stayed on a foundation of love could never crumble.

jump, jump, jump, jump, jump.

back to the old school. Back in the day. Feel it in your soul.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: A mi, Laia, saps què em meravella de la Flama del Canigó?
3: Digue'm.
2: És una cosa que és molt, molt personal, eh? Que cada any, sense grans organitzacions, sense grans institucions, la Flama del Canigó arriba a la nit de Sant Joan i com una cosa màgica s'escampa per tot el país, per tot el país, per tot el país, i arriba a encendre quasi bé totes les fogueres que encara es fan als Països Catalans. Què et sembla?
3: Sí, sí. És de les nits més maques de l'any.
2: Ep, ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
3: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 15 de maig de 2026, diada de Sant Isidre Llaurador, patró de la pagesia i de moltes de les nostres viles i ciutats. I atenció, perquè aquest és el programa número 845 de la nostra etapa digital i el 2634 de tota la nostra història, que es diu aviat, però anem sumant setmanes des del setembre de 1989.
2: Doncs mira, felicitem a tots els Isidres i a totes les Isidretes, que també n'hi ha, eh? I a tota la gent de la Terra, perquè ens fan molta falta. La pagesia sempre, sempre, sempre amb nosaltres, sempre, sempre amb la pagesia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.com. i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè aquest cap de setmana que va del 15 al 16 i el 17 de maig tenim cites imprescindibles a la Vall de Bianya, a Bellcaire d'Urgell, als Gimenells, a Masquefa, entre moltes poblacions que estan de festa. I encarem l'estiu, ja se sap, a l'estiu tota cuca viu, i vinga festes, i vinga festes.
3: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens apropa a una tradició ben viva a casa nostra i que forma part de la nostra identitat. Us explicarem com anirà el 50è Congrés de la Flama del Canigó celebrat a Arenys de Mar.
2: 50 congressos ja, això ja en són una pila. Doncs sí, tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. Veniu, ens acompanyeu?
3: Ara sí, comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, pel nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona en la seva secció de Cultura Popular.
1: I també ens teniu a l'abast pel podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des de les ràdios locals, que setmana rere setmana ens feu confiança per arribar a tot el territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol i les seccions de luxe, que com sempre, els nostres col·laboradors i col·laboradores que ens aporten el seu coneixement, en Víctor Pàmies amb les dites i refranys, el Ramon Vilar amb les sons de la tradició, l'Helena Mayor amb les sardanes del Pau Casal i en Gustau Moles amb els secrets de l'etnologia.
1: Però ara és el moment del reportatge central i ens traslladem fins al Maresme per conèixer tots els detalls del 50è Congrés de la Flama del Canigó.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: La Flama del Canigó és molt més que un ritual de pas. És una xarxa humana que cada mes de juny connecta els cims de la muntanya amb les places de tot el territori. A Arenys de Mar aquesta tradició té unes arrels profundes que es remunten a l'any 1974, però la història real va començar en realitat una dècada abans. En temps de clandestinitat, grups d'excursionistes havien d'esquivar la Guàrdia Civil per portar el foc des de Perpinyà. Una aventura de compromís que persones com la Xesca van mantenir viva fins i tot en moments personals difícils. Aquest esperit de resistència ha anat evolucionant cap a una organització cada vegada més sòlida. L'any 2024 va marcar un punt d'inflexió amb la creació de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó. Amb seu a Igualada, aquesta entitat neix per posar ordre, donar cobertura jurídica i assegurar els equips de foc que reparteixen la guspira arreu del país. Des de la seva presentació a Montserrat fins a la consolidació de la seva primera junta a finals del 2025, la coordinadora vetlla perquè el símbol d'unitat dels territoris de parla catalana es mantingui intacte i protegit. Aquest 2026, Arenys de Mar es converteix en el centre neuràlgic d'aquesta tradició en acollir el 50è Congrés de la Flama del Canigó. És una edició històrica que celebra mig segle de camí compartit i que s'ha acompanyat de la publicació d'un conte sobre la tradició presentat aquest darrer Sant Jordi. En parlem amb Cesc Avila, membre de la comissió de la Flama del Canigó d'Arenys de Mar. Darrere de cada foguera de Sant Joan s'amaga el simbolisme de la flama com a element que cus i que vertebra la identitat de tots els territoris de parla catalana.
1: El país català és una realitat històrica. El sentit que té és la unitat històrica comuna i més enllà de tots els països, com la Catalunya, etc. El simbolisme és el mateix del primer dia, ja que continuem colonitzats pels nostres veïns, França i Espanya. Només cal veure què fan amb la llengua i la cultura al País Valencià, les Illes i al nord de Catalunya, i també aquí al Principat.

0: Aquest 50è congrés, Arenys, no és només una celebració de mig segle de vida, sinó que també és una oportunitat per fixar els nous objectius de la tradició en l'etapa actual.
1: L'objectiu del congrés, pues, és el retobrament de tots aquells equips de foc dels Països Catalans i la Provença per donar a conèixer tot el treball que fan, així com les rutes i els pobles que al llarg dels anys s'hi van incorporant. Els materials per la seva difusió en definitiu, la part humanista de la flama del Canigó.
0: Des de les primeres incursions d'Amagat als anys 50 fins a la creació de l'actual coordinadora, el creixement d'aquesta xarxa ha estat constant.
1: Ha evolucionat tant i tant que les autoritats franceses posen quantitat de dificultats per pujar al cim, però amb la voluntat dels equips fa que l'esperit reivindicatiu sigui el mateix de sempre. Ja sabeu que el govern francès ens posa molts problemes per anar.
0: La força de la flama resideix en el teixit associatiu local i en la col·laboració d'entitats que, com Òmnium Cultural, fan possible que el foc arribi a cada plaça.
1: Les entitats locals i el voluntariat de la transmissió de la flama i a l'organització de tots aquests actes, pues, són els que han mantingut encesa la flama i que farem que la flama perduri per sempre.
0: Ara el repte és aconseguir que el llegat del Canigó segueixi sent una expressió viva que interpel·li també els més joves per poder-ne garantir el seu futur.
1: Futur, jo crec que mentre hi hagi gent que cregui que la seva llengua, la seva cultura i les seves tradicions tenen els mateixos drets que totes les cultures del món i continuem estiguent colonitzats, doncs la flama serà la llum que ens portarà a no perdre la memòria per assolir l'objectiu de la nostra llibertat.
0: Moltes gràcies, Cesca, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
0: I ara escoltem el primer tema musical, una cançó que ja és un himne de les nostres places, i és que es diu La Foguera, del grup Charango.

0: Donen ganes, eh? Donen ganes de fer fogueres. A mi m'agrada molt fer fogueres, i per Sant Joan he de dir que disfruto molt, tot i que encara ens queda, eh? Encara ens queda per arribar a Sant Joan. Però ens encomanarem sempre aquesta foguera del Charango, i ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens du les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Portugal serà la seu de la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets el cap de setmana del 29 al 31 de maig. Uns 300 membres de 15 colles de Catalunya ompliran les places i els carrers de Viana do Castelo, al nord del país, per fer una demostració d'una dansa tradicional catalana molt antiga i molt estesa al territori. Per què s'escull Portugal, però? Ho explica Ramon Parés, president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, l'entitat organitzadora.
4: Per proximitat, per similituds, cultura, teníem coneixement de que Portugal tenia també ball de bastons o alguna cosa similar a ball de bastons, i per això vam dir Portugal.
3: La trobada tindrà el format de festa oberta i participativa, amb 3 dies d'activitats als carrers i a diversos espais del municipi. Arrencarà divendres 29 de maig al vespre amb l'acte inaugural, la presentació dels grups participants i parlaments. Durant el cap de setmana hi haurà actuacions de bastons i pastorets, cercaviles, espectacles, ball folk i una gran festa bastonera la nit de dissabte. Tant el ball de bastons com el de pastorets són excel·lents exemples de patrimoni immaterial viu, preservat i actualitzat gràcies a l'esforç de grups i comunitats de tots els països catalans, sempre oberts a l'intercanvi i al diàleg amb altres cultures. L'agrupació de colles geganteres de Catalunya té entre mans un retorn ben esperat, el del concurs nacional de balls de gegants. Sant Feliu de Llobregat serà la seu de la tercera edició, que tindrà lloc el 23 de maig a les 6:30 de la tarda. Aquesta cita és especialment significativa, ja que la capital del Baix Llobregat commemora els 25 anys de la seva proclamació com a ciutat gegantera de Catalunya, fita que recorden amb molt d'orgull. Si bé és cert que la pandèmia va frenar aquesta gran celebració, amb la restitució del concurs també se'n recupera l'objectiu, com explica Robert Quirantes, el president de l'agrupació.
5: Voler premiar o incentivar les colles mitjançant el concurs, de la importància que també tenim dintre la cultura gegantera, doncs de tenir els nostres veïns propis, d'aquesta pedagogia i aquest treball que importa tenir, doncs, un ball que els gegants ballin bé.
3: En aquesta edició seran 3 les modalitats en què les colles hauran de demostrar tot el seu potencial: el ball improvisat individual, l'improvisat en parella i el ball coreografiat original de cada colla. Totes aquestes danses harmonitzades per la mateixa banda que tocaran directe. Es valorarà la complexitat del ball, de la música escollida o com s'adapta el ball a la cançó en directe, però també com és el gegant que l'està executant. S'espera d'aquest concurs que a la llarga incentivi la innovació i la recerca de nous llenguatges dins del món geganter.
6: Gràcies, Emma, per posar-nos al dia una setmana més. I de les notícies del teixit associatiu passem a l'actualitat de les camises i les faixes. La Sara Soriol ens porta el baròmetre casteller d'aquesta setmana.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Comença la temporada dels grans castells.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 3 de 9 a les Cabanyes, al costat de Vilafranca, municipi que ha esdevingut nova plaça de 9 del món casteller. Per la seva banda, la Vella de Valls ha estrenat el 4 de 9 a Lleida. La Jove de Tarragona ha protagonitzat una doble estrena, el 4 de 8 amb l'Agulla i el 2 de 8. Els Minyons de Terrassa han presentat el 5 de 8 i els Borinots de Sants i els de Gràcia han tret el 2 de 8. Els Castellers de Sabadell han estrenat el 3 de 8. Els de Sant Cugat i els Xiquets de Reus han presentat el 4 de 8. Els Xiquets de Tarragona han completat el Carro Gros i els Segals d'Osona han coronat el 3 de 8. Per la seva banda, les Joves de Valls, els Castellers de Lleida, Capgrossos de Mataró i Marrecs de Sal han tret el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera han estrenat el 5 de 7 i, per la seva part, els Castellers de Mediona han estrenat el 3 de 7 i el 4 de 7 i els Carallots de Sant Vicenç han tret el 3 de 7, mentre que els Xerrics d'Olot han estrenat el Pilar de 5, els Alots de Llevant el 2 de 6 i els Castellers del Foix el 5 de 6. Finalment, els Malfargats de Pallars han sumat el 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Soriol, i t'esperem la setmana vinent amb més actualitat castellera.
1: Festa, festa!
0: I seguim ara amb música de qualitat i compromís. Escoltem Maclame, un tema del Vicent Andrés Estellés, que en el seu moment va popularitzar i molt l'Ovidi Montlló, i que ara l'escoltarem, però versionat en una col·laboració del Feliu Ventura, del Xerrameco i els

0: I de la poesia passarem a la saviesa popular, que s'obre pas amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies, que avui ens recorda que cal ser prudents amb allò que diem que no farem mai.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: No diguis mai d'aquesta aigua no em beuré per tèrbola que sigui. No es pot dir que mai farem una cosa determinada perquè les circumstàncies i les persones canvien. Per tant, vol dir que moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. També recomana moderació en els comentaris. Això que sembla prou obvi, però, no justifica el canvi de jaquetes indiscriminat. Que hi ha polítics que deuen tenir un fons d'armari que competeix amb la col·lecció de sabates d'Imelda Marcos. I no hem d'oblidar que allò promès sigui atès, i les promeses electorals no se les hauria d'endur al vent.
0: Moltes gràcies, Víctor, per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement relacionat amb les dites i els refranys. I ara, una mica més de música, escoltarem Pau Alabajos i Cesc Freixes, que s'uneixen per cantar-nos La pell de brau 38.

Hem escoltat Alabajos i Freixes i continuem amb el programa i és el moment de parar l'orella als sons més nostres. Benvingut Ramon Vilar. Avui, a Sons de la Tradició, escoltarem les campanes de bateig.

0: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
1: Especialment en els pobles, la celebració del bateig d'un infant havia estat un motiu d'una certa festa col·lectiva. Toc de campanes específic que diferenciava si el batejat era nen o nena, i especialment en sortir del temple i finalitzat el bateig, els infants del poble anaven darrere la comitiva fent una capta de plegalles i confits. Una cantarella molt simple reclamava aquestes dàdives. Amb l'amenaça que si eren garrepes i no donaven res, la criatura es morirà. Davant d'aquest reclam, tant els pares com els padrins eren generosos i llançaven a bastament caramels, confits i llepolies amb gran festa de la canalla. Era també una manera de celebrar el bateig. Avui, el document sonor que escoltarem té una doble procedència. Un toc de campanes de bateig de Castellterçol, Vallès Oriental, tocat pel campaner Francesc Codina i recollit per Joan Tintó l'any 1985. I un captiri de bateig cantat per infants de la Fatarella, Terra Alta, i recollit per Josep Cribiller i Ramon Vilar.

0: Moltes gràcies, Ramon Vilar. I de les campanes passarem a la dansa. L'Helena Mayor ens porta les sardanes de Pau Casals, en aquesta ocasió amb la sardana de la Festa Major de Vilafranca.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement.

0: Ment del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
0: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
2: Festa Major a Vilafranca. Festa Major a Vilafranca, o Sardana for Cello Orchestra, que és el nom amb el que va ser estrenada en la seva versió original, és una de les obres de Pau Casals més admirades per crítics i músics d'arreu del món. El gran director britànic John Babiroli, al davant de l'orquestra de violoncels de la London Cello School, a qui estava dedicada, la va estrenar el 24 de març de 1928 a la Wigmore Hall de Londres. Des d'aleshores s'ha interpretat a Barcelona, 1929, París, 1930, Brussel·les, 1932, Lieja, 1932, Rotterdam, 1935, Zúric, 1946, Los Angeles, 1957, Nova York, 1967, Chicago, 1968 o Vancouver, 1972. Segons sembla, Pau Casals va inspirar-se en les festes de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. La seva intenció era representar musicalment el tumult i el bullici d'una festa major catalana. Casals va compondre diferents tonades per als elements que participen en una festa major, excepte la tonada popular del Toc de Castells. Crítics, directors i compositors, entre els quals el músic francès Vincent d'Indy, van reconèixer l'originalitat i l'habilitat amb què Casals havia usat la politonalitat en l'obra, concretament el compàs 93, on se superposen tres temes: el Toc de Castells, escrit en re major, un cant gregorià, escrit en fa major, i una marxa de processó, escrita en si bemoll major. Les anotacions sobre les parts d'orquestra dels diferents intèrprets que van actuar sota la batuta de Casals revelen detalls tècnics i interpretatius de l'obra. Gregorian Chant, Bande Militaire, Clairs et Jolie, Pour moi c'est facile, je suis catalan, va notar la violoncel·lista Germaine Grothendieck a les seves particelles. El 22 de setembre de 1980, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Salvador Mas, va estrenar la versió per a orquestra sinfònica d'Enric Casals al Gran Teatre del Liceu, ocasió en la que Enric Casals va canviar el títol original pel de Festa Major a Vilafranca. A l'agost de 2006, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell, la Copla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, va estrenar-ne la instrumentació per a copla feta per Josep Maria Sarracant.

0: Hem escoltat Festa Major Vilafranca, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festíbula al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena Mayor, per aquestes sardanes de Pau Casals. T'esperem ben aviat. La festa

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions i de col·laboradors d'aquest programa d'aquesta setmana amb els secrets de l'etnològic i en Gustau Moles. Ja ho veureu, avui ens porta un dels seus secrets que sempre, sempre són interessants.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: En aquest món traïdor, res no és veritat ni és mentida. Tot depèn del color del vidre amb què es mira. La frase, sovint atribuïda a Ramon de Campoamor, poeta romàntic asturià, em va de meravella per introduir-vos al secret d'avui. Perquè potser, només potser, us imagineu del que avui vull parlar-vos. Sí, és clar, de les ungles, de les que sabem que són aquesta part còrnia que protegeix la part final dels dits de molts vertebrats terrestres, inclosos els humans. I sabem que tenim 20 ungles, una al final de cada dit, tant de les mans com dels peus, i que l'ungle d'una mà humana es renova en un període d'entre 3 i 6 mesos i les dels peus entre 12 i 18 mesos. Però avui us comentaré una feina i unes ungles postisses, sí, no gaire luxoses, gràcies a les quals moltes de les nostres àvies o besàvies i les famílies van subsistir. Segons la periodista Laia Beltrán, a l'antic Egipte les ungles es llimaven i acolorien amb henna. Així les portava cap al 1300 abans de Crist el faraó Akhenaton. I a l'antiga Grècia i Roma també van adoptar l'hàbit de pintar-se-les com un senyal del seu estatus social. Les dones procuraven tallar-se les ungles els dies de mercat, en silenci i sempre començant amb el dit índex. Si no, creien que els donava mala sort, així com viatjar pel mar amb les ungles i els cabells tallats. A la tragicomèdia de Calisto i Melibea, també coneguda com La Celestina, escrita per Fernando de Rojas al segle XV, diu: «Las manos de dulce carne acompañadas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas». La qual cosa mostraria que les dones es pintaven les ungles vermelles o roges, i mai blanques. En canvi, a la resta d'Europa era diferent. Al segle XIII, a França, el costum era de pintar-se-les de vermell, negre i blau, però a Itàlia el costum era dur-les ben blanques. A Orient, cuidar-se les ungles significa noblesa, ja que les persones que poden tenir les ungles molt llargues vol dir que no treballen amb les mans. Joan Amades, al Folklore de Catalunya, entre d'altres coses, diu que a la Terra Alta creuen que perquè de grans no tinguin mal de queixal, cal tallar les ungles dels infants precisament en dilluns, i també els guarda d'ésser peresosos. Esparreguera diuen que no és bo de tallar-los-les en divendres, perquè de grans els cauen les dents i són perjudicats de mal de queixal i de migranya. A Occident, les ungles llargues i pintades eren i són un atribut tradicional de feminitat, però actualment, i ja veieu que no és cap cosa nova, s'està estenent també als homes. Actualment, i de no fa massa anys, els llocs on tenen cura de les nostres ungles, què us haig de dir, a casa nostra s'ha multiplicat fins a l'infinit. En els àmbits urbans, sobretot, és gairebé aclaparador trobar-se en molts locals on es cuiden de les nostres, això sí, en anglès, nails, que queda més modern. Però a casa nostra hi ha o hi havia una altra cara d'aquestes ungles, que eren postisses, i el Diccionari Català, Valencià i Balear les defineix com una llauneta corbada que les plegadores d'olives s'ajusten als caps dels dits, índex i gros, per a plegar les olives. Una feina que realitzaven dones que es cuidaven les ungles per no fer-se mal als dits.

Antigament, les olives es feien caure de l'arbre amb les mans, amb canyes o rascletes, i després es recollien del terra a mà. Aquesta era una tasca feta per les anomenades plegadores d'olives i era bàsicament femenina, tot i que els xiquets i els homes també hi ajudaven.

Els homes es dedicaven més aviat a arrencar i collir, mentre que les dones i els nens plegaven les olives. Les dones, vestides amb roba de camp, justament per cuidar-se les seves pròpies, duien unes ungles postisses de llautó o de llauna per facilitar la labor. I ara ja hem arribat al secret d'avui. Al museu hi ha tot un joc de quatre ungles de llauna per a una mà, perquè el polze no calia dur-ne, per plegar olives adquirides a Tortosa i que l'any 1948 van costar al conservador Ramon Violant una pesseta. Tot i la duresa d'aquesta feina, que el lloretenc Manuel Boadas i Noalart explica en un dels seus articles, dient del treball de les plegadores que era poc agradable el treball de recollir les olives de terra. Acostumava a ésser repartit a parts iguals i devia fer-se tot a la gatzoneta, o sigui, arronsades les cames de manera que les natges tocaven els talons. Net, ja es lleva Griselda. Joan Amades, el seu costumari, diu que a la Terra Alta la jornada de collir olives començava amb el cant del gall en rompre l'alba i acabava a entrada de fosc en sentir cantar el primer mussol. Tot i això, les dones ho feien amb alegria. Tant és així que hi ha recollit un extens repertori de cançons del que s'anomena cançons de collir olives. Com sigui que la feina no era rítmica, no existeixen cançons de tonada especial que mesurin la marxa del treball. Solien cantar tot el vast repertori cançonístic, amb preferència les cançons més llargues i, sobretot, les cavalleresques, generalment de tonades poc airoses i placèboles, com l'aire de la feina. Per l'Urgell hi ha nombroses cançons típiques de collir olives. D'entre elles, se'n solen cantar les que marquen moments determinats de la feina. Punteta de sol, que es canta en començar el dia, la dels vuit dolors, que es canta en reprendre el treball en havent dinat, i la de mossèn Joan de Vic en acabar el jornal del dia.

Moltes gràcies, Gustau Moles, per apropar-nos a aquest patrimoni tan proper i sovint també tan desconegut. I amb aquest secret de l'etnològic, el Festa Festa 2634 va arribar en el seu final. Festa!

0: Volem agrair, com sempre, la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Els d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Ramon Vilar, l'Helena Mayor, el Gustau Moles. I recordeu, els col·laboradors, sou els motors d'aquest programa.
1: I per descomptat també a tot l'equip que fa que cada setmana el Festa Festa sigui possible. Tot la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. I abans de marxar, una recomanació d'agenda d'aquelles que fan goig, ja que arriben les dues primeres gales dels Premis Preludi a les millors sardanes del 2025.
1: Serà al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona els propers 18 i 20 de maig a les 7 de la tarda. Aquestes gales formen part del cicle de cobla a Barcelona que organitzen els Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona. És una cita ineludible per als amants de la nostra dansa.
0: I marxem, però ho fem amb harmonia, per dir-ho d'alguna manera, perquè us deixem amb una sardana, com sempre, com és tradició en aquest programa. L'acabem amb una sardana. I avui us deixem amb una peça molt especial. Col·legues, una peça de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mediterrània. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu.

0: Hola, sóc Laura Pau, la veu de Tradicionarius Punt i Seguit. Al riu Ebre, la Corona d'Aragó, la Franja de Ponent o els Pirineus, hi ha molts punts de contacte dels catalans amb els veïns aragonesos i per això dedicarem avui un programa a l'Aragó. Anton Abad és un pagès del poble de Saidí, a la Franja de Ponent, que conrea uns préssecs de gran qualitat. A dalt del seu tractor escolta música i agafa idees per escriure cançons. Això passa des dels anys 80, quan es va pagar el primer disc a l'editora madrilenya Tecnosaga. Des de llavors ha continuat produint i fins i tot ha passat pel Tradicionarius. Jo trobo que es mereix obrir el programa dedicat a l'Aragó, no? Anton Abad, lo pagès.
1: Li pon un ou, la gallina negra.

Sota la direcció d'Alberto Gambino, l'any 2004 es va tirar endavant el projecte Chicoten 6, amb el títol Bajo Ebro, Baix Ebre, navegando por la música de tradición popular de Aragón y Cataluña. La xaminera aragonesa i la criatura verda catalana van ser els grups encarregats de posar-hi música. L'escriptor Jesús Moncada el text i coordinant, instrumentant i portant iniciatives Ángel Vergara, un gran músic que no sé per què sempre queda en segona línia. Sant Antoni Abat és un sant molt invocat en aquest territori, on hi té cançons, dites i balls. Us el presento perquè escolteu com se l'invoca a terres catalano-aragoneses. Oficien aquest ball, la xaminera i la criatura verda pel disc llibre Bajo Ebro, Baix Ebre, promogut l'any 2004 pel Gobierno de

Era la cançó de Gresca, Les Abueles, però en ve baixa, eh? Cantada en llengua aragonesa per Os Chotos d'Embun. Os Chotos és un grup aragonès de música popular que resideixen a Catalunya i són molt actius a l'hora d'enregistrar discos i organitzar trobades. Amb Quique Ubieto, que també fa carrera en solitari, hem parlat molt sovint i ens ha introduït al món musical del Pirineu aragonès i els seus instruments, la gaita de boto, el tamborí de cordes o xicotent, el xiflo. Ell ens va donar a conèixer també una cantant aragonesa, i que també resideix a Catalunya, que ha experimentat amb la jota i amb el jazz. Us la presento, Marta Casas. I aquesta és la seva jota triste.

Hem encadenat La dama d'Aragó amb La jota triste. Totes dues peces formaven part del disc de Marta Casas, Soniando, que s'autodefinia com a folk jazz aragonès. Recordeu que avui us estem oferint un programa dedicat a la música aragonesa, que malauradament és poc coneguda. Anton Abad és un poeta pagès que escriu i canta cançons amb una veu forta i clara. El seu timbre en recorda el gran José Antonio Labordeta. Escoltem un altre tema seu on canvia l'humor per l'irisme i glossa un element del seu paisatge, l'home graner. Des de Saidí, endavant, Anton.

la sombra nella l'aire fris. Les fios silvestres fatem s'han maresi, i les de setembres lo temps s'han pensi. Botes de pluja com aviat fos.

Hi ha ara versions catalanes i aragoneses de La lluna, la pruna, aquesta cançó de Nadal alemanya que es va infiltrar amb molt d'èxit al folk català. La seva lletra, que és bastant dura, aquí es canvia per les versions que ha fet el poble. Sentirem com ens ho expliquen cantant La xaminera i La criatura verda al llibre disc Bajo Ebro, Baix Ebre. La lluna, la pruna, catalano, alemanyo, aragonesa.

ara, per reblar el programa i el seu objectiu, coincidències molt habituals entre països veïns. Era Pol Capiquer i el Ball de la Maniera, catalans, reconvertits en el Tintan aragonès. Executen Os Chotos.

Tradicionarius Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarius i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany, amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de l'envelliment, però de forma satisfactòria. De fet, estem en una societat cada vegada més envellida, això ens ho diuen les dades, i evidentment tothom el que vol arribar és amb una qualitat de vida doncs el millor. És per això que en aquesta jornada sostenim conversa amb la cap de rehabilitació de la Fundació Sanitària Mollet, la Marta Pascasio. Benvinguda, Marta.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, la Marta la tenim avui via telefònica, però tot i això doncs us tindrem aquesta conversa precisament doncs per donar a conèixer això, no? Quines són les accions que podem fer en el nostre dia a dia per envellir amb una millor qualitat de vida.
1: Sí, sí. Quan parlem d'envelliment, moltes vegades ens venen al cap paraules pues, com negatives, no? Dius, ostres, envelliment ho relaciono amb perdre la joventut, amb la malaltia, amb la fragilitat, amb el dolor, però en si l'envelliment és un procés natural i pot ser saludable i es pot gaudir d'un bon envelliment, no? El que es tracta és que les persones emprenguin un paper molt actiu en la seva vida per viure millor, no? És com si tinguéssim la clau màgica que ens permet viure bé o viure malament aquest envelliment.
0: Ho ha dit perfectament la Marta, no? El tema de que sembla que envelliment sigui negatiu, però ho podem fer allò amb una qualitat de vida doncs, que sigui satisfactòria, no? Per nosaltres, i això és el que fa que sigui necessari, no? Allò que fer aquest envelliment saludable.
1: Sí, sí. De fet, segur que tots ens ve a la imatge, no?, alguna persona, no?, que quan la coneixes i veus com viu el seu envelliment, no?, penses, ostres, jo quan sigui gran voldria ser, no?, com aquesta persona. Hi ha un secret, no? I és que des que nosaltres naixem, comencem a envellir i, per tant, ens hem de començar a cuidar al llarg de tota la nostra vida, i això farà que visquem millor aquests darrers anys.
0: Quines serien aquestes quatre potes, allò que en un seu, allò una cadira, no?, que té quatre potes, que ens dona aquesta seguretat? Quines serien aquestes que haurien de contemplar?
1: Bueno, o sigui, no es poden separar, han d'anar totes a la vegada, és aquesta mirada global de la persona i tenir en compte la dimensió física, la dimensió emocional, la dimensió espiritual i la dimensió cognitivo-social, no? A vegades hi ha gent que pensa que fent exercicis ja té la garantia per viure bé tota la vida. Però una persona que, per exemple, fa molt exercicis però té una dieta poc equilibrada, doncs el seu múscul no es desenvoluparà de la mateixa manera que una persona que menja bé, no? Per tant, no només l'exercici físic, sinó les altres dimensions, no? Per exemple, la dimensió emocional juga molt males passades, no? Si depèn de com nosaltres ens sentim, pensem i actuem, no? Si, per exemple, ens n'anem aquí a la IEX, que la tenim aquí al costat, i anem pensant, uf, quina calor, uf, el terra és irregular, uf, ara no tinc ganes de caminar, em fa mal tot, probablement quan portem poca estona tornarem enrere. En canvi, si nosaltres anem a Gallecs i anem pensant que veurem uns camps verds, que la temperatura ara és adequada, doncs en gaudirem d'aquesta sortida, no?
0: Seria allò que es diu sempre de veure el got mig ple i no mig buit,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Després, pel que fa a les persones grans, jo crec que la dimensió espiritual és també molt, molt important, no? La persona arriba a gran amb molta saviesa perquè és una suma d'experiències al llarg de tota la vida, no? Però al mateix temps són persones vulnerables, no?, per l'edat. I això fa que les persones es plantegin moltes coses que no havien pensat abans per poder afrontar tots aquests canvis que venen, no?, i que li generen moltes incerteses en un moment que ha de prendre les decisions més importants de la seva vida, no? Llavors, jo penso que la dimensió espiritual també, els valors, les creences que té aquella persona, l'ajudaran o no a tenir un bon envelliment.
0: Marta, hem dit allò que l'envelliment és un procés natural, però t'hem presentat allò com a cap de rehabilitació de la Fundació Sanitària Mollet. Entenem que des d'aquest servei us adreceu a un col·lectiu o a uns col·lectius concrets?
1: Bueno, actualment, si un mira el cens de l'hospital, les persones que hi han ingressades, el 95-96% del cens són persones de més de 70-75 anys, amb la qual cosa ens hem vist obligats a reciclar-nos, a coordinar-nos entre professionals per fer front a aquesta nova etapa que ens ve, que és el tsunami de la fragilitat, no? Llavors, bueno, en el nostre dia a dia hem desenvolupat un programa de fragilitat, que el que fem és fem una valoració de les diferents dimensions de la persona i a partir d'aquestes escales i aquestes proves que els hi fem un pla d'actuació o un altre.
0: Entenem allò que jo parlava al començament de qualitat de vida, sobretot és mantenir una de les coses que sempre diem, jo crec que les persones és, jo no vull dependre de ningú, és a dir, que garantir o mantenir al màxim l'autonomia de la persona deu ser,
1: sí,
0: una,
1: tracta,
0: no?
1: Sí, es tracta de que la persona arribi en la millor situació possible, però al mateix temps hem de cuidar molt, molt a les famílies, no? Perquè són part essencial del procés. És cuidar el cuidador, perquè són persones que de sobte es veuen que no estan preparades per fer front a aquesta nova etapa, una etapa en la que han de cuidar i potser els professionals els hem de donar molt suport emocional i molt suport pràctic perquè puguin fer front a aquestes noves situacions. O sigui, no només són les persones, són les famílies i també les amistats, tot l'entorn social de les persones i, evidentment, tot els dispositius sanitaris hem d'ajudar a que, bueno, que aquest envelliment sigui millor, no?
0: Comentàvem, anem a PAMS, dèiem, és important el que és l'activitat física, no? Ara, de fet, jo fins i tot quan hi ha una intervenció en traumatologia, abans t'havies d'estar molt de temps enllitat i ara, doncs, el mateix dia o l'endemà ja t'aixequen del llit, no?, perquè t'has de moure. Evidentment, amb l'edat hi ha persones que diuen, clar, és que jo hi ha activitats que no puc fer, amb la qual cosa, suposo, amb aquest, no?, aquesta intervenció, sí, global que feu, valoreu, evidentment, no?, que siguin activitats adaptades a aquesta persona.
1: Sí, totalment. Això ens ha obligat a que tots els professionals que estem atenent aquestes persones tinguem aquesta visió global i no fragmentada i que ens coordinem per donar resposta a les particularitats de cada una d'aquestes persones, no? Sempre basant-nos en una valoració cognitiva, no? Una valoració física, una valoració emocional i adaptar cada activitat a les necessitats de les persones.
0: Mm-hmm. S'ha de tenir en compte també que amb el pas del temps també tots anem tenint allò, patologies associades, no?, amb l'envelliment. Això també s'ha de tenir controlat, no?, aquest equilibri.
1: Sí, això seria ja una mica responsabilitat del sistema sanitari, no? Però l'envelliment va més enllà del que és la malaltia, no? Cada persona té una història, té unes habilitats, té unes dificultats que la fan única, no?, en aquest món, no? Llavors, costa molt, però és molt important escoltar a les persones grans, tenir-los respecte i que, bueno, que puguin tenir una vida digna, no?
0: Comentaves el fet del benestar emocional, no?, i aquesta vida social, has nomenat no només les famílies, sinó també les amistats. Quina mena d'accions es fan en aquests àmbits?
1: Mira, aquí en l'hospital tenim en el nostre projecte transversal, que el tenim a les residències, tenim a l'hospital d'aguts, a l'atenció intermèdia, el que fem és que tenim un pla d'accions que no només té en compte aquesta part física, per exemple, els fem teràpia amb animals perquè puguin, bueno, pues, pentinen els animals, els acaricien, no? Una persona que està ingressada en un hospital pugui fer coses que li agrada, no? Per exemple, també tenim la realitat virtual, no?, que amb les ulleres de realitat virtual, una persona que li agrada veure la muntanya, que li agrada veure el mar, puguin des d'una habitació d'un hospital poder veure aquestes coses que tant li agraden, o per exemple amb la musicoteràpia, que és una de les activitats que bueno, té un efecte sobre les persones grans, persones que no caminen, caminen amb la música, persones que no parlaven, parlen amb la música i fins i tot canten, no? I passen un bon moment. Per tant, es tracta de fer activitats que facin sentir que les persones es trobin a si mateixes i si ho fan de forma grupal, això és més fàcil, no? És millor. Per tant, el que fem és intentar que una persona que està ingressada no estigui tancada i aïllada a la seva habitació, sinó que surti a espais on pugui estar amb altres persones.
0: I la reacció? Quin acostuma a ser? Ho dic allò perquè és veritat que amb el pas del temps un també acostuma a tancar-se més, no? Precisament perquè també vas perdent les amistats, el teu entorn també canvia. I no sé si aquestes propostes, la rebuda que tenen, són de bon grat, si costa molt.
1: Sí, hi ha persones que els agrada fer exercici i hi ha persones que no els agrada fer exercici, no? Però a vegades podem arribar a una cosa que no els agrada per una via diferent. Per exemple, amb la música, no? Allò que deia, no? Una persona que tu entres en una sala i no pot anar, no puc fer això, fa mal això o altre, i que poses música i sense adonar-se en compte acaba ballant, no? No ha caminat, no ha aixecat peses, però acaba ballant, que també és una activitat física, no? O, per exemple, una persona que té una alteració cognitiva, a través de la música et parla, et conta, fa ritmes que amb un paper no et seguiria, no? El que intentem fer des de la Fundació Sanitària Mollet és tenir un seguit d'activitats de manera que si a una persona veiem que no arribem a aquesta persona amb una activitat determinada puguem arribar a una altra, no? Ara, per exemple, estem fent una activitat que es diu Teixint Històries, que bueno, la porta, la realitza una voluntària, una persona que per nosaltres té molt valor, la Marta Busquets, i aquesta persona ve amb uns llibres il·lustrats que parla sobre, els protagonistes són persones grans, i parla sobre temàtiques de la vida. I això fa que un grup de persones que escolten aquest conte puguin parlar de coses que per ells són importants, no? Com pugui ser pues, una persona temàtica, no? Una persona que té Alzheimer, que no té memòria, i veus que les persones es vinculen i ella les escolta, les deixa parlar, i la veritat és que tenen experiències molt positives.
0: Has dit una cosa que per mi és molt important, que és allò de dir, hem de saber escoltar a la gent gran. M'imagino que precisament allò quan us trobeu una persona ingressada o que després haurà de fer servir, no? Precisament aquests serveis que oferiu des del servei de rehabilitació, el primer que feu és parlar amb aquesta persona, saber-ne de les seves aficions, d'allò que li agrada.
1: Sí. La seva història de vida, les seves habilitats, el que li agrada, el que se li dona bé... Què passa? Moltes vegades les famílies, no? A vegades ja se les coneixen, aquestes històries, i com ja se les coneixen, doncs no paren tanta atenció perquè ja saben el final de la història, no? Però en canvi nosaltres ens agrada molt escoltar-los i ens ve molt de nou tot el que ens expliquen i ens ajuda a fer una intervenció més personalitzada, no? En les persones grans l'atenció centrada a la persona, si això és normal amb totes les persones que venen a la Fundació, amb les persones grans encara és més important, no? Cada persona envelleix d'una forma, una forma diferent, i per envellir millor s'ha de sentir reconegut com a persona, no? Això va molt més enllà d'estar malalt. Llavors, nosaltres el que ens és molt important és entendre la història d'aquesta persona, què li agradava fer, i a partir d'aquí respectar les seves decisions i acompanyar-la en el camí.
0: Has comentat que és molt important el paper de la família, també de, no, d'aquestes persones cuidadores, també les amistats. Quan vosaltres, ara que en parlàvem, no? Potser aquestes històries ells ja o elles les han sentit sovint i no paren tanta atenció. Quan vosaltres les escolteu, els hi feu propostes, també ens agradaria saber quin feedback obteniu per part de les famílies.
1: Bueno, les famílies, pensa que quan venen, ja per exemple, jo que estic aquí a atenció intermèdia, ja porten, han passat per urgències, han passat per l'hospital d'aguts, estan molt cansats, estan adaptant-se al canvi, no? De ser una persona gran que ha estat ingressada, que segurament funcionalment això té una repercussió, i a vegades aquestes persones estan tan cansades que no cauen en petits detalls que nosaltres els podem aconsellar, no? Per exemple, no sé, no? A vegades hi ha persones que tenen trastorns cognitius, no? Que el fet de pensar que t'ho estan fent a posta, no? M'està posant a prova. No, no, no és que t'està posant a prova, és que ell no era així, ell ara està malalt, no? I per això, no sé, no? Està fent una cosa que a tu d'entrada t'està molestant, però és que no ho està fent de forma intencionada, no? Llavors, la família, quan estan tan cansats, a vegades, bueno, es pensen que les persones ja ens estan fent aposta o, bueno, pues que no entenen, no?, que el que està passant és que hi ha un deteriorament cognitiu, no? I amb això nosaltres estem, malauradament, més acostumats i, bueno, podem ajudar-los a entendre millor, a que relacioni millor la família amb les persones grans.
0: Marta, des de quan esteu posant en pràctica aquest programa? No sé si també teniu ja primeres dades, allò de dir, doncs, escolta'm, hem vist allò una millora, ni que sigui petita, no?
1: Sí, aviam, l'atenció a la fragilitat l'estem fent des de fa molts anys. El que ha canviat ara és que mesurem, no? El que fem és passem una escala, per exemple, que es diu SPPB, que bueno, és una escala que consisteix en valorar l'equilibri, la força de les cames i la velocitat de la marxa. La velocitat de la marxa és el primer que es perd quan una persona és fràgil. Llavors, a partir del resultat, es determina que aquella persona està en una situació de discapacitat, si és prefràgil, si és fràgil o si és autònom. Llavors, depenent del valor numèric que et dona, li fas una actuació o una altra. I al final de l'ingrés tornem a passar aquestes escales i el que estem veient és que aconseguim passar, per exemple, una persona que està en discapacitat a prefragilitat o una que està en prefragilitat a autonomia, no? O sigui, aconseguim fer una millora del seu nivell de fragilitat.
0: Molt bé, no? És a dir, no sí. Només allò es frena, sinó que fins i tot es reverteix, ni que sigui mínimament, la situació sí. D'aquella persona.
1: Sí, sí. O sigui, no hem de tirar mai, no? Tirar la toalla mai, perquè la fragilitat és un estat, no és una cosa fixa que et ve donada. La tendència, evidentment, d'una persona gran és a perdre la seva funcionalitat, però si treballa, ho pots revertir.
0: Mm-hmm. Estem arribant a la fi de la conversa. Ens agradaria, doncs, allò, aquests missatges claus que hem de tenir, no? Allò, sempre diem l'envelliment actiu, i sembla que l'envelliment actiu, i per trobar-se millor, sigui sobretot fer activitat física, i és molt important, ho hem deixat clar, no?, que és important estar actiu, però també voldríem fer recordatori, doncs, això que ens has comentat, Marta, com ara l'alimentació, que també és molt important, no?
1: Sí, o sigui, és tenir en compte les diferents dimensions de la persona i no deixar-se cap, no? Seria la dimensió emocional, la dimensió física, la dimensió espiritual i la cognitivo-social, no? Hem de menjar bé, hem de tenir una vida social activa, hem de cuidar les nostres emocions, hem de mantenir el cap actiu i tenir present que la soledat, la inactivitat, està desanimat, afecta a la salut i que un envelliment saludable necessita temps, suport i sobretot una mirada humana.
0: I també hem de poder descansar bé.
1: Sí.
0: No? I per tenir-ne aquest descans sense medicació. Ho dic jo perquè és veritat que molta gent gran els hi preguntes i diuen és que jo necessito medicació per dormir.
1: Sí.
0: No sé si també des de rehabilitació treballeu allò d'anar reduint aquestes dosis, aquesta medicació.
1: Bueno, la medicació va molt més relacionada amb la part més mèdica, però sí que és cert que hi ha moltes persones que, tot i prendre la medicació, no dormen, no? I al final, si, per exemple, a l'hora d'anar a dormir ens avancem, no mirem pantalles, no tenim sopars pues molt copiosos, no beure tant cafè, bueno, fer exercici no últimes hores del dia, no? Un seguit de consells que se'ls donen, no? Sobretot el tema de llegir o de veure coses que activen, no? Just abans d'anar a dormir, doncs pot fer que aquelles persones després tinguin un descans més superficial. D'altra banda, també dir que les persones grans, si es mouen menys, també necessiten menys hores de descans. I a vegades ens angoixem perquè volem que dormin moltes hores i en realitat potser amb menys hores en tenen prou, no? I l'altra cosa que també és important en relació amb el descans amb les persones grans és que si tenen dificultats per dormir durant la nit, és molt important que respectin els ritmes, no? Que no dormin durant el dia. A vegades diuen, és que jo per la nit miro la tele fins a les 2 de la matinada, però després em llevo a les 12. No és que tinguis un problema d'insomni, és que tens uns ritmes alterats. Llavors, és molt important marcar uns horaris de descans, uns horaris d'activitat i fer-los en relació a la llum solar, no? Moltes persones que tenen deteriorament cognitiu, quan baixa el sol, és quan comencen a tenir més trastorns de conducta. Si aquestes persones les deixem dormir durant el dia, aquestes hores que tenen més alteracions a la conducta estan més desperts i, per tant, hi ha més problemes, no? És molt important respectar les hores de descans i els ritmes del sol.
0: I Marta, ja per finalitzar, imagino que en aquesta avaluació que feu de la persona, evidentment teniu molt en compte el grau de dependència i allà on resideix, si viu sola, si viu amb la família o si resideix en un centre sanitari.
1: Sí, sí, sí. Totes les persones que estan ingressades se'ls realitza una valoració social en la qual, doncs, això, no? Es valora si viuen sols, si estan ja en una residència i es dona un pla d'activitats, un pla d'acció a partir de la seva realitat. No és el mateix una persona que viu sola en un quart pis que una persona, doncs, que ja viu en una residència o persones que comencen a estar en una fase inicial de deteriorament cognitiu o físic que han de tramitar i se'ls ha d'assessorar per fer tots els tràmits de la dependència, de la discapacitat, i això ho fan les nostres treballadores socials d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet.
0: Doncs Marta Pascasio, com dèiem, cap de rehabilitació de la Fundació Sanitària Mollet. Ens quedem no només allò amb tot el missatge d'aquesta conversa, sinó sobretot amb aquest que ens comentaves, que gràcies a aquest programa heu aconseguit no només frenar, sinó fins i tot en alguns casos doncs, millorar la situació d'aquestes persones més vulnerables pel que fa al seu estat de salut. Moltíssimes gràcies. Sí.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Fins una propera. Adéu-siau. Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa al lluny a octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per al dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
3: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada i Serrat a l'últim moment va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original a l'anglès, o francesa o italiana, i en el tocadiscos 2 posaven la versió al castellà i en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro, perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado, fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir, y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar a YouTube, hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere. Sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa, tradicional i històricament, els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial. Perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Rays Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes. Los Jóvenes.

Hall of Stone. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "No n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "Mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well, it's one for the money, two for the show.

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Oh.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo, a qualsevol persona que em provoqui un somriure, li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen. ¿Cuál es la canción de tu vida?
1: ¿La canción de mi vida? Pues, no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
0: ¿Y por algún motivo en especial?
1: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
0: Gracias, suerte.
1: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, 1:47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes, Coco?

8 days a week. Els primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
0: que malament coses d'aquestes... Passar,
1: no, són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses esclar. Passen, però quan t'enganxen al directe... Doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res,
1: bueno,
0: no?
1: És que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical Revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabaté, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que suposadament diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apolo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Narcís Oliveres, de Rafael Ferrer i d'Antoni Mas. Radiarem dues estrenes, en dedicarem una altra i acabarem amb tota la informació. Comencem amb una sardana del compositor destacat de mes. Joan Vinyals Vilaret en el 140 aniversari del naixement. D'aquest oblidat compositor, comencem a escoltar la sardana titulada Esplai, interpretada per la Principal de la Bisbal de 1974.

Hem acabat d'escoltar la sardana titulada Esplai, de Joan Vinyals, el compositor destacat de Maig, interpretada per la principal de la Bisbal de 1974. Dimecres es compliran 125 anys del naixement de Narcís Oliveres Guillemet. Narcís Oliveres neix a Tortellà el 20 de maig de 1901. Músic, director i compositor molt vinculat al món de la copla i la sardana. Inicià els estudis de solfeig amb el mestre Santaló i aviat ingressa a la principal de Tortellà. Estudia violí amb Josep Saderra i posteriorment amplia la seva formació a Barcelona amb Antoni Bosch. L'any 1928 funda Tortellà l'orquestrina Jazz New York. Poc després s'establí a Sant Joan de les Abadeses, on dirigí l'Escola Municipal de Música i contribuí decisivament al desenvolupament musical de la vila. Fou fundador i director de la Principal de Sant Joan. Va deixar escrites prop d'un centenar de sardanes. Morí a Sant Joan de les Abadeses el 25 d'abril de 1980. De la seva producció escoltarem la seva coneguda obligada de flabiol titulada El canari encara canta, interpretada per la Principal de la Bisbal amb Pere Rabasseda com a solista, gravació de la dansa catalana de 2022. El canari encara canta amb variacions.

Escoltàvem l'obligada de Flabiol de Narcís Oliveres, titulada El canari encara canta, interpretada per la principal de la Bisbal, en Pere Rabasseda, com a solista. Continuem. El proper divendres es compliran 115 anys del naixement de Rafael Ferrer Fitó. Rafael Ferrer, compositor, violinista i director d'orquestra català, naixia a Sant Celoni el 22 de maig de 1911. Des de petit va estar vinculat a la música gràcies al seu pare, que tocava la cobla La Lira de Sant Celoni. Va estudiar violí, harmonia i composició amb Eduard Toldrà, Lluís Millet i Enric Morera. Ben aviat va demostrar un gran talent com a violinista i en només 18 anys ja havia guanyat el Premi Pere Ramon per a joves intèrprets. Va formar part de l'Orquestra Pau Casals i d'altres agrupacions importants de Catalunya. Més endavant es convertí en concertino i director de l'Orquestra Municipal de Barcelona, on desenvolupà una immensa activitat musical i pedagògica. També fou professor del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i assessor musical de Ràdio Nacional d'Espanya. Com a compositor, destaca especialment per les seves sardanes i obres simfòniques. A més, va escriure ballets, concerts i música per a pel·lícules. Morí a Barcelona el 26 de març de 1988. Doncs de Rafael Ferrer escoltarem una de les seves sardanes més conegudes, Portal de l'Àngel, la seva cinquena sardana datada de 1961. Ens l'ofereix la cobla Sant Jordi.

Era Portal de l'Àngel de Rafael Ferrer en la interpretació de la Cobla Sant Jordi. I dilluns vinent el compositor Antoni Masbou en complirà 81. Moltes felicitats. Antoni Mas va néixer a Caldes de Malavella el 18 de maig de 1945. Pianista, compositor i director. Procedeix una família molt vinculada al món musical i des de jove es va interessar per la música de cobla, les orquestres i les sardanes. Al llarg de la seva trajectòria ha dirigit formacions molt conegudes a Catalunya com la Caravana, la Marina, fundada per ell, la Meravella i la Salvatana. Com a compositor ha escrit més d'un centenar d'obres de diferents estils musicals i ha rebut diversos premis en concursos de composició. Creador de l'Associació Professional de Músics de Catalunya, Musicat, de la que en va ser president durant molts anys defensant els drets dels músics. També ha participat en espectacles d'havaneres i concerts. Considerat una figura important de la música catalana contemporània per la seva feina com a director, compositor i promotor cultural. Doncs d'Antoni Mas escoltarem la sardana titulada L'Agulla de Castell, estrenada el 10 de gener de 2004 a Palamós. Es l'interpreta la cobla Els Mongrins.

Hem acabat d'escoltar l'Agulla de Castell d'Antoni Mas amb la Cobla Montgrins. Anem per les estrenes. Diumenge passat es celebrava la 77a edició de l'Aplec de Caldes de Malavella, en homenatge al col·lectiu Amics de l'Areu Riera. I Josep Antoni López estrenava una sardana on identificareu clarament la cançó popular del mateix nom. Els Amics de l'Areu Riera, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Gravació de la dansa catalana.

Escoltàvem la sardana de Josep Capell titulada Apleca Mollerussa, interpretada per la Cobla Salvatana. Informació per diumenge al matí. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Figueres, a la Rambla. 65è Aplec de la Sardana amb les Cobles Montgrins, Sant Jordi i Bisbal Jove. A les 11 del matí a 4:45 de la tarda a Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, 42è Aplec amb les Cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. Per les 11 del matí a Maçanet de la Selva amb la Cobla Vila de la Jonquera, a Mataró, o al Parc de Cerdanyola amb la Cobla Xaloc. A 11:45 del matí, a Santa Cristina d'Aro, Festa Major de Solius amb la Cobla Rossinyolets, a Igualada amb la Cobla Terres de Marca, a Ripollet amb la Cobla La Principal de Terrassa, a Barcelona a la plaça d'Eivissa amb la Cobla Ciutat de Terrassa, a Premià de Mar a la plaça de l'Ajuntament amb la Cobla Principal del Llobregat, a Sant Joan d'Espí amb la Cobla Rambles, tot a 11:45 del matí. I a 11:45 i a les 5 de la tarda, a Riudoms, desè aplec amb les Cobles Mediterrània i Rau Jove. No esperarem el 65è aplec de Figueres per escoltar la seva sardana ensenya programada de conjunt a la sessió de tarda. L'aplec de Figueres de Florenci Mauner, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona,

L'Aplec de Figueres, de Florenci Mauner, amb la cobla Ciutat de Girona. Doncs resulta que un assidu oient del programa, diumenge passat va fer anys, en Josep Nicolau de la Garriga, o en Josep Nicolau de Sils, tampoc cal dir quants. I la seva parella, la Roser, ha pensat que li faria il·lusió escoltar aquesta felicitació acompanyada d'una sardana. I no podia ser cap altra que Can Compte d'Enric Ortí amb la cobla Sant Jordi. Pep, per molts anys.

La Cobla Sant Jordi ens oferia la sardana d'Enric Ortí titulada Can Comte. Continuem amb la resta de la informació per diumenge. A les 12 del migdia a Madrid, a la Glorieta Font de la Sardana, música enregistrada. A 1:15 a Mollerussa, a la plaça Major amb la Cobla Berga Jove. A 1:00 al Port de la Selva, 17è aplec de Sant Baldiri amb la Cobla Servianenca. A 4:00 PM a Torelló, 56è aplec de Primavera amb les Cobles Mil·lenària, Bellpuigcobla i Principal de Llobregat. A 3:15 PM a Navàs amb la Cobla Viladolesa. A Sant Pau de Segúries, diada de la gent gran amb la Cobla La Principal de Cassà. Per les 5:00 PM, a Llagostera, 44è aplec de Penedes amb la Cobla Foment del Montgrí, a Vilablareig, de Festa Major amb la Cobla Salvatana, i per 6:45 PM, a Badalona, a la plaça de la Vila amb els Lluïssos Cobla, i a Sant Cugat del Vallès amb la Cobla Mediterrània. Doncs ara ens aturarem al 56è aplec de Torelló per escoltar una de les sardanes programades de conjunt, Obligada de Cobla de Josep Auferil, o El Bon Ciutadà, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Escoltàvem El bon ciutadà de Josep Auferil, interpretada per la Juvenívola de Sabadell. I ens queda la informació d'entre setmana. Per dilluns a les 7 de la tarda a Barcelona, al Casino L'Aliança del Poble Nou, primera gala de l'audiència dels Premis Preludi amb la Cobla Principal de Llobregat. Per dimecres a les 7 de la tarda, al mateix indret a Barcelona i al Casino L'Aliança del Poble Nou, segona gala de l'audiència dels Premis Preludi amb la Principal de Llobregat i els Montgrins. I per divendres, a la 1 de la tarda a Corbins, de Festa Major amb la Cobla Salvatana, a les 7 de la tarda a Barcelona, a la Rambla de Sants amb la Cobla Rambles, i a les 10 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer, concert vigília del 39è aplec amb la Principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, ja ho saben, dansacatalanapeticions@gmail.com. Doncs tancarem amb la peça que clourà la primera part del concert vigília de plec de Sant Feliu de Guíxols divendres vinent a les 10 de la nit. L'amic absent i l'amic Omar, de Francesc Marrós, amb la Principal de la Bisbal. Ara ho entendran. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgu seran els 6 primers que es reformaran de manera integral el 2027. Així ho ha anunciat el govern municipal en la segona trobada amb les 34 escoles i instituts escoles de la ciutat. En aquesta primera actuació s'invertiran fins a 10,4 milions d'euros. Alguns dels centres educatius es van construir ara fa 46 anys i molts d'ells han anat envellint sense comptar amb un correcte manteniment, segons ha alertat el mateix alcalde de Badalona. Mentre les obres no siguin efectives, ha explicat si farà el manteniment del dia a dia. Escoltem Xavier García Albiol.
3: Porten molt de temps esperant, molts anys en una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, pel primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
2: Precisament la comunitat educativa es mostra preocupada pel manteniment del dia a dia abans que la remodelació integral de cada equipament educatiu no estigui enllestida. Unes actuacions previstes a 5 anys vista. Les direccions dels centres es mostren escèptiques fins que comencin les actuacions de millora, assegurant que el mal manteniment d'edificis municipals, com escoles, equipaments esportius i biblioteques, és un mal endèmic a la ciutat que esperen que es pugui revertir. N'ha parlat la directora de l'escola Josep Carner i portaveu de la Junta de Direccions de les Escoles Públiques de Badalona, Dolors Fernández.
4: Ara mateix no tenim motiu per desconfiar, però tampoc un excessiu motiu per confiar. És a dir, estem a l'expectativa, com sempre. El que ens amoïna, que és el que ens ha portat més estona en aquesta reunió, és el manteniment del dia a dia. No diem que no ho estiguin fent, no diem que sigui mentida, però nosaltres no ho estem veient encara i esperem, doncs això, que si comença a haver-hi un tomb, doncs tots... des del primer fins a l'últim badaloni, estarem molt contents.
2: El Partit dels Socialistes de Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Badalona per a les eleccions municipals del 2027. Fernando Carrera serà proclamat com a cap de llista després de ser l'únic aspirant que ha aconseguit superar el llindar d'aval requerit en el procés intern de primàries. La seva designació es formalitzarà en una assemblea de l'agrupació local i quedarà pendent de la ratificació definitiva pel Consell Nacional del Partit el pròxim mes de juny. Carrera, actual regidor i president del grup municipal socialista a l'Ajuntament, s'imposa així en un procés en què també s'havia presentat Aniceto Ramírez, que no ha assolit el suport necessari de la militància. El procés forma part del calendari intern del PSC per escollir caps de llista als principals municipis, mentre que la resta de la candidatura es definirà en una fase posterior. Els germans Trias incorpora un tractament sense cirurgia per al dolor neuropàtic intens a la cara. Consisteix a aplicar la mateixa tècnica d'ultrasons d'alta intensitat que s'aplica de forma pionera en pacients amb tremolor essencial o Parkinson. Ens en dona més detalls la nostra companya Susana Soldado.
5: Els ultrasons permeten l'ablació de determinats punts del cervell i l'Hospital de Can Ruti és el primer centre públic català en utilitzar aquesta tecnologia. De moment s'aplica en pacients amb dolor neuropàtic que no responen als fàrmacs, infiltracions o intervencions quirúrgiques convencionals. Aquesta patologia es produeix per una lesió o disfunció del sistema nerviós i, entre altres efectes, pot provocar crisis de dolor molt intens a la cara, que poden aparèixer en activitats en quotidianes com parlar, menjar o rentar-se les dents, incapacitant el pacient. És la denominada neuràlgia del trigemin. Els neuròlegs dels germans Trias apunten a millores de fins al 50% en la percepció del dolor en pacients a qui ja s'ha aplicat la tècnica i destaquen que pot arribar a ser una nova alternativa per a pacients amb dolor crònic intens i una qualitat de vida molt deteriorada.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: I aquest I Got You Babe, anirem versionant o coneixent les diverses versions d'aquest tema musical a la mà de l'Emma Teixidor, com fem més a més. Què tal, Emma, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tot un clàssic, eh?
1: Sí, totalment. És un clàssic dels 60. En concret, es va publicar el 1965 i s'inclou dins del disc Look at Us. És una versió, l'original, creada per Sonny i Cher, però que n'hi ha moltes de reinterpretacions. La lletra d'I Got You Babe parla d'una parella jove que, tot i no tenir diners, ni estabilitat, ni aprovació del món adult, troba força simplement en el fet d'estar junts. Per tant, és una cançó com molt jove, innocent, no? El missatge és molt hippie, també. Mm-hmm. El missatge és molt simple, però, com dèiem, molt potent. Potser no tenim gaire cosa, però ens estimem, ens tenim l'un a l'altre. És una d'aquelles cançons que encapsulen d'alguna manera els anys 60 i li donen aquest to d'ingenuïtat, romanticisme pop, una mica de rebel·lia juvenil, no? La cançó es publica, com dèiem, el 1965 i està escrita per Sonny Bono, que aleshores treballava dins de l'escena pop de Los Angeles, però va decidir, doncs, fer una cançó diferent a la que es portava aquella època. D'aquesta manera ella porta aquesta veu greu, tranquil·la, que contrasta amb la veu profunda de Cher. I musicalment és una cançó, doncs, molt senzilla, amb un ritme gairebé, com dèiem, naïf, una melodia molt repetitiva. I bé, d'aquí, doncs, en surten diverses versions. Si vols, ens n'anem a una, en aquest cas una de versió soul.

0: diferent.
1: Sembla una altra cosa, és totalment una altra cosa. També passem d'un duet a una persona que canta sola. Ella és la Etta James. Aquesta és una que... La que sentim és una versió de 2001, que és una versió remasteritzada perquè l'original la va cantar Etta James al 1968. És, com dèiem, una versió soul molt poderosa. És una proposta molt més emocional, intensa, transforma completament, no?, l'original, que era molt innocent, en aquesta com molt més empoderada d'una dona, no?, que sap molt bé què és el que té entre les mans. Quan Etta la grava, al 1968, ella ja és una figura molt gran en l'àmbit del soul i del rhythm and blues. Venia d'enregistrar clàssics com At Last, però en aquella etapa doncs, tenia un so molt més cru, i en aquí doncs, aporta doncs, aquesta poderositat amb la seva veu, sobretot. A diferència de molts altres covers, de moltes altres versions, ella no fa una peça bonica, sinó que la fa com més humana, no? És,
0: I alhora sembla més reivindicativa, no?
1: Sí.
0: Ja no és allò tan...
1: Sí, naïf, no? Allò no? De jovenet, sí. Si vols, ens anem allà a l'altre extrem, perquè veuràs que tenim versions molt diferents. En aquest cas, una punk.

0: Doncs aquesta és versió de 1982, d'aquí una estona l'escoltarem, però aquí en aquesta versió també s'hi escolta el sentim. És Joey Ramone i Holly Beth Vincent. Potser és una de les versions més divertides i és una aportació dels Ramones amb un aire innocent però accelerada, típic de la banda punk. La versió de Joey Ramone i Holly Beth Vincent és una d'aquelles reinterpretacions que semblen impossibles, no? Perquè agafa una cançó que dèiem que era innocent dels 60 i la converteix en aquesta joia punk pop romàntic. Resulta que a principis dels 80 el punk ja havia deixat d'enrere aquesta fase més destructiva i moltes bandes començaven doncs a coquetejar i a reconnectar i a fer doncs immersions amb el pop i deixar-se doncs endur per aquesta, aquesta línia, no? I tot i ser una icona del punk, doncs Joey Ramone es deixa influenciar i acaba doncs fent aquesta versió amb la Holly Beth Vincent. Ella porta una energia més freda i moderna, molt marcada per el new wave i el post-punk del moment, i ell doncs aquesta versió que manté doncs l'original però que té doncs la seva veu i a més doncs amb aquestes guitarres més ràpides, un ritme més nerviós, bé, aquesta versió
1: menys
0: sí.
1: melangia, que sí. altres propostes també.
0: Encara n'hi ha una altra. Sí, seguim.

0: més tranquil·let, per això.
1: Més tranquil, però aquesta veu així com més, que m'importa tot d'un raba, no? Doncs és una mica això. És una versió de 1975, inclosa dins del disc Go Girl Crazy dels The Dictators. És aquesta versió hard rock protopunk, setanter, molt gamberro. Els The Dictators són una de les bandes més importants, però molt oblidades, del protopunk nord-americà, i van aparèixer a Nova York a mitjans dels 70, abans que el punk doncs acabés d'explotar, doncs, com dèiem, amb els Ramones, els Sex Pistols o els Clash. Musicalment doncs feien aquesta barreja de hard rock, garage punk rock, humor absurd, cultura pop barata i una actitud doncs de carrer molt de Nova York. I ells eren fans del Black Sabbath, com de bandes pop adolescents dels 60, i això doncs és clau en aquesta versió de I Got You Babe. The Dictators doncs el que fan és agafar aquesta versió, aquesta cançó tendra, i la fan sonar doncs més gamberra.
0: Anem als anys 70, quan també van versionar aquest títol. I això ja sona a balada, no?
1: Sí, és més balada, és el Bowie en, el seu, en la seva època explosiva del glam. Aquesta cançó, aquesta versió és la culpable que jo hagi triat aquesta, aquesta cançó per veure quines reinterpretacions se n'han fet. Aquesta és una del 1973, com dèiem, és una versió glam, art rock, i són protagonistes David Bowie i Marianne Faithfull. I és una versió que podem veure molt curiosa a YouTube, la podeu buscar, i home, la posada en escena d'ells dos amb una vestimenta i una manera de, els maquillatges, com van vestits, com ells interpreten la cançó en directe, és bestial. És probablement la més elegant, decadent i teatral de totes les reinterpretacions de I Got You Babe, tot i que n'hi ha una que escoltaràs que supera també la teatralitat, però amb un nivell estratosfèric. Bowie està en un dels moments més creatius i magnètics de la seva carrera, acaba la seva etapa de Ziggy Stardust i comparteix aquesta posada en escena a la televisió, i posen en escena tot plegat en un moment en què la televisió, sí. No, no és un videoclip, és, sembla com un programa d'aquests musicals que feien a l'època, en el que ells estan allà tan tranquil·lament.
0: Sí.
1: Fent aquesta versió. La seva proposta sona nocturna, ambigua, sensual i fins i tot amb un punt decadent, un fet molt del moviment glam, no? Que ho porta doncs, a aquests extrems. I si vols, ara un cameo de dibuixos animats també. No sé si coneixeu aquests personatges que sonen ara mateix. Ells són els Beavis and Butthead. Van ser tot un esperpento a l'època dels 90. I si seguíeu la MTV, eren doncs, uns clàssics de la televisió en aquell moment. Com dèiem, això és una versió de 1993, on hi ha la mateixa Cher, ja entrada en banys, perquè ja feia molts anys que havia fet aquesta
0: clar,
1: cançó.
0: Clar, són 30 anys, no? I, pràcticament.
1: Aprofita per fer aquesta versió amb uns personatges que són uns dibuixos animats. Aquesta és probablement la versió més surrealista de totes les que s'han fet, i alhora també és una peça perfecta de cultura pop dels 90. En aquella època, com et deia, l'MTV dominava completament la cultura juvenil amb els seus videoclips, era una cosa com revolucionària, i Beavis and Butthead eren un dels programes més rics i reverents i populars del moment, amb un humor absurd, nihilisme adolescent, comentaris estúpids sobre videoclips i una paròdia constant de la cultura pop. Llavors, la mateixa Cher decideix doncs gravar aquesta versió, i ella el que fa és posar-se, o sigui, ella, que és una diva, es posa al costat d'aquests dos personatges i aconsegueixen fer doncs un videoclip i una campanya brutal en el que porten amb un altre extrem aquesta cançó.
0: Hi ha proposta hard rock.
1: Vinga.
0: De, també aquest tema musical. I've got you, babe.
1: Aquesta és una versió de 2015 de Blackmore's Night. Són un, aporten un folk rock medievalitzat, En aquest cas és una de les reinterpretacions més inesperades i elegants. Transforma completament la cançó de pop juvenil dels 60 una mena de balada folk renaixentista i medievalitzada. Els Blackmore Night és el projecte de Richie Blackmore, guitarrista legendari de Deep Purple i Rainbow, i també de Candice Night, que és cantant i compositora del grup. I en aquest cas, doncs, tampoc no té massa cosa més, eh? És molt diferent, rock, folk rock, no?
0: Sí.
1: Seria? Doncs vinga, i una versió bastant recent, del 2025.
2: They say we're young, we don't know, we won't find out until we grow.
1: És una versió de Walk of the Earth, que agafa aquesta cançó i la porta cap a un terreny molt més contemporani, íntim, creatiu, molt de l'era ara d'internet. No és una reinterpretació basada en la grandesa ni tampoc en la nostàlgia clàssica, sinó és més aviat és molt més pròxima, més com profunda, joc musical. En aquest cas és una versió càlida, molt, amb molta naturalitat i amb una sensació de complicitat real entre les dues veus que interpreten.
0: I una altra d'íntima és aquesta, any 2019.
2: They say we're young and we don't know, we won't find out until we grow.
1: És una de les més boniques, potser, eh? Molt profunda, no?
0: És que ja només la veu.
1: Sí, no? És, si em diuen que és dels 60, però de l'època del folk dels 60, també m'ho creuria. És una versió de Boom Forest i John Paul Ronnie, és una reinterpretació molt íntima i, com deien, contemporània. Està lluny del glam, del punk, del reggae, aquí és més indie folk i, com deien, molt càlida i acústica. I si vols anem a aquesta que et deia, que és una anada d'olla absoluta. Vinga. Aquesta és una versió psicodèlica de 1968.
0: T'anava a dir, es podria fer avui en dia o es podria fer el 68?
1: I aniria al programa de Toni Rovira, saps?
0: Exactament.
1: És una versió de Tiny Tim i Eleanor Baruchian. És una versió molt estranya, és potser la més estranya i fascinant de totes.
0: I sona un ukelele, no? Perquè...
1: Sí, és que ell toca l'ukelele, a més a més. Bé, ell és com una peça de culte, gairebé. Per a l'entendre-la hem d'entendre qui és el Tiny Tim. No era només un cantant excèntric, era també una mena de filtre a música popular nord-americana. Coneixia
0: que hagués fet amb el tot.
1: Ja veus. I actuava com una figura completament fora del temps. Ell va, com deies, amb el seu ukelele, té aquesta veu agudíssima de falset, cabells llargs, un hippie, personatge victorià, és una barreja molt estranya. I ella ve del món psicodèlic i underground de Nova York i Los Angeles i està vinculada a The Cake, al cercle de Frank Zappa i l'escena freak dels 60. I la bé, lletra... aquesta és la seva proposta.
0: Ara pensava, la lletra no s'ha traduït, no?, cap de les propostes?
1: No, no l'he vist. Segurament n'hi ha, però no l'he trobat pas. Si vols... Ah, sí que ens donarà pas, temps i tot. Si vols, ens anem a aquesta versió del 2024, també, ara. Ella és la Sarah Ashbrink, és coneguda per un estil que barreja l'indie pop, el dream pop, és folk intimista i té una força sensibilitat bastant vulnerable i introspectiva, ens mostra aquesta cançó. És la versió de Perro del Mar i bé, no té massa cosa més, simplement és molt tranquil·la i tal. Mm-hmm. Si vols ens anem ja a altres versions o si de cas ja ens anem a la darrera.
0: Vinga,
1: perquè
0: acabem.
1: Sembla que acabem i posem el colofó. Vinga, som-hi. Ens plantem al 1985 el disc de UB40 Vagardim i són, evidentment, aquesta versió de The Pretenders amb Chrissie Hynde cantant i el grup UB40. Tot i ser reggae pop, la veu de Chrissie Hynde li dona aquest to rock claríssim, amb aquesta seria la gran versió mainstream, molt vuitantera i que segueix sent enganxosa a morir. I et diria que és una altra cançó completament diferent i que ha marcat amb una, totalment a una època.
0: Emma, gràcies un cop més per ser amb nosaltres. Que vagi bé.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I a la nostra ciutat, doncs, estem d'enhorabona en matèria esportiva, perquè tenim un nou campió del món. Avui ens acompanya a l'estudi en José Sánchez Piqué, que després d'anys de formació i d'esforç s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata en la categoria de més de 35 anys. Un campionat que s'ha celebrat a Tòquio, així que, què tal? Molt bon dia, campió.
2: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
1: Enhorabona, se't veia molt emocionat en conèixer aquest nou títol que ostentes. Se't va escapar fins i tot alguna llagrimeta, hem pogut veure en imatge.
2: Sí, alguna cosa altra, sí.
1: No t'ho esperaves?
2: Bueno, al final és un somni que tard o d'hora penses que arribarà, però a vegades sempre tens el dubte d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
1: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
2: Totalment,
1: com deies.
2: Totalment.
1: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
2: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure també, una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, amb mi i amb tot el grup de karateques, i també una miqueta doncs, a la meva família doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un petit premi als meus alumnes també.
1: No sé si aquests tres una mica pilars, no?, que has fet referència al karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família són també tres pilars de vida per tu.
2: Sí, correcte, fonamentals.
1: Sí?
2: Fonamentals.
1: Com va ser? Explica'ns perquè ens puguem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no?, com funciona.
2: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de kates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre dos dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i bueno, una miqueta d'organització entre 10 tatamis. Doncs aleshores allà l'organització... Bueno,
1: 10 tatamis,
2: sí, correcte. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran i, bueno, et deixaven una miqueta al principi, quan arribaves, bueno, doncs canviar-te lògicament, posar-te el karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent els nostres kates.
1: Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar la final?
2: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta doncs, puntuats de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
1: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, Has estat campió d'Europa, en altres ocasions subcampió i tercer classificat també d'aquesta competició, Com
2: sí, correcte.
1: Aconsegueix un a mantenir-se, doncs això, en el podi, no? Una mica quina és la recepta?
2: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els hi explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i deies, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No
1: m'ho crec, això.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, no despuntava tampoc en recital, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt de... doncs començar a donar-me compte que, bueno, que podíem fer coses, no?, i aconseguir. I també, doncs, això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
1: Entenc que ja havies estat al Japó altres
2: sí,
1: vegades.
2: Sí, havíem estat, bueno, jo personalment dues vegades abans, sí.
1: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat perquè tot anava on time, no?, sobre
2: sí, correcte.
1: Calendari, sobre horari establert, vaja.
2: Sí,
1: que
2: sí.
1: Aquí potser no hi estem tan acostumats.
2: No pas. Sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt, ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. Entonces són tan... Vull dir, no, no hi ha
1: res... No tenen res. Un servei de Rodalies Renfe, eh?
2: No tenen Japó. Un servei de Rodalies Renfe, correcte.
1: Escolta, què és el que et va atrapar, tu? Quan vas començar a practicar karate i en concret aquesta modalitat, la de les cates?
2: Sí, bueno, jo, com tal, sí que he practicat esports quan era més petit, extrasolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no? Quan ets petit, no? Que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no? Doncs a l'hora de fer un partit i tal sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys... me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta dos amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia m'ha dit, ei, que vine a provar karate, tal. Dic, ostres, vaig agafar una miqueta l'excusa ràpida de no tinc material, no porto el karate i tal. I
1: ell... Necessita poc.
2: Sí, sí, no, necessitem molt poc. I ell va agafar una motxilla, va obrir, i em va dir, no, si t'he portat un per tu i...
1: Sabia sí, quina sí. Seria l'excusa.
2: Sí, i ja està, des d'aquell primer dia, doncs ja em vaig enamorar completament.
1: Totalment. Des d'aquell primer dia, que això era sí. En plena adolescència, dius?
2: No, amb 8 anys.
1: Amb 8 anyets.
2: Sí, sí, ja des de petit, sí, correcte.
1: I aquesta modalitat en si, les cates, explica'ns una mica en què consisteix, no? I què és el que una mica també posa en valor dins de la modalitat de karate.
2: Sí, bueno, per nosaltres és molt important als cates, ara faré una miqueta més d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques o de una miqueta de tot el ventall de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt aquí a nivell nacional.
1: Són com sèries, no?
2: Sí, moviments. Correcte. Sí, és una,
1: sèries de moviments.
2: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas una, com una lluita imaginària entre diversos adversaris i, bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua, doncs, sobretot la vivència, no? I el realisme, no? Que sempre posem l'exemple, no? Que una persona des de fora, si està a l'escenari, o, perdó, a la grada...
1: Pugui imaginar-se el contrincant.
2: Correcte. Pugui dir, ostres, doncs, estic entenent una miqueta el que està fent. Molt...
1: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
2: Sí, correcte. Sí, després ja dins, ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris... també, i un cop ja tens tota aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida...
1: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyama's Karate Dojo, no? Situat al barri de la Salut.
2: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyama's Karate i, a part, jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, que estem a Güell i Ferrer, al costat del Mercat Torner. I, bueno, és un projecte que vam començar. Jo porto molts anys també ha dedicat una miqueta a l'ensenyança. Vaig començar també aquí amb classes extraescolars, per exemple, a l'escola Bufala, que la tenim aquí molt a prop també, a l'escola Jungfrau a Badalona. I, bueno, va arribar un moment que, bueno, una miqueta com a decisió, com a canvi, doncs vam prendre una miqueta el dir, bueno, anem a veure si organitzem nosaltres a la nostra pròpia escola i, bueno, doncs, de moment, la veritat que molt bé, molt content.
1: Tot i que el terme en si és sensei, no? Així és com t'anomenen els teus, o senpai.
2: Sí, correcte. Bueno, senpai seria com els primers cinturons negres que vas obtenint, no? I quan arribes a una certa graduació, doncs ja diuen sensei, en aquest cas sensei.
1: Què et diuen els teus alumnes en saber que ets campió?
2: Bueno, doncs, primer de tot, molt de goig. Molt contents, que bueno, que al final també, doncs, és una forma de que ells també sobretot vegin això, no? De que al final tot depèn de la constància, no? D'ajudar pels teus somnis si realment els vols, perquè a vegades diem, jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset de bueno, gomets, golosines, tal, i bueno, doncs, va ser molt bonic, la veritat. Estic supercontent.
1: Que clar, ara deies això. Ahir ho celebrava amb llaminadures, no?, amb carmels.
2: Sí, correcte.
1: Però no sé si és molt estricte, també, el dia a dia d'un professional del karate. A nivell, fins i tot, alimentació, vull dir.
2: Sí, al final també és una mica... Parlo en el meu cas, sí, i conec molta gent, una gran amiga meva també de karate, que sí que potser són molt més estrictes en algunes coses, i intento jo també portar una mica l'equilibri. Si em dediqués només a preparar competició, sí que seria potser molt estricta, però entrenar donar classes i preparar també una competició, tot en conjunt, és molt difícil de voltar l'hora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, m'assonar una miqueta el tema del menjar.
1: Alimentació i descans, segurament, correcte, no? Important.
2: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que allà tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot amb la competició.
1: Qui és el teu sensei?
2: Sí, des dels 8 anys.
1: Des dels 8 anys?
2: Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè, bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'escola Llamas Karate, i, bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí.
1: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
2: Sí, correcte.
1: Qualsevol persona pot practicar karate?
2: Totalment.
1: Diries? Sí?
2: Totalment. No hi ha cap mena de problema. De
1: tinguis 60 anys, en tinguis 4.
2: Sí, perquè al final el karate no et diu, o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part de les cares de la moneda, és una part positiva, perquè pot començar qualsevol i, mica en mica, doncs, anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? Uh-huh. I, si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt, entre cometes, de manteniment. Vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i passaré les meves coses amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició al final és una decisió que prens tu a nivell personal i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però està allà també.
1: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no?, amb les kates també del karate, que té un origen molt asiàtic, no?, sobretot, no?, i que segurament, doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no?, o altres països. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que ho viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell...

0: molt dos del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la mm-hmm. disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dos categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, mm-hmm. que estaven amb nosaltres, es que els fan també al tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
1: Al·lucinant veure'ls, no?
0: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys doncs estava pendent, no?, doncs, bueno, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir en un tres i no res. I els nens no, els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els solers s'escalfaven, preparaven tot.
1: Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
0: Bueno, podem dir-ne que el rival era doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un noi de Rússia, i bueno, que... és molt conegut precisament doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres, l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Uh-huh. Sempre li fiquem una miqueta més.
1: Un campió mundial, com ets tu, de karate, pot viure del karate?
0: A nivell competició, la resposta és no. No pot viure. Sí que... gràcies a l'escola i a les classes sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate. Uh-huh. Centres del rendiment, els CARs i tot això, que tenen doncs, una mena, no?, de coses positives i tal.
1: Per tant, les kates no és disciplina olímpica.
0: Les kates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. Mm-hmm. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també em veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... com fent punts, no? Mm-hmm. Tot això sí que està dins del marc legal de la Federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions mm-hmm. i ajudes.
1: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
0: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
1: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate, o són comunes, altres arts marcials, també?
0: Doncs, fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, etc.
1: Creus que practicaràs karate tota la vida?
0: Sí.
1: Sí?
0: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és com la part viva, no?, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate doncs, treballant el que més t'agrada.
1: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
0: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates. Sí? Totalment.
1: Aquí a casa nostra?
0: Sí, de fet, tenim a la Sensei Els Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
1: Badalonina, també.
0: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores, també de l'escola del mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop, i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, tenen bons resultats, i aquest se l'assembla. Vull dir, jo amb la Sensei Els sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sensei Els, doncs he de treballar com la Sensei Els, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella jo també vull arribar, no? I doncs part d'aquest mèrit també se l'agraeixo a ella.
1: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no? Com un dels valors del karate, que és

0: per tu la disciplina? Com la...
1: Doncs la disciplina...
0: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina, o molta gent vulgui de fugir, o la joventut vulgui de fugir potser de la disciplina, no?
1: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte, disciplina és respecte, és respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva. Són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no? O tindran com a referència, no? I sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no? Que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquí és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, molt senzill. Estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
0: És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria de més de 35 anys. Com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
1: Nosaltres os? Els karatekes diem os.
0: Os,
1: correcte.
0: Oi que sí? Doncs os, fins a pròxima.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: Saludem l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora també de Tupper Sex, que la trobareu a Santa Coloma de Gramenet, carrer Santa Anna.
3: Número 17.
0: Número 17.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia, Eva, com estàs?
3: Feliç.
0: Feliç.
3: Anem a parlar d'un tema, a més, molt més polèmic del que a mi em semblava.
0: Que és la vasectomia i la sexualitat masculina, eh? Avui ens fixem en ells.
3: Exacte, perquè mira, jo també és un propòsit que m'he fet aquest any amb la divulgació que faig a diferents mitjans de comunicació, que és parlar més dels homes. Perquè és veritat que les dones estem agafant molt de poder amb la nostra sexualitat, amb les nostres emocions, que comencem a gestionar les coses d'una altra manera, però els homes hi ha com una buidor, una solitud, un no parlar, un silenci, un com anem tirant de la motxilla, del carro, de totes aquestes creences que portem a sobre, i no acaben de treure el cap. I això connecta amb una certa infelicitat vinculada no només a l'esfera sexual, sinó a l'emocional, que està completament lligada, no? I com que a nosaltres també ens interessa que els homes estiguin contents i feliços, perquè tot està connectat, és tota l'energia masculina i femenina que es barreja, no té res a veure veure l'orientació sexual, doncs hem de parlar més de temes masculins.
0: Per tant, avui ens hem proposat això, trencar mites i contestar segurament algunes de les preguntes que tenen moltes persones sobre la relació entre la vasectomia i la sexualitat masculina. Si afecta també al desig sexual, a la pràctica sexual, no?, entre d'altres. Parlem de l'operació en si, no? Què és exactament una vasectomia?
3: Doncs la vasectomia és una intervenció urològica super, super senzilla. O sigui, és ambulatòria. Entres i en 10 minuts, mitja hora, estàs fora i t'han adormit única i exclusivament la zona.
0: Assumida per la mateixa Seguretat Social.
3: Assumida per la Seguretat Social i consisteix en tallar o bloquejar els conductes deferents, que són uns conductes per passar l'esperma, que és, si imaginem un penis, és com un tub que va pel penis que connecta directament amb els testicles. No afecta a l'eiaculació, perquè, de fet, la quantitat en percentatges que correspon a l'esperma dins del, que és el líquid que s'emet en una eiaculació masculina, és un 5%. És a dir, que no notaràs la diferència i continuaràs eiaculant de la mateixa
0: la
3: manera. Exactament. En quant a la quantitat, únicament que no conté esperma. L'esperma es continua produint en els testicles, però no surt pel conducte deferent.
0: Hi ha un embús a la carretera.
3: No, hem posat un top, vull dir, hem posat un stop molt gran perquè no passin. I llavors, d'aquesta manera, evitem la concepció. No evitem les infeccions de transmissió sexual.
0: O sigui, únicament és efectiu davant la concepció, per impedir la concepció.
3: Exactament. I llavors, després de fer aquesta intervenció, hem d'anar fent una sèrie d'espermiogrames durant uns mesos, els que prescrigui el nostre uròleg, per comprovar que realment la intervenció ha estat efectiva.
0: És reversible en qualsevol cas, si en algun moment donat una persona es fa enrere, perquè s'ha operat que és molt jove, o perquè, no sé, ha canviat de parella, després ja replanteja la paternitat amb aquesta nova parella?
3: És reversible, el que passa que es demana que hi hagi molta seguretat amb la persona, en l'home, en aquest cas, quan es fa aquesta intervenció, perquè quan la fas, la vols fer reversible, no hi ha garantia, aquí sí que no hi ha garantia d'aquesta irreversibilitat. És a dir, hem tocat una zona molt sensible, que no, realment és una operació molt fàcil, tal com us ho he dit, però clar, si ara la fem reversible no és un joc, ara sí, ara no. Vull dir, es pot fer, però de fet hi ha altres mètodes per quedar-se embarassada. Es recomana, doncs, congelar esperma si hi ha una, si això et dona una seguretat per si més endavant voldries tornar a tenir una criatura, i fins i tot es pot treure també l'esperma amb una mena de, jo diria com una mena d'injecció del testicle, però en fi, el cas és que l'esperma també, per qualitat, un cop fem aquesta intervenció, perquè contacta amb la sang i llavors ja fa defenses.
0: Eva, avui hem convidat també a participar en aquesta secció la Cora Gilabert, que esperava per fer el repàs de tendències com és habitual, juntament amb la Júlia, i ens deia, és que aquest tema m'interessa, jo tinc moltes preguntes a resoldre. I hem dit, doncs mira, fes un directe, Cora.
4: Jo precisament volia preguntar-te per això que comentes dels espermatozous que es queden aquí, doncs que ja no poden sortir, i entenc que no se'n fabriquen de nous. Això pot tenir alguns efectes secundaris a llarg termini, el fet de que no hi hagi, doncs, aquesta renovació?
0: Aquesta circulació.
4: Sí.
3: Ni molt menys. Al contrari, el cos té molta capacitat de regeneració, no afecta ni el nivell de testosterona, que parlem tant de la testosterona masculina vinculada a la masculinitat, virilitat, erecció, etc.
4: Sí, això els hi preocupa molt.
3: No afecta per res, tampoc a la capacitat de control de l'eiaculació, de l'erecció. Ben bé és al contrari. És com, es dona el mateix cas que es dona, perquè ho entenguem en el nostre cas amb les dones, quan tot és la tranquil·litat de que ja no et quedaràs embarassada, per la raó que sí, perquè estàs fent servir un mètode anticonceptiu segur, que és com notes una certa alliberació. Doncs en el cas de l'home, el que ens donen les dades i les enquestes que s'han fet és que també hi ha aquesta alliberació per poder viure una sexualitat més tranquil·la, més plena, perquè ja no estic controlant, no haig de posar-me, en el cas de relacions estables, un preservatiu, puc ejacular de la manera que vulgui, i llavors aquest guanyar seguretat repercuteix positivament en la vivència de la sexualitat, i en cap cas hi ha una afectació a nivell de salut. És més, com que la sexualitat es viu d'una manera més tranquil·la, més relaxada, i segurament passarà amb més freqüència, això actua positivament al nivell de la salut prostàtica. O sigui que la maquinària, quan més la
0: aquesta
3: fem
0: calma,
3: servir...
0: Aquesta calma, no? No patir per si et quedes o no embarassat, no?
3: Exacte, farà que tinguis una sexualitat més, diguem, promiscua, i llavors això també et dona més salut a nivell de tota l'esfera genital, treball de la musculatura del terra pèlvic, a nivell prostàtic, en totes les esferes. I també en l'emocional i la relacional de la parella, perquè, clar, si no, normalment, qui porta la càrrega, el pes de controlar el cicle menstrual, mètode o gino, és si em prenc la pastilla anticonceptiva o no, o si hi ha preservatius en el calés de la tauleta de nit, és de la dona. Llavors, per la dona també suposa una tranquil·litat a l'alliberar-se d'estar prenent aquestes mesures de control per la no fecunditat.
0: Una vegada es fa la intervenció, s'ha d'esperar molt temps per mantenir relacions sexuals després d'aquesta intervenció?
3: Recomanen una setmana, 10 dies, però us asseguro que és que molt sovint passen abans.
0: Molts pensaran, és dolorós?
3: No fa mal. O sigui, si la intervenció va bé, que ha d'anar bé, ja us dic que és una cosa molt fàcil, és que no és ni un punt i no te l'has d'anar ni a treure. És a dir, que es cau sol. O sigui, la incisió que fan és mínima. Llavors, és que ni es nota després, ni es veu. Si la vols buscar, ja és un joc divertit amb la parella, però difícil de trobar-la, ja us ho dic.
4: I jo tinc una altra pregunta. Hi ha casos en què es torna a connectar al conducte? És a dir, que es queden embarassades i l'home s'ha fet la vasectomia.
3: Que es reverteix, no?
4: Sí, naturalment.
3: És que hi ha... es mencionen perquè hi ha... Però el percentatge és com
4: d'irrisori, no?
3: Ínfim. A més, que compta que es fan els espermiogrames, crec que són com al mes i als 3 mesos, per tenir tota la garantia total i absoluta. O sigui, realment, el percentatge és
4: baixíssim.
0: Testosterona.
3: Perfecte, inalterable. No toca la masculinitat, no toca la virilitat, no deixes de ser més o menys home, la teva masculinitat no es mesura amb els espermes que emets o no. Sisplau, homes, poseu els peus a terra i comenceu a pensar amb seny sobre el tipus de persona que voleu ser i el que significa ser home. O sigui, no afecta absolutament amb res d'això.
0: Tampoc a la capacitat a l'hora d'arribar a l'orgasme.
3: Ni molt menys. Al contrari, aquest punt de no haver de controlar, o per exemple en els casos de parelles que fan servir la marxa enrere, no? A l'home, en aquest cas, ha d'estar controlant en quin moment té l'orgasme, en quin moment eyacula i on va per aquest esperma, i això també suposa que no pugui viure una experiència de orgasme com plena. Vull dir que en cap cas afecta a la funció sexual. Ben bé al contrari.
0: I hi ha requisits a l'hora de fer-se la vasectomia? Vull dir, abans deies, entra per la Seguretat Social aquesta intervenció. Encara que no tinguis fills? Si algú que no té fills se la vol fer, què?
3: Se la pot fer perfectament. És a dir, que tu tinguis clar, no sé si hi ha... Mira, aquí em pilles, Núria. No sé si hi ha un requisit d'edat, però que si tu, jo per mi, com a sexòloga...
0: Perquè potser
3: mira,
0: algú té molt clar doncs que
3: no vol tenir criatures,
0: fills.
3: I ho té claríssim, i ja està. I ja us dic, sempre hi ha aquest... el pot per si de cas, no? Congeles esperma, que és una cosa superfàcil, i ja està. Però la veritat és que no sé si has d'haver tingut alguna criatura o no. És que no té res a veure. Si tu tens claríssim i vols tenir una vida sexual tranquil·la i promiscua sense que hi hagi aquest risc... No sé si has de tenir una exigència d'edat. Ara sí que m'heu pillat, mira.
0: No sé si ho saps, però més o menys quina és la quantitat d'homes que, diguéssim, recorren a una cirurgia d'aquest tipus.
3: Ho busquem ràpidament, si voleu, però...
0: Ja ho busco.
3: Busca.
0: Era per veure si coneixies també una mica si és una pràctica, doncs, freqüent,
3: és una pràctica,
0: no,
3: mireu,
0: si hi ha certes reticències...
3: És una pràctica molt...
4: Hi ha certes reticències, ja t'ho dic jo. Jo crec que és per desconeixement, el que comentàvem.
3: I perquè
4: no
3: jo
4: saben.
3: Us demano, homes, que us heu fet la vasectomia, que parleu amb els altres homes i expliqueu que us heu fet la vasectomia.
4: Exacte.
3: Perquè normalment és un procés que es viu bastant en silenci.
0: Parlem més les dones de sexe o els homes?
3: Parlem més les dones de sexe, parlem més les dones de que els homes, la meva parella s'ha fet la vasectomia, jo li explico a la meva amiga, però segurament l'home no li explicarà al seu amic, perquè encara hi ha aquest prejudici, aquesta creença de que hi ha una pèrdua, o que de cara als altres hi ha una pèrdua d'habilitat, masculinitat, perquè no emets espermes. Llavors, homes, sisplau, parleu, escampeu que la vasectomia no té cap risc i que no perdeu cap tipus de funcionalitat ni sexual ni emocional. Quin és el percentatge?
0: El percentatge, vinga. Més de 70.000 espanyols es fan la vasectomia cada any, segons l'Associació Espanyola d'Urologia. pot semblar molt, però realment això suposa menys d'un 5% de la població, que és un tant per cent que es manté des de l'any 2016, que no creix.
3: És un 5%, és molt poc versus, o sigui, tota la resta de companyes d'aquestes dones, d'homes, que entenem heterosexuals en la gran majoria, estan portant la càrrega de gestionar aquesta evitació de l'embaràs.
4: Perquè la lligadura de trompes, si no estic mal entesa, sí que té més repercussions i més efectes secundaris, no?
3: Efectivament, molts més que la vasectomia. Llavors, per això és tan important que parlem d'aquests temes i que els homes prenguin consciència i que les dones en relacions heterosexuals també ocupem el nostre lloc i no pensem, ai, pobrecito, que s'ha de tallar.
4: No s'ha de tallar res. No? Explicar-li bé.
3: I llavors aneu al metge i que sigui una persona avalada, que li digui i li doni la seguretat de que no passarà res i que això revertirà en positiu en la relació de parella i en la vida afectiu sexual de la relació. Sí, i els hi poseu, com que teniu el programa que el podeu
4: recuperar aquest espai,
3: els hi poseu en bucle perquè l'escoltin.
0: De fet, la mitjana dels pacients que se sotmeten a la intervenció és al voltant dels 37-38 anys, 37 anys i mig, que ja una mica coincideix amb l'etapa en què potser un decideix no tenir més fills.
3: Efectivament. Llavors,
0: i que parlàvem d'aquest 5% que no arriba, però que en la majoria de països desenvolupats se situa de mitjana en un 2,5%, encara més baix que la mitjana espanyola.
3: Que ni tan malament. I penseu també el percentatge d'edat, més petit dels 40, perquè d'alguna manera la joventut també col·labora en tenir una capacitat més oberta a l'hora d'entendre el que significa la intervenció. A mesura que ens trobem amb persones de més edat, amb homes de més edat, el pensament és una mica més obtús, tancat o conservador, diríem.
0: Doncs ho deixem aquí, Eva, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres.
3: Encantada.
0: Avui amb aquesta entrevista a dues veus amb la Cora Gilabert.
4: Moltes gràcies. Ens ha solucionat dubtes que teníem existencials.
3: M'alegro moltíssim.
0: Doncs vinga, fins la pròxima. Adéu-siau.
3: Gràcies, una abraçada.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: I avui tenim amb nosaltres un artista de casa, d'aquells que van picant pedra i construint el seu camí pas a pas. Ell és l'Edus TV, cantant badaloní, que continua fent créixer el seu projecte musical i que avui ens visita amb una novetat important, un nou tema, La meva sort, que ja ha vist la llum i que promet marcar un abans i un després en la seva trajectòria.

0: i amb ell parlem de música, de procés creatiu, de què significa fer-se un lloc al món musical, des d'aquesta petita gran població que és Badalona, no? I sobretot de tot el treball que hi ha darrere d'una cançó abans que aquesta arriba doncs, a les nostres orelles, com ho està fent ara. Edu, què tal? Benvingut.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vius aquest moment, just després de treure aquesta nova cançó?
1: Però molt content, perquè tenia moltes ganes de començar amb aquest projecte. És un projecte més tranquil al que estava acostumat, que abans era bastant més electrònic, i aquest projecte en particular tinc ganes de fer-ho des d'un altre punt, també estic en un altre moment de la meva vida. Llavors és com, anem a intentar construir algo que sigui orgànic, que sigui totalment transparent, perquè vivim en un... Trobo que ara, a dia d'avui, vivim en un món en el que ja costa veure el que és real i el que no ho és, i intentar ser el més real i el més transparent possible amb aquest nou projecte.
0: D'on neix la meva sort? Hi ha alguna història concreta al darrere que ens explica?
1: Vam estar composant-la amb l'Uri Plana, el Roger Jamí, la Mireia Escriu i el meu cosí, l'Albert Alba, a Olesa de Montserrat. Aquesta cançó es va crear allà. I quan estàvem començant la cançó, nosaltres teníem en ment la idea de crear una cançó celebrant o donant les gràcies a aquella persona que en moments on nosaltres estem com una mica més atabalats o tenim els problemes d'angoixa i tal, doncs aquella persona com que ens salva i ens porta la calma, la tranquil·litat. I va començar a crear-se a partir d'allò. Amb el pas dels dies, aquesta cançó la vam fer l'estiu passat. I amb el pas del temps, la meva germana mitjana, la Judit, va agafar una gosseta que es diu Orca, que és un gran danès, és enorme, i me'n recordo d'estar-la al principi, quan l'havia agafat, d'estar-la mirant i posar-me aquesta cançó i pensar, hòstia, no només la meva sort no és només una vida humana, a vegades aquesta tranquil·litat o aquesta calma te la dona un animal o alguna altra cosa, no? Com estar tranquil·lament a la muntanya, o quina sort tinc, no? I llavors és com... ha anat com evolucionant, i jo ara ja la canto des d'un punt que aquesta calma, ara, a dia d'avui, me l'està donant com l'orca, per així dir-ho, saps? I és molt xulo, perquè ha anat evolucionant, i al principi va ser una cosa i ara és una altra, saps?
0: La sort, Edu, es busca o es troba?
1: Uf, jo crec que te la treballes, te l'has de treballar. Hi ha una frase que mon pare deia, que era: quan més m'esforço, més sort tinc. I aquesta la tinc allà, entre cella i cella. Sí.
0: Molt mítica, aquesta frase també. Vull dir, no te la trobaràs a mig del camí, perquè
1: no. Has de currar,
0: Ja has de ser en aquest camí. Com és el teu procés a l'hora de crear? Ets més d'esperar la inspiració, de treballar-ho com una disciplina?
1: Doncs em va bastant, això, a projectes, realment. I a vegades quedem per fer compo amb altres artistes i no surt res, i a vegades aquella setmana o estàs una mica més emocional o que et surten millor les coses, o has llegit o t'has inspirat o has vist alguna cosa i et surt tot com més fàcil. Hi ha moments de tot, moments en els que dius, hòstia, porto 4 dies i no surto d'allà i no avanço. Llavors pren-te un calma, respira, vés a un altre lloc, que te dé l'aire un poco, i ja sortiran bé les coses en un altre moment. Però això... Sí.
0: Tu mateix ho has dit, suposa un canvi important també amb estils musicals que havies treballat fins ara, no? 100%. Tenies ganes de, sonar més introspectiu, més reflexiu, no? Aquesta calma, no?, que tu comentaves. Tenies ganes de frenar pel que fa a ritmes, també, d'alguna manera?
1: Sí, una mica sí, també. També dic, estic en un altre punt... Jo ara mateix és com... I he viscut com molt de moviment aquests últims anys, i també tenia ganes com de frenar una mica, de baixar revolucions, i és que estic en aquest punt de bastant estable emocionalment, professionalment, treballant com sempre, com mai, I llavors és com, bueno, pues, aquest projecte vull que sigui real, vull que hagi a poc a poc, no hi ha pressa per treure absolutament res, i ja està, estic en aquest punt ara mateix. Sí,
0: quin retorn has tingut per ara de La meva sort?
1: Uf, molt xulo, molt guai, perquè gent que, per exemple, el Roger Pedrós, que és un bon amic meu i artista també, em diu, tio, jo no escoltaria les cançons d'abans, jo no les escoltava, perquè eren molt electròniques, amb autotune, allà molt festives i tal. Diu, però aquesta cançó, hòstia, tio, jo me la fotria al cotxe per anar, jo què sé, a donar una volta, tal. I altra gent del meu voltant que l'agafa i diu, hòstia, no és res semblant al que has fet fins ara i ens agrada molt, perquè és molt proper, està molt cuidada també la lletra, que també és una de les coses que amb temps es pot treballar. Si et demanen les coses ràpides, a vegades treus coses que dius, ui!
0: La immediatesa.
1: La immediatesa aquesta i la rapidesa.
0: A vegades juga amb les passades.
1: Sí, no és bona, no és bona. I llavors, com que també hem tingut molt de temps per treballar-ho bé, donar-li voltes a les lletres, a la música i tot, pues, bé.
0: I aquesta cançó forma part d'un projecte més gran, d'un àlbum imminent.
1: Sí, sí, sí. L'any que ve estem preparant un àlbum que serà tot del mateix estil, tot amb instruments tocats, re digital, i la veu tal i com surt, natural, sense efectes de veu com autotune, que amb el que estava acostumat a treballar. Tot molt natural, molt orgànic, i també, a part, en els directes portem músics, que són l'hòstia, i crec que el directe serà molt, molt especial i que arribarà molt.
0: Costa desfer-se de l'autotune? Ho dic perquè no sé si penses que també el públic, no?, té ganes una mica d'això, de l'autenticitat de la veu.
1: Sí, jo crec que estem en un punt en el que ara mateix hi ha dos públics, no? Els que estan cansats de tant d'autotune i tanta música tan sobresaturada i tal, que està bé, i altres que els hi agrada. I està bé, perquè són eines que pots utilitzar amb diversos estils musicals. Llavors, jo, que portava bastant de temps ara treballant amb autotune, sí que és cert que per fer maquetes i tal, l'utilitzo, però simplement per afinar la veu, per fer la maqueta, però després a l'hora de cantar, doncs sí que dius, bueno, pues, la canto bé i la gravem bé. Però és una eina, al final, és com la reverberació o el delay.
0: A tot això, abans de començar l'entrevista, m'explicaves que has fet un pas endavant amb la creació de la teva pròpia discogràfica.
1: Sí, sí, sí.
0: Com és això?
1: Sí, sí, ja feia temps que ho pensava, i vaig veure l'oportunitat de fer-ho. Em vaig trobar en un moment vital i professional en el que vaig quedar-me lliure de discogràficament parlant dels contractes que tenia, i de management també, i en aquell moment, per sort, també em va agafar en època de Nadal, que vaig poder estar amb la família i vaig poder, pues, allà connectes amb tot, i vaig veure l'oportunitat i vaig dir, pues mira, m'hi llenço de cap. Crec que tinc com la xarxa ben construïda i tinc unes bones bases per saber el que vull aportar a nivell, ja no només d'artista, sinó també ensenyar altres artistes emergents a intentar, pues, treure la seva música d'una manera correcta, o estar a espais on la meva música pugui entrar, no sigui imposada per cap altra tercera persona o alguna cosa. Llavors, jo crec que... Bueno, no ho faig sol, també t'ho he de dir. No faig, tot això no ho faig jo sol.
0: Tens també el teu equip.
1: Tinc el meu equip, i hi ha moltíssimes persones que m'estan donant un cop de mà, perquè, òbviament, un projecte així... Hòstia, jo no em pensava que fos tan heavy, no? Però construir una cosa així des de zero és molta feina per fer-ho un sol, així que, bueno, jo l'estic agraït al Joan i al Rangel, que em donen també allà una mà amb tot.
0: Amb aquest projecte de la Fuga Records, que és el nom de la nova discogràfica de Dustv. Quan pensaves en dedicar-te a la música, pensaves en això, en el que ara tens entre mans, en un projecte així?
1: Doncs jo sempre he pensat i sempre he volgut treballar en aquest sector, ja sigui d'una manera o d'una altra, no? I també m'he trobat que, com a artista, a mi em costava molt alçar la veu, que, o sigui, qualsevol artista alçar la veu a nivell de condicions, de qualsevol cosa, és molt difícil canviar res si ets artista. I llavors també hi vaig pensar, bueno, pues, si hi ha uns vots i hi ha unes xerrades i jo puc aportar el meu granet de sorra a aquestes xerrades des del meu punt de vista com a artista, si em faig discogràfica, pues, millor que millor, no? Al final és intentar construir un sector musical millor, amb millors condicions, i que no haguem de tenir al final quatre feines per estar, per voler tocar o per voler construir un projecte, no? Perquè...
0: Clar, sovint la gent, en general, no, el públic, pensem que l'artista, doncs...
1: No, som aquí treballant...
0: És com... l'amo de la pista.
1: No, ojalà,
0: per
1: ojalà.
0: Per entendre'ns.
1: Ojalà.
0: I el que ens vens a explicar, que no sempre és així, eh?
1: No
0: que,
1: sempre és així.
0: S'ha de...
1: Exacte. Jo ara mateix...
0: Ficar molta pedra, no?
1: Jo ara mateix estic treballant a dos llocs per intentar tirar endavant, i dos llocs que un sí que té una mica a veure amb la música, però l'altre res a veure. O sigui, res a veure.
0: I de què treballes,
1: Edu? Jo estic treballant al banc. Al banc, que jo... Ma mare l'altre dia em feia una metàfora. Bueno, metàfora, era com una comparativa, perquè li deia, hòstia, és que em costa treballar al banc, perquè la gent normalment quan va al banc no és per felicitar-te, saps? I a part estàs allà tancat i la gent, pues, hi ha una energia molt negativa. Jo em mou molt per energies i quan estàs a dalt de l'escenari, pues sí que és cert que hi ha... Pues, és un espai obert on l'energia és totalment diferent, i llavors tancar-te allà 7 hores, estar currant a una oficina on tothom o la gran majoria de persones, pues, va allà amb un problema, hòstia,
0: i et reconeixen.
1: Cuidao. Algun cop sí. Vaig amb les ulleres també a Clark Kent, saps? Però no, però vaig amb les ulleres perquè no m'hi guipo. Però sí, algun cop m'han reconegut i és guai, però bueno. Mm-hmm. És això.
0: Per tant, tenim...
1: Mil feines per intentar tirar endavant projectes. Clar.
0: I fer, a través d'aquesta discogràfica, la Fuga Records, també una possibilitat, no?, de feina,
1: exacte,
0: diguéssim, doncs ben construïda, amb aquestes bases i ben reconeguda, no? Mm-hmm. Clar, ara ens deies d'aquesta multitud de feines, al final, per aconseguir tirar endavant, que t'han portat a projectes molt dispars, no? Has fet presentacions a televisió, per exemple, sí. Has posat la música aquest mateix any, també, la candidatura d'en Joan Laporta. Que també imagino que va ser una experiència...
1: Això va ser espectacular.
0: Atípica, no?, com a mínim.
1: Va ser espectacular, perquè a part era el moment en el que m'havia quedat sense res, sense contracte discogràfic, sense res, i començava amb aquest projecte. I va ser com un regal vingut del cel de... Mira, et tornem a posar aquí, en el foco, perquè agafis força per tirar endavant el projecte. Va ser un regal, que va venir... gràcies a una persona que també és d'aquí, Badalona, que és treballador del Barça, i que ens vam conèixer fa 2 anys i mig al Festival Cruïlla, i se'm va acostar i em va dir, la meva mare és molt fan teva, podem enviar-li una foto? I vaig dir, què foto? Li fem un vídeo! I llavors em va dir, bueno, treballo al Barça, tal, i amb el pas dels anys, pues, hem seguit mantenint el contacte, i em va ajudar a fer la proposta. Mm-hmm.
0: I malgrat aquestes dificultats que ens comentaves, no?, i malgrat tant tan nou projecte, nous estils musicals, nova proposta, nova cançó, amb aquest La meva sort, tu segueixes apostant per la música en català.
1: Sí, 100%.
0: No t'ho has repensat mai?
1: No, ara ja... No, què va. Potser molta gent m'ha vingut i m'ha dit, hòstia, en castellà segur que arribaries a més gent, i dic, ja, però és que la meva gent està aquí, no, tampoc. I jo crec que aquí ho tinc tot, i tampoc vull marxar. O sigui, és que aquí ho tinc tot, no em fa falta. Penso en català, parlo en català, a casa meva sempre s'ha parlat de català. Seria hipòcrita ara fotre'm a cantar en castellà.
0: Mm-hmm. No t'identificaries, eh?
1: Gens.
0: Alguna actuació aviat on puguem veure, Edu Esteve, on puguem gaudir d'aquest La meva sort?
1: No, cap ni una, perquè aquest estiu estem gravant el disc.
0: Gravant disc, eh? Gravant que sortirà
1: disc.
0: A la tardor.
1: L'any que ve.
0: L'any vinent. A la tardor, nou tema musical.
1: A la tardor, nou tema musical, sí.
0: Nou tema musical per anar fent boca d'aquest nou,
1: exacte,
0: disc, eh? Per tant, haurem d'esperar, però avui l'Edu ha vingut acompanyat.
1: Sí, primer cop.
0: Primer cop. Ho ha fet d'una guitalele. Què és una guitalele?
1: Un guitalele. És una guitarra més petita i un ukelele una mica més gran. És com si la guitarra i l'ukelele tenen relacions i surt el guitarlele, que és així una mica més petit.
0: Clar, el fill de la guitarra i l'ukelele, queda clar.
1: Exacte, sí. No sé per què era les relacions. Va, sí. I res, primer cop que ho toco així en directe, així que espero que us agradi. Bueno, la cançó es diu La meva sort. Diu així.
0: Gràcies, Edu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
1: Ens posem en marxa.
2: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
0: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
2: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.
3: Aquí Badalona.

0: És un quart d'una. Bona tarda des de la capital d'Espanya, des de Madrid.
1: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
2: Arriba el moment del bàsquet a Radio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
4: Força, penya!
3: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
2: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
3: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Molt bona tarda i benvinguts des del Movistar Arena. Abans es deia Winning Center, que van canviant de nom, van canviant de patrocinador, i això fa que ara mateix el Joventut es jugui avui un partit important, un partit històric entre dos clubs que, evidentment, claus en la història del bàsquet espanyol. Joventut Madrid, tenim moltes ganes de veure aquest partit per veure com reacciona el Madrid pensant en la Final Four, el Joventut pensant, ho veurem amb què està pensant, ho comentarem de seguida amb la Carola Barriga i també el Daniel Muñoz. Molt bona tarda a tots dos.
5: Hola, molt bona tarda.
6: Hola, bon dia.
0: Ja, bon dia, i amb el Jordi Abril, les vides, soy també amb el Roger Cuixart, un gran fitxatge d'hivern, podríem dir, com es passen els esports, el fitxatge d'hivern de Roger Cuixart, que torna, com Ricky Rubio va tornar a la penya, també a Roger Cuixart li donem la benvinguda des d'aquí, des d'aquest clàssic, des d'aquest Madrid Joventut. De seguida ens anirem fins a l'Hospitalet per saludar el Ramon Durant i el Joan Garcia, perquè avui també hi ha doble jornada, però d'entrada, primer de tot, bones festes de maig, no sé si vas poder ser ahir. La Carola, no li dic si va ser, tot i que podria preguntar-li a Daniel en el correfoc.
6: Sí, jo hi vaig ser, com a bon badaloní. No vaig fallar, després... és que ara ho estàvem parlant, la Carola li fa una mica de cosa, això del correfoc.
5: Però sóc bona badalonina.
6: Home, molt,
5: jo
6: molt,
5: vaig anar a la mostra de dansa, que també sí. Era ahir, i al concert de la banda, que també era ahir.
6: Ah, concert de la banda, també. Allà m'han dit que tu hi vas ser, no? Ballesteros?
0: Sí, estic molt content, agraeixo moltíssim, però moltíssim a la banda sinfònica de Badalona, perquè a més la Carola va viure in situ com em van convèncer per venir, i la veritat és que, Carola, t'ho agraeixo també que vas dir som-hi, perquè, ostres, quina gran experiència, quina sort que tenim de tenir aquesta banda sinfònica de Badalona.
5: Brutal.
0: I no sé, Carola, tu que vas ser-hi, és increïble, no?
5: És pell de gallina. De fet... Jo crec que l'Ajuntament s'hauria de plantejar fer concert d'estiu o de primavera, que és aquest de les festes de maig, però jo crec que n'hi hauria d'haver-hi una a la tardor, també.
0: Home, jo em va semblar increïble com pot ser que 80 músics, jo diria 80, però
5: sí.
0: Siguin de forma sense cobrar, facin aquest concert, que cada dimecres a la nit, que això saps que cada vegada costa més, i que poder fer coses doncs sense voler cobrar, els dimecres a la nit queden cada setmana, i això costa moltíssim, aquest compromís, no?
5: Jo crec que sí, que és difícil, el que passa que són gent que estima molt la música i que gaudeixen moltíssim amb això que fan, i d'aquí el resultat que vam veure ahir la gent que estava a la plana.
0: Doncs l'Adrià, com a membre d'aquesta junta de la banda sinfònica, i més a més verd i negre, també la Laura, com a cultura, agraeixo molt doncs, aquest gest. Dit això, què tal el correfoc, Daniel? Perquè, escolta'm, la meva filla va dir vull anar al correfoc gran, i vaig dir, bueno, aviam, a les 10 a casa, i no, comença a les 10, a Val, i a dos quarts d'una encara hi havia petards. Què passa?
6: Sí.
0: Quins els gastem, no?
6: Jo, mira, de fet, vaig sentir que com que van venir un parell de colles de Diables, de Cervera i de Vilafranca, vaig sentir que uns comentaven que deien que carai, aquí a Badalona com us les gasteu amb els focs, perquè realment és això, crec que va acabar a quarts d'una. Jo, mira, que hi he anat, no sé si cada any, però pràcticament, i ahir també vaig pensar que era molt llarg,
5: que no acabava, no?
6: Tan llarg. I bueno, va ser increïble, com sempre, per Via Augusta, no per Francesc Layret, perquè
5: clar,
6: estan pobres.
5: Clar, aquest any, clar,
6: però petit canvi
5: de recorregut.
6: Sí, però, molt bé.
0: a la cremada final va ser un quart d'una de matinada, vull dir, que em va semblar increïble.
6: Sí, sí, sí.
0: Bueno, anem-nos a centrar amb el mig de festes de maig en aquest partit entre el Madrid i el Joventut, però deixem anar un moment fins a l'Hospitalet, perquè allà hi tenim el Ramon Durant i el Jon García, perquè comença l'hora de la veritat del Badalona. Aquí sí que no pot fallar. Ramon, Jon, molt bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia des del municipal de la Feixa Llarga. A partir de dos quarts d'una també aquest partit d'anada de la primera semifinal o de la primera eliminatòria, digueu-li com vulgueu, d'aquest llarg play-off d'ascens a Segona Federació i que enfrontarà l'Hospitalet amb el Badalona. Avui partit d'anada, avui primer capítol. El seguirem de manera simultània amb aquest partidàs entre el Real Madrid i el Joventut. I avui el Badalona, evidentment, a intentar aconseguir un bon resultat de cara a la tornada, perquè recordem que en cas d'empat en el segon partit, doncs el Badalona passaria per millor classificació després d'una possible pròrroga. Jon García, què tal? Com ho veus?
8: Què tal, Ramon? Doncs partidàs aquí a Hospitalet, que saben bé que és un partidàs. S'ha viscut una prèvia amb un concert, fins i tot, amb algunes versions, animant aquí la prèvia del partit. S'espera també una molt bona entrada, per tant, partidàs, el que estem a punt de viure, el primer partit d'aquest play-off, que serà llarg, que esperem, pel Badalona aquesta temporada.
7: Molt bé, doncs, primera presa de contacte, Xavi, companys, des d'Hospitalet. A la següent repassarem els 11 que presenten tots dos equips i, per tant, doncs, tot a punt, l'hora de la veritat, com apuntava el Xavi Ballesteros, d'aquest Badalona que no ha pogut pujar per la via directa i que ho intentarà fer a través de la segona oportunitat, com és el play-off. Tornem cap a Madrid.
0: Ramon, només una puntualització. Has dit que si empaten passa el Badalona perquè queda més millor classificat?
7: 0-0, 0-0, o 1-1, 1-1, o 2-2, i cas d'empat als dos partits, en el segon partit pròrroga, però no hi ha penals. Passa el que està millor classificat a la Lliga. Sí, sí, correcte. Això a la primera i a la segona eliminatòria. A la tercera sí que hi hauria tanda de penals. Eliminatòria pura i dura, aquesta.
0: Això a vegades, Ramon, més complicat que l'Euroliga, FIBA Champions League, sí. FIBA Eurocup...
7: Mira...
0: sí o no? La primera eliminatòria
7: la meva
0: sí, però
7: opinió
0: no, però...
7: és que sí. És prou complicat, perquè entre equips catalans serà difícil trobar un grup en tota Espanya, i no dic que no hi hagi, Comunitat de Madrid, Andalusia, hi ha equips molt potents, però segurament serà difícil trobar un grup on els quatre equips que faran play-off aquí, com són Badalona, Hospitalet, Vilanova i Cornellà, que s'enfronten aquesta tarda, doncs siguin tan potents tots. Per tant, difícil, difícil el camí i difícil, evidentment, doncs, davant de rivals tan forts.
0: Doncs de seguida tornem a l'Hospitalet, perquè nosaltres entrem ara a Madrid. Joventut, en aquesta prèvia, Carola, Daniel, sense Ante Tomic, oficial que Ante Tomic no jugarà la resta de temporada i oficial que Dan Hang ha rebut oferta de renovació. Què en penseu de totes les dues coses?
5: A veure, jo crec que tots són... El tema Ante Tomic és evident que és una llàstima i el que preocupa no és tant que jo crec que més o menys tothom podia assumir que fins al final de temporada no jugués, sinó les paraules de Dani Miret a la roda de premsa posterior al partit contra l'Andorra, que comenta que potser no estarà a punt per començar la temporada que ve.
6: Sí.
5: Llavors aquí sí que s'engega, no?, el semàfor vermell de a veure què li passa al jugador i a veure de quina manera pot solventar-ho per ell mateix directament, ja independentment del bàsquet. Aquesta és una qüestió. I l'altra qüestió, Adam Hanga, jo crec que tothom va quedar una mica sorprès de les declaracions anteriors de no he rebut cap oferta. Jo crec que en una transmit, Xavi, tu deies que no tenies tan clar que fos així, i de fet es confirma que hi ha hagut aquesta oferta. Jo crec que també estem en aquell moment, no?, que hi ha molts moviments i moltes paraules, perquè també les plantilles s'han de configurar també amb tema de cupos, clar, amb totes aquestes coses.
0: De fet, vam comentar, Daniel, quan Adam Hang va dir no hem tingut oferta de renovació, en la retransmissió vam dir jo crec que sí, una cosa que a vegades s'han d'agafar les mitges veritats, mitges mentides, eh? Perquè jo puc dir a tu, Daniel, vull que vinguis a sopar. Has sopat amb ell? No, jo no he sopat. Bueno, però t'ho ha dit, no? Sí, vale, no has sopat, però sí que hi ha hagut contacte. Doncs una miqueta això és el que es va produir, no? Una altra cosa és que l'oferta sigui la que vol.
5: Enferm, o la que vol, no?
6: Sí, etcètera. Cadascú pressiona per la seva banda.
5: Clar, tothom ha de jugar, ha de jugar el seu rol, no?, una mica.
6: Sí, jo estic content si Hanga es queda, perquè la veritat és que crec que molta gent s'ha quedat amb aquelles últimes dues jugades al camp de l'AEK, aquell segon...
5: Ha de tenir l'oportunitat d'esborrar-ho,
6: sí,
5: això.
6: Sí, no, però que a part que ha jugat bé el segon tram de temporada, jo crec que ha sigut millor temporada que la primera, vull dir que és un bon jugador i defensa moltíssim, això ho sap tothom.
0: Doncs veurem què passa, i també veurem què passa amb aquests missatgets a les xarxes socials de Miguel Malicalen,
6: sí.
0: Que una cosa és que acabi marxant, l'altra cosa és que ara toca, Daniel, aquests missatges.
6: Sí, l'altre dia vaig veure Jordi Colomer, que deia que estava mal assessorat, i realment crec que ara, quan encara no s'ha ni acabat la temporada, queden els play-offs, i anar fent missatgets així, són estranys. I més una mica incomprensible és Miguel Allen. No sé exactament ara quan deu portar la penya, però deu portar bastant de temps.
5: Ah, sí,
6: vull
5: no?
6: dir, que no s'ho pensi una
5: miqueta. Que ha estudiat el Badalonès, també, vull dir-te.
6: Per això, per això.
5: Que...
6: S'ho podria haver pensat una mica millor, sí.
0: Tu saps aquelles coses de jugar a l'NBA o estar a l'NBA?
5: Sí.
6: Jo no, què vols dir?
0: Ha estudiat... que ha anat al Badalonès, no?
6: Ah, vale, vale,
5: a veure, jo, sí. jo no volia ser cruel. Jo no volia ser cruel.
0: Oh, no, però no diguem...
5: Però tots sabem... Mira, ahir, precisament, veient una sèrie de high school nord-americana dels jugadors que necessiten la beca, no? Doncs una mica és això, no? És igual.
0: En versió original, les veia la Carola. Nosaltres aquí ens hi ha 4 minuts per començar el partit. Tanquem aquí el Movistar Arena per anar a l'Hospitalet.
9: Et caduca el carnet de conduir?
10: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
9: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
10: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
9: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
10: Al costat de Pompeu Fabra.
11: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
12: El partit del Badalona.
11: A partir d'ara seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
12: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
11: Connectem amb els nostres companys Ramon Duran i Jon García, desplaçats en aquest partit.
7: Què tal? Bon dia de nou des del municipal de la Feixa Llarga, Hospitalet. Han sortit els protagonistes. El partit començarà d'aquí 3 minutets. Allà anem a repassar quins seran els 11 d'aquest partit d'anada de les semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació per part del Club Futbol Badalona. Aquests seran els protagonistes.
8: Doncs per part del Badalona, 11 sense moltes sorpreses, sí amb la baixa de Josu, que per cert ja ha enviat un missatge a través de les xarxes per donar suport al seu equip. Un 11 amb Carlos Azón a la porteria, amb defensa de 4 per Gerard De Marco, amb Marco Manrique i Yaya Sidibet, doble pivot per Sergio Bermo i Pinyol, amb la Rosa a la mitja punta, amb Juaco per l'esquerra, Tom Diawara per la dreta i Òscar Gómez com a davanter.
7: Una banqueta de suplents formada per Víctor López com a segon porter, Ayala, Carlos Guzmán, Robert Simón, Eric Pimentel, Oscar Reche, Paul Júnior, Albert Ruiz i Toni Peris, per part de l'equip local del Centre d'Esports L'Hospitalet.
8: Per part de l'Hospitalet, un 11 format amb Aliaga a la porteria, amb Rubí, Marimón, Vital i Dani Hernández a la defensa, doble pivot amb Uri González i Sergio Guza, per la dreta Flavio, per l'esquerra Antonio Pellegrín, doble punta Joel Lasso i Ignasi Kerr.
7: Eric Mourín serà el porter suplent, Sergio Castillo, Javi Serra, Dani Molina, Adri García, Buba, Carlos Martínez, Pol Ballesteros, Jordi Soler completaran la convocatòria de la tècnic de l'Hospitalet, Sergio

0: Felicitem des d'aquí a Juguem Més Bàsquet per l'homenatge que van organitzar a Miquel Àngel Forniers, més conegut per Miqui Forniers, en Miqui, perquè la pista de bàsquet dels pares carmelites, dels padres, com el coneixen alguns, ja porta el seu nom des d'ahir. Va ser un homenatge molt maco, molt sentit, amb molta gent de moltes edats diferents, i, home, Daniel Garola, si algú ha de tenir un homenatge en bàsquet, Miqui Forniers, acompanyat de Josep Zamorano, eh?
1: És que, de veritat, jo crec que un dia als periodistes ens tocarà fer un top, un rànquing, un top 10 de la gent important del bàsquet a Badalona. I jo estic convençuda que cadascú en les seves facetes, però jo crec que Josep Zamorano i Miqui Forniers estaran a dalt de tot. És que és així.
2: O sigui, i Xavi Ballesteros, també.
1: És que per això et deia, cadascú la seva faceta, sí, per això t'ho deia. Sí. Sí, cadascú la seva faceta, però sí que és veritat que hi ha unes persones que han fet molt pel bàsquet de Badalona i crec que ens costaria poc posar-nos d'acord els badalonins per saber quines són.
0: I així són molt importants. El Miqui Forniers, dius Miqui Forniers, dius Penya, dius Miqui Forniers, dius Badalona.
1: Dius i Miqui dius Forniers, NBA, dius Badalona, tant, i dius NBA, fotografia, dius, i dius moltes coses.
0: Igual que, doncs, dius Jaume Marquer, dius Sant Josep,
1: dius
0: Xavi Pedrós, dius bàsquet de Badalona.
1: I dius Dorado, i penses en els
0: Dorado,
1: maristes.
0: Mar, clar. Andreu García Batlle, i parles, i penses amb la Dosa. Vull dir, són gent que són claus, determinants en la història del bàsquet de casa nostra, com la Vera Esteve, a la Vinguella, molta
1: el Fede Rodríguez, el badalonès... Sí, sí.
0: I per cert, des d'aquí hem de... bueno, després ho parlarem, d'una persona que s'ha jubilat, Xavi Fors!
1: Ui!
0: No m'ho puc creure, s'ha jubilat, el tindrem a la tertúlia ben aviat perquè s'ha jubilat, però si té 50 anys aquest paio, no pot ser que s'hagi jubilat tant d'hora. Molta gent que, a més, la gent que és de bàsquet, com la Carola i el Daniel, els coneixeu a tots i els heu viscut tots.
1: I tant. Són gent que no entendríem el bàsquet, no entendríem tot el que hem viscut al bressol del bàsquet sense persones com elles. És una sèrie de referents.
0: Deixa'm dir que tot això de mites ho diem, perquè a la mitja part faran un homenatge, encara no li havíem fet, a Clifford Luick.
1: Home, doncs trobo que han trigat una mica, no?
2: Sí, eh?
1: Això és un tema que a la secció d'ambaixadors i VIPs ho haurien d'actualitzar.
0: Després en parlarem perquè m'ha sorprès, he fet la típica pregunta que no s'ha de fer. Diuen, no, bé, està bé.
1: Està bé.
0: Comença el partit, ha començat el primer quart, aquí al Movistar Arena.
3: Aquí al municipal de l'Hospitalet, 2 minuts ja d'aquesta primera part. De moment, Hospitalet 0, Badalona 0.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
0: La primera acció del partit és una cistella de Ricky Rubio davant de Facu Campats. Un Ricky Rubio avui també homenatjat en quant a que l'han aplaudit. A la penya jugant amb Ricky Rubio, Madan Hanga, amb Cameron Hunt, Michael Rusic i Jabari Parker. Recupera la pilota del Joventut i l'ha pifiat aquí Hanga, perquè abans de que sortís fora l'ha tocat. I per tant serà pilota pel Madrid. Ara revisen si havia trepitjat. Sí, ha trepitjat. Doncs és la jugada tonta del partit, perquè de moment en un minut ja tenim una jugada tonta malament. Havia anat la pilota fora i Hanga l'ha agafat abans que sortís, ha agafat la pilota, sí. I s'ha anat ell i pilota fora. Doncs déu-n'hi-do.
2: Sí,
0: Mario i... Sonia...
2: No, deia que impròpia de Hanga, justament.
0: Sí.
1: Jo crec que ha sigut una mica inèrcia.
0: I Cameron Hunt falla una entrada. El rebot és de Jabari Parker. Cameron Hunt sol se la juga a 3. No nota el triple. El rebot és de Michael Rusic. I la pilota serà per la penya. Escolta'm, sense Tomic, Daniel Carola, tenim a Rusic, que ho ha d'aprofitar. Ara amb tots aquests fantasmes de la NCAA, de la NBA, de l'Estats Units, del Project B, de tot. M'estic posant... Surten masses coses allà.
1: Jo crec que, abans parlàvem de l'assessorament, crec que tinc la sensació que la família, l'entorn de Rusic, el tenen com molt cuidat, diguem, i està concentrat en el que toca. O sigui, ell ara té una gran oportunitat, que és demostrar la seva vàlua perquè Tomic està lesionat i ho està aprofitant bé. I allò hi arribarà.
0: Ricky Rubio ha fet una assistència increïble a Rusic, el contracop ara de Hunt, que havia robat, torna a fallar una penetració, i Cameron Hunt, que es posa les mans a la cara perquè acaba de fallar per segona vegada Cameron Hunt una entrada sol, 0-4 en el marcador, passivitat absoluta d'un Madrid pensant en la Final Four i d'una penya que ha d'aprofitar avui sí aquesta oportunitat única, eh?
2: Sí, a més el Madrid ve de perdre contra el Breogán a casa i el Camp del Bilbao, vull dir que no és el millor moment del Madrid.
1: I a més, el que li ha passat al Madrid, no? Lesionar-se Len i Tavares ara.
0: Mm-hmm. El triple que ha fallat Mario Sonja, rebot és de Ricky Rubio, Ja aproximadament...

0: aproximadament unes 6.000 persones, però l'ambient és de zero, eh? Només hi ha allà los ojos del tigre, es que estan...
1: Sí,
0: se't sent molt buit, aquí?
1: Sí, se't sent com si no hi hagués ningú.
0: Ah, doncs, bueno, si fa falta, posarem el micròfon... Mira, anem a canviar-ho, perquè així estarem amb millor. Ens anem cap a Hospitalet i tornem amb més ambient des d'aquí, des del Movistar Arena.
2: Aquí el municipal de l'Hospitalet ha començat atacant el Badalona, minut 4, gairebé 5 d'aquesta primera part, i Òscar Gómez, que ha provat ja gairebé sense angle, però acció perillosa, John.
3: Doncs sí, una acció a l'espai d'Òscar Gómez, corria per la banda dreta, s'ha quedat poc a poc sense angle, no ha vist clara la centrada i ha intentat un xut al pal que tenia més proper a la porteria. Finalment, la pilota ha sortit per la xarxa lateral, però és el primer xut del Badalona que ho intenta, tot i així, en aquests primers minuts de partit. De moment, estudiant-se els dos equips, compta ara falta sobre Òscar Gómez, i hauria de ser tercet, això, eh?
2: La primera agafada en el mig del camp, l'àrbitre que de moment no vol saber res de targetes grogues, falta favorable al Badalona, ha començat bé l'equip, ha escapulat 5 i mig de la primera part, hi haurà molts subpartits dins d'aquest primer partit, de moment empat a 0 en el marcador.
0: 2 a 4 s'ha estrenat ja el conjunt en blanc, i deixa'm dir que hi ha coses que a vegades em sorprenen. Jo sé que tothom té un rol diferent a cada lloc de la vida, eh? Però hi ha el grup d'animació d'aquest dels Ojos de Tigre, que n'hi ha un que està amb un megàfon que no mira el partit, o sigui, mira cap al públic. Sí. Això és, no és massa divertit, no?
1: No gaire.
4: Ja els agrada, eh? Els hooligans sempre hi ha gent
1: sempre hi ha un que
4: mira cap a la grada i està atent que ningú deixi d'animar.
1: És el regidor. Però,
0: sí, no està a 45 graus, està a 90. Què està fent aquest noi? Empat el partit al conjunt a blanc. Ara Parker, que agafa el rebot i acaba anotant. 4-6 en el marcador. Garuba, que està al terra. I Ricky intentant robar-li la pilota. Està de corcoll. Sonja. La treu per Abalde. Abalde finta. La juga de Sonja una altra vegada. No anota. Rebot des de Jabari Parker. I Parker, que perd la pilota. Molt passiu l'amic Parker, eh?
1: Doncs ja en són dos, perquè Hunt tampoc està especialment connectat.
0: Torna a perdre la pilota ara. Joventut en el rebot, 4-6 en el marcador. Ara ja sentiu una mica més d'ambient o no?
1: Sí, una mica, sí, una mica més. Semblava que estiguessis sol.
0: Sí, no podem forçar-ho, eh?
1: No, cal.
0: Davant de la banqueta de la penya, aproximadament uns 10 o 12 aficionats del Joventut de Badalona. No del Joventut de Badalona, sinó Joventut afinats que han vingut des de Badalona, perquè ja veig que hi ha Marc Guardiola, també hi ha la Rod, però també hi ha molts aficionats de la penya o de Ricky, perquè tots els aficionats que he vist del Joventut escampats per aquí, tots van amb la samarreta de Ricky Rubio, que és una cosa increïble.
1: És com un club, és un club a banda.
0: Aquí, ara, després et faré una pregunta que t'agradarà molt, Carola i Daniel. Acaba d'arribar, atenció, Chechu Biryukov.
1: Mora de Déu.
0: Chechu Biryukov.
1: Això és quasi de la URSS, eh?
0: Sí, sí. Joan Esonja, 4-6 en el marcador, ha fallat el triple del conjunt verd i negre. Ha entrat Yannick Crack, també Guillem Vives i Simon Virgander. El rebot ara de Crack, se li torna a escapar. Aruba, pilota que ha tocat el conjunt a verd i negre i per tant serà pilota pel Madrid. Reformes, canvis, a Balagrés ho tenim tot, mobles de cuina, sanitaris, parquet i les últimes tendències de disseny, qualitat, estil i experts en el teu servei. Entra a balagrés.com o truca al 93-395-0311. Badagrés.
5: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Virgandes fallant el ganxo a sota del cèrcol. A Simon no el veieu molt... Patim patam, me vaig molt tranquil·let.
1: Però és el seu tarannà, tu l'has vist d'alguna altra manera?
0: Sí, algun partit l'he vist amb més intensitat.
1: Bueno, més energia potser sí, però vull dir-te que és un home
0: sí.
1: Així,
0: no
1: sé com dir-t'ho.
0: Jo sóc, no, i aquí de retransmissió som molt pro Simon Virgander, però veig que li falta com un punt més.
1: Com un punt més, d'acord, això sí, però vull dir que no és...
0: Una intensitat, eh?
1: Sí.
0: Falla el triple ara Guillem Vives. La penya està perdent 7-6 perquè hi havia hagut un triple de Okeke. Mario Sonja se la juga a dos. Sonja fa el seu partit. Bàsquet sobre Simon Virgander. La passivitat és absoluta del Joventut. Demana temps mort. Dani Miret, temps per anar a Badalés. Visita'ns a Badalés. no anem a focalitzar amb ningú, però, Daniel, si et diuen que Parker estava en el 5 titular, tu creus o no?
4: Sí, perfectament podries pensar que no és cert. De fet, si saps que hi és per demèrit, per algunes accions en què has vist que no ha defensat prou o que està molt passiu. És on ja no ha començat a encertar, la veritat, perquè aquesta ha notat, però portava 0 de 4 llançaments, però veus que està mirant cistella amb una facilitat, amb una freqüència que això vol dir que no està prou defensat.
0: A falta de 4:50 per acabar el primer quart, Joventut 6, Real Madrid 9.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: I com van les coses a la feixa llarga?
2: Minut 10 de la primera part, una altra acció atacant de molt perill del Badalona, la centrada de Rusqueta de Juaco Peñalver, i per ben poc, John García no hi ha arribat, torna a jugar el Badalona en atac, ataca Diawara, banda dreta, vèrtex de l'àrea, i arriba Pinyol que busca el retall per la pilota, torna a recuperar-la, està bé el Badalona, oportunitat, dèiem, de Jaume Pinyol.
3: Sí, ara ben col·locat l'equip, sobretot a la recuperació, l'Hospitalet no està còmode de moment. En aquests 10 minuts de partit, l'equip local encara no ha fet res. El Badalona, alguna aproximació perillosa i, sobretot, la sensació que, de moment, l'equip està còmode. De moment, segueix atacant per la banda dreta i va decidir bé.
2: Es complirà el minut 11 d'aquesta primera part del partit. De moment, no hi ha novetats aquí a la feixa llarga. Hospitalet 0, Badalona 0.
0: Ataca Guillem Vives, s'ha posat la pilota en joc, entrat de Drell. No ens fa ser més optimistes, però hi ha hagut canvi. Drell entrant per Parker, retorna per Han de moment no s'ha estrenat. Han que finta davant de Garuba, l'interior per Virgander. Virgander la mou malament. Virgander la mou amb poca tensió i Campazzo la talla molt fàcil, Molt fàcil. Increïble com s'enfadarà Dani Miret amb aquesta situació.
1: I té raó.
0: Garuba. Sí, tant. I treu la falta de Han, seran dos lliures per Garuba. Daniel, hi ha tres partits més en aquesta matinal, dos partits més. I un que juga a la permanència, és a Gran Canària.
4: Sí, a Gran Canària, que treu una victòria a l'Andorra i al Saragossa, i de moment, per això, avui està perdent 40-24 a Lleida, quan queden 27 segons pel segon quart. Per tant, de moment, ho té complicat. I a Múrcia, l'equip està jugant contra l'Unicaja. De moment, al primer quart, quan queden 4 minuts per acabar-lo, el Múrcia guanya 18-10.
0: Doncs l'Unicaja està fora de play-off, de moment.
4: Sí, així és. Uh-huh. Sí, no estan fent una gran temporada, la veritat. El Bilbao, en canvi, està jugant millor. Com deia, l'última jornada va guanyar contra el Madrid. Vull dir que no ho tindrà fàcil, l'Unicaja, per entrar a play-off després de no sé quants anys, però ara portava una bona ratxa.
0: Per cert, recordeu que vam comentar que Àlex Reyes interessava el Joventut. També s'afegeix Unicaja, Hi ha quatre...
1: Unicaja, que ha estat... una mica protagonista, no?, també, perquè hi ha hagut aquestes converses o aquestes presumptes converses d'Ivonne Navarro amb el Barça, i ràpidament el Barça, que surt amb un comunicat defensant que Xavi Pascual és el seu home de la banqueta.
0: És curiós, això.
1: Em va semblar sorprenent que el Barça hagués de sortir a fer un comunicat oficial en temps de rumors, no?, de converses.
0: Tenim contracte, Tenim contracte. Ok, que se la juga a 3. No, dos rebotes de Virgander. La penya perd 10-8. Ataca Hackenson, que ha substituït Cameron Hunt. De moment, desencertat, es prepara Prochida i també un dels nostres, Andrés Feliz. Drell, davant de Campazzo. Drell. Veurem si Campazzo li fa alguna trampeta. L'empeny. Drell surt del camp. És que Drell, en aquí hauria de ser molt més agressiu. Torna a perdre la pilota Virgander, però la recupera. Queda un segon, llença forçadíssim. No hi va. I la falta és d'atac de Drell. És que, saps quan veus que Campazzo li traurà alguna cosa a Drell?
4: Sí.
0: I treu.
1: Clar.
0: Primer, l'empeny, Campazzo, a Drell i el treu de la pista, que mira que és difícil. I després en el rebot i treu la falta. Molt passarell aquest home, sí. 10-8 en el marcador, la penya perdent de 2. Digues, Daniel.
4: No, sí, perquè a més ha sigut claríssima. Saps que a vegades que al camp del Madrid pots dubtar de la falta d'aquesta?
1: No, és
4: que no hi ha hagut
1: aquí,
4: dubte.
1: Aquí és ben bé. Nano...
0: Per ser a les 7 de la tarda, Daniel, quin partit hi ha a les 7 de la tarda de la Lliga ACB?
4: A les 7.
0: On hi ha Canguelo absolut.
4: Sí, efectivament, perquè abans deia que l'Andorra està en zona de descens, porta 9 victòries i rep el Burgos, que en porta tot just una més. Vull dir que és partit clau per l'Andorra, bueno, i pel Burgos igual, perquè si guanyés s'allunyaria del descens.
0: El Daniel ha fet un efectivament, l'altre dia va venir Lluís Canut, i a la tertúlia hi va Daniel... va narrar el triple de Courtney Thompson.
4: Sí, ho vaig veure.
0: A la tertúlia, ostres, va haver-hi un moment que fins i tot el Víctor Labañín s'hi va sumar i, ostres, em va agradar.
4: Sí, home, bon moment, bon moment.
0: Resulta que aquella Final Four, sí, en aquella Final Four tenien els drets del Barça, TV3, i Televisió Espanyola de la penya, i per tant es pensaven que hi hauria la final amb el Barça i el no ser-hi, doncs van haver de narrar altres i guant lloc. Tornem a la feixa llarga.
2: El Municipal de la Feixa Llarga, minut clau de partit, targeta groga per un jugador de l'Hospitalet. Ara ho acabem de ressenyar, John, perquè hi ha penal favorable al conjunt escapulat, penal comès sobre Juaco.
3: Doncs sí, Ramon, i després de quina jugada de Juaco a l'interior de l'àrea, el futbolista retallat ha marxat cap a dins, s'ha deixat plantada en la defensa de l'Hospitalet, que al final li han acabat fent falta. Serà ocasió des dels 11 metres pel Badalona, de moment, qui agafa la pilota. Semblava que era Toni Larrosa, finalment la segueix mantenint. Per tant, sembla, Ramon, que el jugador que picarà aquest penal serà Toni Larrosa.
2: Doncs el Badalona, que té l'oportunitat d'avançar-se al Municipal de la Feixa Llarga. Acció brutal de Juaco, canyo a l'interior de l'àrea, i quan ha volgut sortir del segon retall li han fet penal. Larrosa cap a la pilota, moment clau del partit, 15 i mig, primera part. Toni Larrosa, Liaga sota pal, pica Larrosa, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. S'avança el Badalona aquí a la feixa llarga. Marca Toni Larrosa des dels 11 metres. Marca el Badalona de penal. Hospitalet 0, Badalona 1. Toni Larrosa.
3: I de quina manera ho celebra l'equip, ara girant-se també cap a alguns aficionats del Badalona que s'han desplaçat en aquest partit. Un Toni Larrosa que ho ha tingut claríssim, ha agafat la pilota i ha estat ell, finalment, qui l'ha acabat introduint al fons de la xarxa. Aixeca els punys Toni Larrosa, el Badalona s'adalanta la primera eliminatòria dels play-offs d'ascens.
2: Importantíssim, 16 i mig de la primera part, tal i com està el sistema. És evident que queda encara tot el partit, que encara queda un duel de tornada, però molt, molt, molt, molt important, fonamental, marcar un gol que ara ja obliga l'Hospitalet com a mínim a fer-ne en dos. Però bé, insisteixo, això acaba de començar i el Badalona ho ha fet amb bon peu. De moment, 16, gairebé 17 de la primera part, feixa llarga de l'Hospitalet, partit d'anada, Hospitalet 0, Badalona 1.
0: Havia, Raül, la segona falta personal, Rosic, però s'han equivocat. La falta final és de Drell i, per tant, torna a pista. Les broncades sobre Virgander ha estat de Dani Miret demanant-li més exigència i, per tenir més energia, més exigència, pots anar a Can Bertran. Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia el seu obrador. Croissants, ensaïmades, tornem-hi's. I el millor pa de Badalona, Catalunya, tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafè, infusions, sucs naturals o la teva beguda preferida. No us equivoqueu, Can Bertran, carrer Canonja Benarea, cantonada del carrer del Carme, el que és el mateix Can Bertran, carrer Incueta, cantonada del carrer del Carme, Can Bertran!
7: Tot ho fem amb el millor producte.
8: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
0: És desesperant perquè la penya està molt, molt passiva, eh? Molt, sense energia. Triple d'Andrés Feliz, la penya perdent de 6, 16, 10 en el marcador. Ha tornat a Ricky Rubio a pista. Ricky Hackenson, crack. Rusic i Drell. L'assistència de Ricky per Rusic no nota. Rebotes de el Madrid que corre en contracop. I Dani Miret, que farà més canvis, es prepara per tornar a pista. Simon Virgander, Gavi Dex, la juga 3, no nota, rebotes de Michael Rusic, la dona per Ricky, i aquest posa calma, no corre ara el conjunt verdinegre, no hi ha contracop. I el Mansa, fins i tot, jugant amb jugadors joves, per què? Perquè Tavares i Len estan lesionats i, per tant, no poden jugar. Tavares, que no és al costat amb els lesionats.
1: Curiós.
0: Se'n va la banqueta de Rusic. Saps qui hi ha aquí al costat nostre?
1: Qui?
0: El que... Ara faig una broma, eh? El que podria ser la seva quarta etapa en el Baskonia, perquè han dit que Galbiati no continuarà a Baskonia, diuen.
1: És veritat, que no han dit això de que no continuarà, però ara m'has deixat encuriosida. Quina seria la quarta etapa d'aquí?
4: Ivanovic, no?
1: De ser. Ivanovic, no, again? Clar, no, clar.
0: No,
1: sabeu que he tingut el cap jo, a Pablo Lasso. He tingut jo.
4: Home, no.
0: Jo ho he dit de broma, que torna Ivanovic, però sí que és veritat que està aquí. És el Perasovic o Ivanovic, no? Sempre allà.
1: Sempre, sí. És una mica aquesta dupla, no?
0: Recordem que el seu fill, l'Estefan, està d'ajudant de Sergio Escariolo a la banqueta de Madrid. I de moment Aquí a falta un minut i 22 segons per acabar aquest primer quart. L'ambient és molt, molt, molt fred. Molt fred. Joventut 13, Madrid 16.
9: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
10: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: He dit, 7, he dit 12 i no, no, he dit 13 i són 12. 12, eh? Serà Espaïja? Serà Espaïja l'entrenador? Qui serà? Mm. Qui serà? Joana, Javari Parker, per cert, l'Enric Ribó, content amb el gol del Badalona. Guanya el Badalona al camp de l'Hospitalet. Ja n'hi crec finta. Se la juga a 3. No hi va. Rebot des de Simon Mirgander amb una mà. La treu per Hackenson, que està sol. Se la juga a 3. Suet. Triple! Triple, triple, triple, triple, triple, triple. L'1 de Hackenson, 18 a 15. Situa a 3 la joventut. Triple! Subaru!
11: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres. Grup Drivim.
12: Subaru.
0: I el Barça del Mansa, massa fàcil, massa fàcil. Per tant, anàvem a regalar un sopar al restaurant Esmort, però no serà per al Mansa ni per cap jugador de penya, serà pel nostre equip de Radio Ciutat de Badalona. Si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom. Tens mort a Badalona. Hamburgueses, tapes, entrepans planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Tens mort. El temps perfecte, obert de dimarts a diumenge al carrer Sant Sebastià 2 de Dalt de Vila. Restaurant Tens mort.
9: L'Esport Bar de Badalona amb un ambient animat i familiar. Tens mort.
0: I ara llançament de la penya, no ha tocat ni el cèrcol. Aigua, H2O. Acaba el primer quart aquí a Madrid. Madrid 20, Joventut 15. Anem a la feixa llarga i tornem per repassar l'estadística.
2: El Municipal de la Feixa Llarga, 21 de la primera part, domina el Badalona 0-1. Una altra aproximació. També n'ha tingut una a l'Hospitalet amb aturada de Carlos Azón en rematada de Kerr. Ara ho torna a provar el conjunt local amb Flavio, que combina pel mig amb Aguza. John García, el que està clar és que el partit amb el gol del Badalona ha hagut de canviar de decoració. Ara hi ha corna favorable a l'Hospi.
13: I ara ha passat una cosa estranyíssima, que és que hi havia una centrada i Tom diu ara que no tenia per què, ha acabat tocant la pilota amb el cap i per tant ha estat corna. No ho entenia Carlos Azón, li demanava explicacions. Al final Tom diu ara mateix es lamenta, però ha dit que realment doncs no sap molt bé per què ha acabat fent això. L'abraçava també Carlos Azón, que en qualsevol cas serà corner favorable a l'Hospitalet.
2: I el picarà un ex del Badalona, serà Dani Hernández, punta esquerra, primer corner favorable a l'equip local, que va buscar la rematada, també la possibilitat de pingar en cura, el llançament molt tancat al punt de penal, la treu Bermu, el Badalona que vol iniciar el contracop, Diaguara i Toni Larrosa, pilota pel porter Aliaga, 22 de la primera part. S'ha reclamat un altre penal favorable al Badalona, en aquest cas l'àrbitre no n'ha volgut saber absolutament res per caiguda de Toni Larrosa. Equador de la primera part, partit d'anada de les semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació. Hospitalet 0, Badalona 1.
14: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
15: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: 20 a 15. I jo crec que estan enfocant el nou fitxatge al Madrid. No sé si l'han fet oficial ja, però...
4: Sí, l'han fet oficial, sí, ahir ho vaig veure.
0: Ja l'han fet oficial.
4: Sí, i observant el pivot turc, estava al Panathinaikos, crec, l'any passat, i ja ha tingut minuts a l'NBA. Vull dir que quan queda un mes d'incorporar jugadors així és un... tot un luxe.
0: Mare meva. Diu, i qui...
1: Però no l'estrenen dijous, que... no?
4: Com?
1: Que no l'estrenen dijous.
4: No ho sé, la veritat, no sé quan.
1: No pot jugar, no, Xavi, ja?
0: No, Euroliga no, Euroliga no. Només pot jugar és per la CB, però bueno, és un miqueta el que diu el Daniel, estic bastant d'acord, és ambiciós el club, no? Vull dir, no tenen dos jugadors, anem a fitxar-ne un altre.
1: Va, tenen un president que ja saps que no li ve d'això. Ni d'això, ni de fer rodes de premsa, ni res.
0: Avui no ha vingut el Tito Floren, jo crec que té altres merders, i no ha vingut. Avui tampoc no ha vingut, recordem que ja ho vam comentar l'altre dia, tampoc no hi va ser el Juan Morales, que està als Estats Units a la graduació de la seva filla, i avui torna a ser president accidental, exerceix de president Jordi Mac, que està assegut a primera fila de la llotja. Parker treu la falta de Gavi Dec. Ha començat el segon quart aquí al Movistar Arena.
16: Et caduca el carnet de conduir?
17: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
16: Carrer Francesc Macià, 6.
17: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Em posa bastant trist veure el Movistar Arena amb tanta poca passió. Ja no pel Joventut, sinó pel Madrid, eh?
1: Jo crec que els moments en què més passió de públic he vist al Movistar Arena...
0: Mira, un segon. Carola, deixa que et talli, eh? 40 segons de segon quart. Dani Miret demana Desmort perquè agafa la cadira i la mou amb ràbia, volem dir, nanos, és que hi ha hagut un contracop on Andrés Felida ha agafat la pilota, ha corregut tota la pista sol, fins a fer una entrada.
4: Sí.
0: Per tant, temps mort de Dani Miret, temps per anar a Badalés. Anem per parts, Daniel. Deia sí, perquè és que és inacceptable, això.
4: És que, mira, la pèrdua de Håkansson és greu, perquè sembla una pèrdua d'infantil. Però és que la defensa de Hanga, mira que jo abans he dit que Hanga és bon defensor, però és que ha acompanyat amb la mirada tota la pista a Felip, ni una falta quan l'equip no està en bonus, ni intentar defensar una miqueta la penetració. Vull dir, estic... entenc baixa completament a Miret, que s'enfadi, perquè és molt greu aquesta acció.
0: Carola, on Madrid... de circumstàncies que va caminant,
1: Home, és que si hi ha un dia que pots guanyar el camp del Madrid és avui. Ells tenen el cap ficat en el partit contra el València, que és el més normal del món, que és on es juguen realment el prestigi davant d'un València que ha fet el que ha fet. O sigui, sembla que la penya no vulgui jugar. O sigui, no em crec que el nivell que pugui, l'estàndard que pugui donar la penya avui sigui aquest que està oferint. O sigui, no m'ho crec. L'acció de Hanga jo crec que és bastant paradigmàtica, no? El que diu el Dani, de se l'ha mirat totalment, però és que les accions d'atac de Hunt estan fent bastanta vergonya. Jabari a mitges, crack, és que tots en general, no hi ha ningú que tingui una mica d'amor propi.
0: Doncs no, de moment no. Ell ha viatjat també Ante Tomic, tot i que està assegut de carrer a la banqueta, va viatjar l'equip ahir a la tarda... i torna després del partit. Ha notat ara Jabari Parker una penetració després de l'assistència de Hanga, i aquí Håkansson només li ha faltat xocar-li la mà a Prochida, que ha notat el triple. El màxim avantatge del Madrid, la penya perd de 10, 27-10, 27-17, amb una molt mala imatge. De moment, aquí, perdent de 10, tornem a la feixa llarga on allà, sí que les coses van molt diferents.
2: Es pica una falta favorable a l'Hospitalet, el refús de la defensa del Badalona, s'ha d'allunyar el perill, és evident que l'Hospitalet, atenció, perquè la rematada salva la pilota, i allà Sidibé, quan s'endinsava, ha caigut, i allà Sidibé, hi ha una falta d'un jugador de l'Hospi, d'Ignasi Kerr, i per tant, oportunitat per l'Hospi, i John, al minut 27 gairebé de la primera part.
3: Doncs sí, finalment hi ha hagut falta en atac, però ha estat després d'aquest xut, diria que és la primera ocasió en la que realment sí que hi ha hagut una situació clara de perill. En aquesta rematada, més molt a prop de la porteria, al final ha acabat en no res. Serà Manrique qui serveixi la pilota des de la defensa.
2: Continua dominant el Badalona, 27 de la primera part. És evident que el partit ara mateix s'ha equilibrat, que l'Hospitalet ha fet un pas endavant amb aquest marcador advers, i per tant, doncs, veurem si el Badalona és capaç de gestionar-ho, perquè ara mateix el resultat en aquest tipus d'eliminatòria és impressionant per l'equip de Miquel Azparra. Encara juga a la dreta al mig del camp, se'n va Tom Diaguara, la pilota és bona, Diaguara que agafa la moto, continua Diaguara, supera el seu adversari, lateral de l'àrea, se'n vol anar d'un altre, no ha pogut superar el segon dribbling, i per tant la jugada no té continuïtat, el Badalona que ho tornava a intentar, 28 de la primera part, continua el 0-1.
0: 0-1, i aquí redueix Parker amb 4 punts consecutius, 27-21. La parcial és de 0-4, es prepara Simon Birgander per tornar a pista. Joan Maledon, Teo Maledon, buscant a la cantonada de Gavi Bec. Realment el Madrid també té jugadors veterans, eh? De moment no ha jugat Llull i fa passes. Bona jugada, bona defensiva. Entra Simon Birgander substituint a Michael Rusic. Carola, Daniel, què en penseu de tota aquesta esbandida que sembla que pot haver-hi? Perquè es parla de que Rusic pugui marxar als Estats Units, que Miguel pugui marxar, que Crac té ofertes, tot i que jo crec que es quedarà, que Guillem acaba contracte, que Hansen va a l'Eurolliga, que Parker no volem i no podem. Un equip nou, no?
1: Se li gira de feina a l'equip tècnic, no?
4: Sí, però cada any es diu el mateix, i jo crec que aquest any també... Tenir la base de Ricky, Tomic i algun jugador més que sigui important, perquè no és el mateix seguir, amb tots els respectes, però jo què sé, amb Miguel Allen, que amb Ricky i Tomic. Llavors això ja és important i sembla que l'any seguirà.
0: Doncs sí, estic d'acord, eh? Ja tens mort de Sergio Scariolo, perquè anota bàsquet Simon Birgander. Bona jugada, pick and roll, ha trobat la superioritat Ricky, la passada ha sigut boníssima, 2-1, 27-23, temps mort de Sergio Escariolo, temps per anar a Badalés. De moment, la penya que perd de 4, tornem a la feixa llarga.
2: Aquí, a la feixa llarga, comença a agafar més domini l'Hospitalet, però el Badalona, ara per ara, Jon García s'està defensant bé i sempre és una amenaça, doncs, els Toni La Rosa, Òscar Gómez, Diaguara, Juaco, etc.
3: Sí, les eliminatòries tenen això, Ramon, que és el que comentaves abans, que tenen moments diferents i ara és el moment de domini de l'Hospitalet amb un Badalona que està una mica més tancat, però que domini l'Hospitalet també vol dir que es generen espais a l'esquena de la defensa i el Badalona té grans homes per atacar-los. De moment hem vist en un parell d'ocasions fer-ho a Tom Diaguara amb molt de perill. Com t'ataca l'Hospitalet?
2: La centrada ha anat al segon pal, ha pogut refusar i allà sí d'hi ve. Torna a entrar per banda dreta Rubi, un autèntic punyal per aquesta situació de l'atac. Deixa per Flavio, ja perill. Flavio que vol intentar xutar directament. La treu Manrique, una pilota que anava dirigida entre els tres pals. Moment de setge de l'Hospitalet. La torna a treure Bermudo i el Badrona que intentarà sortir al contracop. Torna, però, a recuperar l'esfèric la defensa del conjunt rival. Això sí, Diaguara que es creua, posa la moto, se'n va per la banda, continua Tom Diaguara, continua Diaguara! Li tapen el pas. Li tapen el pas i no sé si ha estat falta o no, John.
3: Per mi no ho ha estat, jo crec que ha anat a la disputa. Tom Diaguara arribava allà molt, molt justet, se li ha creuat el defensor, anava contra tots, i Tom Diaguara és Superman, però bé, arriba un punt en el que també no és del tot invencible.
2: Torna a recuperar la pilota l'equip escapulat, i va Bermu. Bermu que se'n va de dos, falta i... Falta? Sí, sí, falta favorable al Badalona, i també és una falta que podria suposar alguna conseqüència, però l'àrbitre diu que no hi ha temps per més. Atenció, perquè què està passant? John, hi ha un jugador del Badalona que s'ha lesionat?
3: Doncs no sé si hi ha un jugador lesionat, en qualsevol cas. Sortien les, els equips a hidratar-se també, és el que deia Ramon, una pausa, que és el que estava assenyalant justament ara l'àrbitre, també per les temperatures que comencem a tenir. Sabem que aquestes pauses sempre són al partir del minut 30, i ara està Pinyol, que estava parlant amb els àrbitres, ara ha anat a disculpar-se, li estan dient ràpidament que marxi d'aquella posició, perquè el que no pot fer Pinyol és jugar-se així una amonestació, anant a parlar amb aquest to amb els àrbitres. Veiem que també Miquel Azparren estava molt insistent amb els àrbitres assistents que estan al costat de la seva banqueta, i ara evidentment aprofiten els dos entrenadors, Ramon, aquesta pausa d'hidratació per fer com si fos un temps mort, com si fos el bàsquet, això.
2: Pausa d'hidratació, Hospitalet 32 de la primera part, 0-1, guanya el Badalona.
0: Falla Parker, dos triples consecutius per situar la penya a un punt, i el contracop es penja, però Xida, 29-23, Virgander, rep la pilota de Ricky Bàsquet. Realment, Daniel, si haguessis coincidit en l'espai-temps amb Ricky Rubio, no estaries aquí, eh?
4: Completament, completament. Aquest ha sigut el problema.
1: Exacte, és un tema de timings.
0: Doncs de moment el Joventut que està dins del partit, però ara el Kramer el té el seu seleccionador, Àlex Mumbrú, aquí a peu de pista, on Àlex Mumbrú que continuarà com a seleccionador d'Alemanya, tot i que, no vull dir-ho, hi ha una clàusula ara on pot entrenar un equip, si vol. O sigui que...
1: I això ens ho dius perquè deu sonar en que, algun lloc.
0: Sí. Ah. Bueno, perquè entrenarà durant la temporada, entrenarà algun
1: això.
0: Lloc. Això. Sí, sí. No, hi ha res concret encara.
1: No.
0: Dóna un nou aire a casa teva, en Badagrés, decora les teves... És que ara se m'estava escapant, saps allò que dius? No, Xavi, no, frena, que dius, vaig a l'au, que riu. Decora les teves parets amb art internacional, revestiments murals, naturals, teixits, papers pintats o metàl·lics, fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-los i a veure com la llum juga amb els seus relleus al nostre showroom, Badagrés. Truca al 93-395-0311, Badagrés.
12: Badagrés.
18: Badagrés.
12: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: I hem anat fent paradinyes per intentar que el Roger Cuixart, que estava el Jordi Abril aquí ja de pretemporada, aviam si ens enganxa aquests canvis de ritme que també fem a la retransmissió. Ricky Rubio, que nota els dos tiros, la penya Carola està a dos punts, només a dos punts, sense fer un gran partit.
1: És el que t'anava a dir, sense fer absolutament res... A veure si m'enteneu, res del que crec que pot fer, i sense jugar un partit superintens, amb una defensa al màxim, amb una tria de tirs perfecta, sense fer això, està dins del partit. Doncs imagina't si posessin la quarta. Seria la bomba.
0: Daniel, ara has sortit Llull. Home... Júnior, aquest té futur, eh?
4: Sí, és que Llull ara ja fa moltes temporades que juga.
1: Diu que va al draft o no?
4: Sí, home, va estar seleccionat pels Rockets i no hi va anar mai, a l'NBA. Això també és sorprenent.
0: No, sorprenent no, perquè és que aquí li pagaven bastant, eh?
4: Home, però a l'NBA vols dir que li pagarien menys?
0: Menys, li pagaven.
4: Sí,
0: no li pagaven massa. Bueno, aviam, menys.
4: Molts diners, a l'NBA.
0: Ara seria diferent. En aquell moment, en aquell moment, no era una diferència. Recordes quan va anar Navarro? Navarro
4: sí.
0: Anava pagant ell la clàusula i tot això. Vull dir que la falta sobre Simon Birgander, que pot empatar el partit, perquè Kramer li acaba de fer falta, havia fallat al Madrid, i en pot empatar el Joventut, que ha fet un parcial de 2-10. Déu-n'hi-do, de moment. Falta 4:33 per acabar el primer temps. Joventut 28, Madrid 29.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Aprofitem per tornar a la feixa llarga. De moment rebon aquí 29-28. Birgander, que llença per empatar el partit, falla. Per tant, es manté almenys un per la penya.
2: 35 de la primera part, feixa llarga de l'Hospitalet, continua el 0-1. Després de la pausa per hidratació, el partit ara mateix totalment equilibrat.
3: Doncs sí, Ramon, arriba la pausa en un moment de molt ritme dins el partit. Segurament això també ha fet que el freni una mica ara. Possessions una mica més llargues per part dels dos equips, sobretot amb un Badalona que el que fa en pilota és intentar buscar l'Hospitalet en el sentit de que els vagi a buscar la pressió i a partir d'aquí accelerar amb els homes ràpids que té a la part ofensiva.
2: El Badalona conduint l'esfèrica a l'esquerra al mig del camp, tocant i tocant, gestionant aquest avantatge que li dona ara mateix el marcador. Recordem el gol de Toni Larrosa als 20 minuts d'aquesta primera part, que ha avançat el conjunt escapulat. Ara ho prova Tom Diawara per banda dreta. S'ha pogut desfer de Dani Hernández. Combina amb Gerard De Marco, que estava ara mateix molt cap a l'interior. Falta de Gerard De Marco, falta tàctica, protestes per part de l'Hospi, igualtat. Ara mateix el joc que està transcorrent al mig del camp. Estem ja al 36 de la primera part. Hospi 0, Badalona 1.
0: Ramon, deixa'm que et faci una pregunta, Ramon, perquè el tema d'aturada per hidratació és que durant el partit hi veu una aigua com a l'estiu, allò quan fa calor, o no?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que devem estar uns 21-22 graus més o menys. I jo crec que, doncs, que ja s'haurà pactat que en aquest play-off doncs, hi hagi pausa per hidratació, tenint en compte doncs, que estem entrant ja, o que hem entrat a la segona quinzena de maig. Crec que sí.
0: Vaja.
2: Però sí, sí, veuen aigua, veuen aigua i és com un temps mort.
1: Doncs el Mundial, imagina't.
0: I tant, per això, per això.
2: Diu que hi haurà partits de 30 graus, tranquil·lament.
1: Per això, per això.
0: Déu-n'hi-do. Doncs el valor de moment guanyant 0-1. Aquí Guillem Vives, que anota els dos tirs lliures, 32-30. La penya perdent de 2 a falta 3 i mig per acabar la primera part, jugant amb Vives, Hackanson, Yannick Crack, Drell i Rusic. Un crack que l'altre dia, no contra el Montabanc, va fer un molt bon partit i valorant 20, i és perquè està en forma, cada vegada s'està posant més en forma. Uneix l'experiència del Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reforma, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim, 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. I atenció perquè Guillem Vives li acaben de robar la pilota, s'ha anticipat. Ha rebut un cop al genoll esquerre i Hackanson ha fet una passada de ei, que te la dono, eh? Guillem, et donaré la pilota, ho esteu veient tots? Doncs vinga, la roba i es penja. Són molt passarells, eh?
1: És que no aquella passada que en el mini de qualsevol equip de Badalona li hauries fumut una bronca.
4: Se li diu que no quan és com en diagonal, cap enrere, perquè si la roba el defensor
1: va
4: és 1 contra 0, doncs
1: no
4: vinga.
1: Pots reaccionar, doncs té, aquesta.
0: Michael Rusic, triple! Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Michael Rusic, amb temps, amb passivitat. Amb espai, triple, Subaru!
18: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
19: Subaru.
0: El triple que falla de Llull, el rebot torna a ser a Madrid, Campazzo torna a fallar, rebot és per la penya. Atenció, perquè el Joventut ataca per situar-se per davant, 34-33. Primer error de Kramer, la falda de Kramer que ha agafat la pilota. Falta 2-0-7 per acabar la primera part. Madrid 34, Joventut 33.
9: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
10: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: 34-33. Deixa'm dir que els diners són els diners, la pela és la pela, i Carola, Daniel, perquè ho sapigueu, ja no existeixen les cabines de ràdio en el Movistar Arena. Mm. Ara són palcos VIP.
4: Ah, amigo. I on ets, tu?
0: I llavors... Jo ja no hi era, allà, eh?
4: Ah!
0: Allò era pel mitjà.
4: Tu al costat del Waterboy.
0: Sí, correcte. Jo aquí amb una taula d'aquestes... Saps aquestes taules d'universitat que la plegues, llavors te la poses... Però
4: sí?
0: Si molt et cau tot, eh?
4: Sí, doncs que vas tenir problemes de la Copa del Rei, tu.
0: Molt bé!
4: Amb una taula així.
0: Que ens van darrar. Aquí hi ha més espai. Aquí un Michelin sí que m'hi entra. Però sí, aquest tipus de taula que hem de portar cinta adhesiva, si no et cau l'ordinador cap avall. Patina'm. Drell, anotant el primer tir lliure, 34-34. Drell, el segon, falla. No hi ha manera. Recupera la pilota al Madrid, que empatzo per Okeke. Són ja a punt de robar Riqui, la dona per Okeke se la juga a 3. Triple. Quina passivitat en la defensa, que malament el balanç defensiu, eh? Però és que la penya està jugant... Ho podem dir directament, no? Està jugant malament, la penya.
4: Jo crec que els últims 5 minuts, per això, una mica millor, eh? Vull dir, havia començat la cosa, encara que la penya perdés de poc, molt malament, i ara crec que ha reaccionat una mica, però aquesta acció defensiva, com tu dius, sí que ha faltat un punt.
0: Conceptes bàsics, i amb això no he tingut prou. Falla Drell el triple, ara. Amb aquest Drell en farem alguna cosa algun dia, no, al bàsquet, no dic la penya.
1: Avui em preguntaven, continuarà Drell? No estaria dins les quinieles de continuar.
0: Drell.
1: Sí.
0: El Henry Drell. És que ja, jo... No ho dic perquè...
1: No faig això, Xavi.
0: No, ho dic perquè... Diuen, ostres, el preu. Jo no discuteixo el preu, ni si és barat, si és car. Jo dic que, encara que sigui l'11 o el 12 o... Ostres, és que no... La sensació que tinc... Potser estic super equivocat, ho dic seriosament. No tinc la sensació que ens hagi portat res.
1: Bé... Per mi la pregunta clau és, com a equip del bressol, diguem, no hauríem d'haver apostat més minuts per Allen en lloc de Drell, deixant de banda el que ha passat aquesta setmana a les xarxes, eh? Deixant de banda això.
0: Sí. Antiesportiva del Madrid. Per tant, a la penya, que perd de dos, tindrà dos tirs lliures i pilota de banda. Ho esteu seguint també des del restaurant Tensmore. Si voleu viure l'esport com cal, apunta aquest nom, Tensmore a Badalona. Hamburgueses, tapes, entrepans planxats i un ambient brutal per veure bàsquet, però també futbol o motos, que hi ha el Gran Premi de Catalunya. Tensmore, el temps perfecte, dimarts a diumenge, al carrer Sant Sebastià 2 de dalt la vila, més enllà de les pantalles amb esports. Un menjar espectacular i bona companyia. Passeu-hi perquè hi tornareu. Restaurant Tensmore.
9: L'Esport Bar de Badalona, ideal per veure els partits amb amics o família. Temps mort.
0: Ara m'ha vingut al cap, no sé si s'ha dit, que Sergio Escariolo, entrenador del Madrid, juga contra el València.
1: Oh, que, hi ha unes imatges, unes imatges d'Ausias Marc.
0: Sí? Val, doncs no sabia si s'havia comentat això.
1: Ostres, jo ho vaig veure...
0: M'ha vingut al cap.
1: Ara... T'he de dir que no sé en quin diari esportiu, és a dir, no sé si ho vaig veure al Mundo, si ho vaig veure al Marca, no sé on ho vaig veure.
0: Mm-hmm. Això acostuma a passar ara, que tothom té aquella pressa. Ara ja el partit està aturat. Vinga, tornem a fer això llarga un moment perquè volem saber com està el tema. Aquí queden 52 segons, 37-34.
2: Llarga, minut 43 de la primera part. El Badalona, que torna a controlar la situació, que vol tenir la possessió. En resten dos per arribar al 45, John, i crec que uns tres d'afegit.
3: Doncs sí, veurem al final el que s'acaba afegint. Entenc que a la pausa d'hidratació, no sé si s'ha parat el cronòmetre o que s'afegirà alguna cosa més, però més enllà d'això hi ha hagut també diverses interrupcions en una primera part a la que jo crec que, excepte un moment concret del partit, ha dominat molt i ha dominat bé el Badalona, no només el marcador, sinó també a nivell de joc i, sobretot, amb un Juaco espectacular que ha deixat un parell o tres d'accions. N'ha fet una abans, Ramon, també, deixant 3 metres al darrere, només amb un regat, a un defensor de l'Hospitalet. Està fent una temporada espectacular.
2: La pilota a l'interior de l'àrea, han agafat a la Rosa. Finalment es perdrà per línia de fons. No hi ha arribat, però possessió molt llarga, ben bé d'un minut, de l'equip de Miquel Azparren, 44, hi ha un jugador de l'Hospitalet que queda estès a l'interior de l'àrea, és el dorsal 2, Rubi, el lateral dret. Veurem què passa, a punt d'entrar en temps afegit aquí al municipal de la Feixa Llarga, 0-1, guanya el Badalona.
0: Havien anul·lat l'antiesportiva, ens han estat els tirs lliures, i ara triple de Sonja davant de Yannick Crac. A falta de 24 segons, anota el bàsquet Mike Rusic, 40-38, ja tens mort de Sergio Scariolo, tens per anar a...

0: Ara hi ha una molta pressa, vosaltres que sou periodistes, Carola, Daniel, de ser el primer de dir qualsevol cosa, no? I això jo crec que a vegades es passen perquè jo sempre poso el mateix exemple quan es va morir el Tito Vilanova. Escolta'm, però fins i tot amb això podeu ser els primers. Quina gràcia té ser el primer de dir una cosa d'aquestes, no? Jo crec que ens tornem bojos. Ara estava mirant això quan traieu el tema de Xavi Pasqual, que sortia a les xarxes ara que hi havia un acord amb Xavi Pasqual, i en el tuit que he vist posava que, com sabem nosaltres, com també ens ha dit l'altre, com deien a Basket News, com deia l'una nova... què passa aquí? Ens estem tornant bojos, sisplau.
1: Sí.
0: No, una mica de sentit comú.
1: Sí, i mira, hi ha una cosa que m'agrada molt teva, que tu ets un periodista que tothom sap perfectament les teves fonts i tot el que saps, i en canvi el Twitter no és una cosa que et preocupi molt.
0: En les fonts.
1: Com?
2: No, jo crec que el que et vol dir el Daniel, que ets un home que té fonts.
1: No,
2: que ets
1: tothom,
2: un home que
1: tens
2: molta veracitat.
1: Que tens moltes fonts.
2: Tens molta veracitat en el que publiques.
1: I no estàs pendent de... No, clar, no vull dir quines. Jo vull dir que en tens. Que en tens i que en tens de bones. I el Twitter no és una cosa que et preocupi massa. I això demostra que ja tens una trajectòria i que...
0: Bueno, però no deia tant per mi.
1: No, ja ho sé, ja ho sé. Però és veritat, que hi ha molta gent que es pensa que ara Twitter és l'únic periodisme que hi ha, i també ho puc entendre, perquè hi ha molta gent que només s'informa per les xarxes. Però, clar, té contres, això.
0: Però a tu t'agrada Xavi López de Rostre, o no?
1: A mi m'agrada molt, m'agrada molt. I crec que la penya necessita un shooter com ell.
0: I què han dit per això? Per xarxes han dit alguna cosa?
1: Bueno, sí,
2: diuen, diuen.
1: Que està feta la cosa.
0: Que està fet.
2: Sí,
0: bueno, jo no... Jo no ho veig, però no ho diré, no ho diré xarxes, tampoc. Jo m'agradaria molt, m'agradaria moltíssim, però moltíssim, però jo crec que... Jo crec que el Xavi encara no, crec. No que encara no aquest any, no sé. 8 segons, queden per acabar aquesta primera part. 40-38, juga a Llull, aguanten, llença des de 8 metres una bomba, aigua. I acaba la primera part aquí al Movistar Arena. Fem una valoració ràpida abans d'anar a la feixa llarga. Daniel, Carola, la penya perd només de 2.
2: Exacte, això és el millor del que ha passat aquesta primera part. Una penya grisota, sense massa esforç a la pista, però que aconsegueix contenir la situació davant d'un Madrid que està més pensant amb la Final Four que en el partit d'avui.
1: Sí, jo crec que avui es nota que el Madrid està pensant a la Final Four, però encara que la penya no faci una gran primera part, continua en partit. Els últims 5 minuts jo ja dic que crec que eren millors de l'equip, i a veure la segona part.
0: Carola.
2: Doncs això, que la segona part esperem que ara hi hagi un punt de reflexió i que la penya vulgui el partit, perquè jo crec que si la penya vol el partit se l'emporta.
0: Doncs aquí, de moment, 40-38, la penya per dentro de 2. Tornem a la feixa llarga.
3: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
4: Has de renovar-te el cotxe?
3: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
4: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
3: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
4: T'esperem a Trivim.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Estem al municipal de la Feixa Llarga, s'està jugant al minut 49 i mig, i és que hi ha hagut una aturada perquè s'havia donat un cop al porter del Badalona, Carlos Azón. El Badalona, doncs, que està intentant ja que passin aquests darrers instants John García d'aquesta primera part amb una falta sobre Òscar Gómez.
4: Doncs sí, segurament amb aquesta falta arribarem, si no al final, pràcticament al final d'aquesta primera part, amb un Òscar Gómez que ara mateix segueix al terra i un Toni La Rosa que li diu a l'àrbitre que agafi la matrícula al defensor de l'Hospitalet, que li ha deixat anar aquest cop. Per tant, de nou s'interromp el partit amb un Azparren que segueix dialogant i molt amb els àrbitres, gens convençut amb la seva actuació el entrenador del Badalona en aquesta primera part, que ha estat molt, molt, molt insistent.
3: Minut 50 ja de partit, encara no ha finalitzat això pel que fa al primer període. Recupera Òscar Gómez, es picarà aquesta falta probablement i l'àrbitre xiularà el camí dels bastidors. Arribarem al final d'aquests primers 45 minuts amb avantatge del Badalona per 0-1. La pilota surt per línia de fons, l'àrbitre diu que no hi ha temps permès, acaba la primera part amb un jugador del Badalona que veig que està estirant, que és Òscar Gómez, el que havia rebut la patacada anterior. En definitiva, bona primera part del Badalona, John, excel·lent resultat al descans.
4: Doncs sí, Ramon, el resultat és boníssim, aquest gol de Toni La Rosa des dels 11 metres que posa per davant el Badalona i sobretot dona certa tranquil·litat, dona confiança, calma de cara a enfrontar una segona part on l'equip ha de medir molt exactament què és el que fa i no, perquè en aquestes eliminatòries el que més importa és no cometre errors. De moment l'equip no n'ha comès en aquesta primera part i per tant pot marxar, jo crec que molt convençut del primer temps que ha fet l'equip de Miquel Azparren. L'últim en abandonar el camp de moment és Juaco, que venia de la banda anterior, un dels protagonistes. Ha estat molt inspirat en aquesta primera part, però en general l'equip ha estat ben col·locat, ha sabut interpretar els moments, ha sabut fer també una bona pressió i sobretot doncs, ha sabut convertir aquest primer gol que de moment el posa a part davant en aquesta eliminatòria.
3: A hores d'ara, bones vibracions aquí al municipal de la Feixa Llarga i tornarem en el decurs de la segona part. De moment, Hospitalet 0, Badalona 1, val el gol de Toni La Rosa. Visca la
5: penya! Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Som la referència de l'esport en directe a la nostra ciutat. Notícies Badalona.
7: Bon cap de setmana. Aprofitem aquest moment per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgu seran els 6 primers que es reformaran de manera integral el 2027. Així ho ha anunciat el govern municipal en la segona trobada amb les 34 escoles i instituts escoles de la ciutat. En aquesta primera actuació s'invertiran fins a 10,4 milions d'euros. Alguns dels centres educatius es van construir ara fa 46 anys i molts d'ells han anat envellint sense comptar amb un correcte manteniment, segons ha alertat el mateix alcalde de Badalona. Mentre les obres no siguin efectives, ha explicat si farà el manteniment del dia a dia. Escoltem Xavier García Albiol.
8: Portem molt de temps esperant, molts anys amb una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, pel primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
7: Precisament la comunitat educativa es mostra preocupada pel manteniment del dia a dia abans que la remodelació integral de cada equipament educatiu no estigui enllestida. Unes actuacions previstes a 5 anys vista. Les direccions dels centres es mostren escèptiques fins que comencin les actuacions de millora, assegurant que el mal manteniment d'edificis municipals, com escoles, equipaments esportius i biblioteques, és un mal endèmic a la ciutat que esperen que es pugui revertir. N'ha parlat la directora de l'escola, Josep Carner, i portaveu de la Junta de Direccions de les Escoles Públiques de Badalona, Dolors Fernández.
9: Ara mateix no tenim motiu per desconfiar, però tampoc excessiu motiu per confiar. És a dir, estem a l'expectativa, com sempre. El que ens amoïna, que és el que ens ha portat més estona en aquesta reunió, és el manteniment del dia a dia. No diem que no ho estiguin fent, no diem que sigui mentida, però nosaltres no ho estem veient encara i esperem, doncs això, que si comença a haver-hi un tomb, doncs tots des del primer fins a l'últim badaloni, estaran i estarem molt contents.
7: Els baixos de Jumberca estan a punt per obrir el juny al casal de gent gran i al setembre les aules de l'Institut La Riera. Els espais ja s'han enllestit i resten a l'espera de la seva inauguració durant els propers mesos. En una visita aquest divendres, l'alcalde Xavier García Albiol assegura que el casal serà el primer en obrir les portes al públic, ja que es podria inaugurar a mitjans de juny quan acabi d'instal·lar-se tot el mobiliari. Mentrestant, les aules provisionals pels alumnes de batxillerat de l'Institut La Riera ja s'han posat a disposició de la Generalitat, que haurà d'encarregar-se d'acabar els tràmits i moblar-ne les aules. L'alcalde espera que la instal·lació estigui disponible amb l'inici del pròxim curs.
10: Si la Generalitat de Catalunya fa tots els tràmits, per part nostra, l'edifici ja està a disposició dels alumnes, de la Generalitat i de qui correspongui.
7: Per la seva banda, el casal de gent gran donarà servei als barris de Canyadó, Casagemes i Manresà. S'oferiran cursos de manualitats, informàtica i compta amb una sala d'actes. El Viola ha recordat que un cop entri en funcionament, l'antic casal de Canyadó se cedirà a l'associació veïnal del barri per ubicar-hi la seva nova seu.
10: D'aquesta manera, doncs, donem satisfacció per un costat a la gent gran de Canyadó, Manresà i Casagemes i de la resta de Badalona, evidentment, però també trobem una solució a un problema que tenir l'associació de veïns, i és que el local que deixaran buit al casal serà utilitzat per l'associació de veïns.
7: L'accés per a tots dos equipaments està situat a la plaça de Jumberca i tenen una superfície total de més de 1.200 metres quadrats. Les obres han comptat amb un pressupost d'1.800.000 euros. El Partit dels Socialistes de Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Badalona per a les eleccions municipals del 2027. Fernando Carrera serà proclamat com a cap de llista després de ser l'únic aspirant que ha aconseguit superar el llindar d'aval requerit en el procés intern de primàries. La seva designació es formalitzarà en una assemblea de l'agrupació local i quedarà pendent de la ratificació definitiva pel Consell Nacional del Partit el pròxim mes de juny. Carrera, actual regidor i president del grup municipal socialista a l'Ajuntament, s'imposa així en un procés en què també s'havia presentat Aniceto Ramírez, que no ha assolit el suport necessari de la militància. El procés forma part del calendari intern del PSC per escollir caps de llista als principals municipis, mentre que la resta de la candidatura es definirà en una fase posterior. Cada dia passen pel carrer Enric Borràs prop de 5.500 vehicles. Aquesta és la xifra que ha comptabilitzat la plataforma Pacifiquem Enric Borràs, que assegura que d'aquests, prop de 350 són autobusos. Els veïns d'aquesta via alerten que les obres de pacificació de Francesc Layret hi han fet incrementar el trànsit diari i demanen un estudi de mobilitat per reduir el pas de vehicles. Tot i que durant la pandèmia es va canviar l'asfaltat i es van col·locar bandes reductores de soroll, els veïns del carrer Enric Borràs denuncien que la situació ha canviat poc. Si bé s'ha aconseguit que els turismes redueixin la velocitat, durant els darrers mesos afirmen haver notat un increment en el volum de vehicles que hi passen. Per quantificar-ho, durant una setmana han monitoritzat el trànsit i han conclòs que cada dia hi circulen més de 5.400 vehicles entre cotxes, autobusos, camions i motocicletes. Defensen que les obres de pacificació de Francesc Layret hi tenen molt a veure. La Inés Navarro és membre de la plataforma.
11: Hi han diverses obres que s'estan duent a terme a tota Badalona que impacten, no?, i que fan que tothom, per anar al barri de Progrés o per anar a Barcelona, hagi de passar aquí, per aquí. Tota la pacificació que s'està fent a l'altra banda del centre, perquè nosaltres també som un carrer del centre, ens està impactant contínuament i cada vegada va més increixendo.
7: L'increment del trànsit rodat s'aguditza en ser un carrer d'un únic carril i de poc més de 10 metres. Denuncien vibracions en alguns pisos, soroll des de les 5 del matí provocat pels autobusos, contaminació i brutícia, com ara la pols del fum dels vehicles que entra als habitatges. Els veïns reclamen estudiar la mobilitat del districte per desviar el trànsit cap a altres carrers. Des de la plataforma tenen previst continuar amb les reivindicacions per visibilitzar els problemes que implica conviure amb prop de 5.500 vehicles a diari. Els germans Trias incorpora un tractament sense cirurgia per al dolor neuropàtic intens a la cara. Consisteix a aplicar la mateixa tècnica d'ultrasons d'alta intensitat que s'aplica de forma pionera en pacients amb tremolor essencial o Parkinson. Ens en dona més detalls la nostra companya Susana Soldado.
12: Els ultrasons permeten l'ablació de determinats punts del cervell i l'Hospital de Can Ruti és el primer centre públic català en utilitzar aquesta tecnologia. De moment s'aplica en pacients amb dolor neuropàtic que no responen als fàrmacs, infiltracions o intervencions quirúrgiques convencionals. Aquesta patologia es produeix per una lesió o disfunció del sistema nerviós i, entre altres efectes, pot provocar crisis de dolor molt intens a la cara, que poden aparèixer en activitats quotidianes com parlar, menjar o rentar-se les dents, incapacitant el pacient. És la denominada neuràlgia del trigemin. Els neuròlegs dels germans Trias apunten a millores de fins al 50% en la percepció del dolor en pacients a qui ja s'ha aplicat la tècnica i destaquen que pot arribar a ser una nova alternativa per a pacients amb dolor crònic intens i una qualitat de vida molt deteriorada.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Temperatura a Badalona...
5: 17 graus. Badalona no...

0: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Des del Movistar Arena per viure la segona meitat. Surten ara els jugadors de la penya, surten els jugadors del Madrid. Queda 1 minut 40 segons. S'ha fet l'homenatge a Clifford Ruiz, entre els ambaixadors Felipe Reyes i l'expenya Rudy Fernández. I per tant, doncs, més que merescut aquest homenatge de llegendes del bàsquet espanyol, però també del Madrid. Carola, Daniel, estem pendents d'aquest joventut que no acaba d'arrencar.
2: Doncs la veritat és que és el que dèiem al final del segon quart, no? Una penya que sense fer massa cosa ha estat dins del partit, i en un dels partits que jo crec que tens més possibilitats de guanyar, perquè com has explicat tu, la tensió en el pavelló és zero, o sigui, no hi ha un ambient de les grans ocasions ni els àrbitres se senten especialment pressionats davant d'un equip, el Madrid, que dijous té el seu caixa o faixa, no? Mm-hmm. Vull dir, és el seu primer repte important, que és superar el València. Per tant, amb aquestes condicions, la penya està només a dos. Una mica de defensa, una mica de selecció de tir, una mica de ganes.
3: Sí, la bona notícia és que la penya perdia de 10 al començar el segon quart. Han començat, quan portaven un minut i pico de segon quart, el Madrid s'ha posat 27-17 i semblava que allà es podia trencar una mica, i la penya ha aconseguit col·locar-se. Però és veritat que si no fa una passa més, al camp del Madrid no guanyaràs. La setmana passada es va veure que contra l'Andorra sí que et dona per guanyar, perquè el nivell és el que és
2: diferent,
3: però el Madrid evidentment no. Per cert, molt ràpidament, al quart, a Lleida està jugant el quart contra el Gran Canària, i de moment perd 62-64, ha arribat a guanyar de 15 o 17, i quan queden 6 minuts guanya el Gran Canària de 2, i a la mitja part a Múrcia l'equip local guanya 45-41 contra l'Unicaja.
1: Ostres! Aquesta sí que no l'esperava.
2: Sí, perquè el High Opos, si de guanyar avui, pràcticament...
3: Mira, guanyava de 21, exacte, 50-29, quan quedaven 5 minuts del tercer quart. Per tant, en 10 minuts no arriba, parcial de 12-35.
2: Mare
1: meva. Ostres!
2: I això que ara...
1: Però jo no m'esperava, tu.
2: No només s'hi juga molt al Gran Canària, sinó que guanyant avui el High Opos, ja pràcticament tots els emparellaments que li puguin donar li van molt a favor.
3: Sí, perquè ara mateix el Lleida guanya, 11 victòries, i el Gran Canària 10. Per tant, és veritat que no ho aconseguiria certificar la permanència.
1: Acaba de començar el tercer quart aquí a Movistar Arena. Empat a la penya. Ha començat ja el tercer període.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Fa el triple llull, el rebot de Parker que va al tram, se li escapa, que davant de Parker, Llull se la torna a jugar de 3, i ara, si, aviam, no ho sé, potser estic equivocat, però Llull generalment llença triples amb els peus parats, si té espai, si té temps, ostres, no podem flotar.
3: Sí.
1: Ha llençat dos triples seguits, seguits.
3: Sí, sí, completament, és que no hi ha res més a dir, clarament no se l'ha defensat prou, estava una mica lluny, però sabem que Llull pot tirar des d'aquí.
1: Assistència de Ricky per Michael Rusic, anota Michael Rusic amb l'esquerra, aquest xaval domina les dues mans, 43-42, i l'ambient és aquest, els ojos del tigre ho està intentant, però no hi ha manera. Berserkers del Madrid.
3: Hombre, sí, els altres.
1: Berserkers. Abans estava mirant, hi ha un grup de joves de la teva edat, de Daniel, per aquí, d'aquests de 35 anys.
3: Sí, més o menys, sí.
2: Joves,
1: no
2: vols dir?
1: No anirien al correfoc, com van vestits?
2: Són d'un altre, són d'un altre estil. És un altre estil.
3: Sí, un altre rotllo.
1: Sí. Anirien a veure... ¿Es esto o una... Doncs, saps què vull dir? Ostres, que com són de diferents a Madrid,
3: Sí, sí, sí, sí, un altre país.
1: Zona 3-2 del Madrid. Que diferents que és a l'Escariol, ara, una zona.
2: A Badalona em va fer, de zona.
1: Triple de Ricky. Triple. Ricky, la penya es posa per davant. Triple de Ricky Rubio. Triple. Suba.

0: Polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
1: Sí, la penya apreta una miqueta. Una miqueta.
2: És que la zona del Madrid ja m'ho ha semblat, crec que en un altre moment l'han fet al segon quart, crec, i em sembla molt passiva. Ara Riqui estava sol i a llançar, perquè és que Garouba estava a un metre i mig, i en general se'ls veu com... se'ls veu quiets, parats.
1: Carola, que a la mitja part, Dani Miret ha confirmat que si poden buscaran un reforç?
3: És que, recollint el que expliquen a Twitter, la CBE, que tenien un tall d'aquests de la retransmissió de Movistar, Dani Miret deia que... O sigui, ve a dir que estan oberts a la possibilitat de que fitxin algú. Però això li ha dit a Dazón. Jo t'ho pregunto a tu.
1: No, li preguntarem amb ell directament,
3: sí, no?
1: Al final del partit, perquè sí, clar.
3: Home, és important, home. Jo sí. Crec.
1: No sé si hi ha ara opcions d'aquelles de jugadors que acaben i diuen, escolta, mira, prefereixo jugar tres partits amb la penya, que així amb la gent
3: aparador,
1: em veu.
3: Aparador, no?, una mica.
1: Aparador, sí, absolutament. Bé, en parlarem, doncs això pot estar bé. Serà falta personal i ara revisaran. Aviam, 4-4-4-5, la penya guanyant d'un. Ja els àvies paren... Ostres, molt malament, de moment, a l'ambient, eh? Molt.
2: Los ojos del tigre no estan avui...
1: No.
2: Tu has anat al bar no, el tigre o no? O hi vas?
1: No.
2: Vaja.
1: On està? On és?
2: No saps quin és o no? En sèrio?
1: No. Quin és?
2: És, bueno, un bar de Madrid que demanes dues cerveses i et porten 300 tapes. Vull dir que te'l recomano.
1: Què dius?
2: Sí, és increïble.
1: Home, recomanes. Si ets amic meu, no m'ho recomanis, això.
2: Home, sí, bueno, un dia és un dia. Es fa una excepció perquè hi ha un ambientasso.
1: Va, farem. Sí?
2: Sí.
1: No he anat. M'apuntaré. El tigre. Bueno, doncs apuntat queda, perquè, evidentment, a vegades això també...
2: També saber.
1: Recordem que el Badalona està guanyant a la fixa llarga, i així ja tornarem cap allà quan comenci la segona part. Estem buscant ara la nostra publicitat, perquè, evidentment, aquí està tot aturat. I el que no s'ha aturat és Badalés, perquè si vols reformes, vols canvis, a Badalés ho tenim tot, mobles de cuina, sanitaris, perquè dir les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a badalés.com o truca al 93 395 0311. Badalés.
4: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: 2 minuts de tercer quart, llença Llull el triple, no anota, el rebot és per Parker, anem cap a la feixa llarga. Ramon, ha començat ja la segona part?
5: Ha començat la segona part a la feixa llarga, minut 1 i mig, continua el 0-1, s'ha fet mal Òscar Gómez, al davanter del Badalona.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
7: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
7: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Esperem que no sigui res important. Joan García, ha caigut malament, Òscar Gómez.
8: Doncs s'ha fet mal Òscar Gómez, ha estat en el salt amb un defensor de l'Hospitalet. Ha sortit volant Òscar Gómez i em sembla que el que s'ha fet més mal ha estat amb la caiguda. Però justament ara s'aixeca amb l'ajuda de les assistències mèdiques. Ha d'abandonar momentàniament el terreny de joc perquè no hi ha hagut targeta groga. Tot i així sembla que podrà continuar. Per tant, normalitat en aquest inici de segona part després d'una gran primera part del Badalona contra l'Hospitalet. Esperem que tot segueixi pel mateix camí.
5: Doncs el Badalona, de moment, administrant aquest avantatge que li dona el marcador, 2 i mig del segon període del municipal de la Feixa Llarga. Hospitalet 0, Badalona 1, partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació.
1: Es prepara Hackenson i també Simon Birgander. Esperem que hagin esmorzat bé, perquè a la primera part han sortit una mica tous i espero que hagin anat a Can Bertran. Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia el seu obrador. Presants, ensaïmades, tornem-hi i el millor pa de Badalona a Catalunya. Tot això podeu adherir al bar amb un supercafè, infusions, sucs naturals o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, que ric, que no en joven anera. Cantonada, carrer del Carme, que és el mateix. Can Bertran, que ric, poeta. Cantonada, carrer del Carme, Can Bertran.
9: Tot ho fem amb el millor producte.
10: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
1: I Llull torna a notar el triple. Som uns passarells increïbles, eh?
2: Sí, així és.
1: Fins i tot, Daniel, tu vas per la fira de la Rob, que avui és el dia.
3: Mm-hmm. Sí.
1: i preguntes a l'ull què no li has de deixar fer, i el que està amb la regalèssia a la boca et diu, o amb una miqueta et diu, llançar un triple, doncs ja en porta dos.
2: Molt ben explicat.
1: Triple, triple, triple, triple, triple, triple. L'Ude Hackenson reacciona amb el seu segon triple. Suec, triple, Subaru!
11: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable.
12: Subaru.
1: És on ja perd la pilota i n'hi baixa a defensar. És escandalós. El contracop de Hackenson. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. Triple de l'Ude Hackenson, la penya que guanya de dos. Triple Subaru.
13: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
1: Una salutació a tota la gent de la Fira de Rob, que està treballant, i els que no estan treballant i estan passejant. Que, evidentment, ens agrada moltíssim que hi hagi aquestes tradicions a la nostra ciutat, que ens encanta, Badalona. 49-51, Llull, llença una mandarina d'aquelles que no toca ni el cèrcol, i recupera la pilota Daniel Carola, el Madrid. No és que vagi al tram-tram, va a no lesionar-se.
3: Doncs precisament, més a favor de la penya per arrencar un partit important.
1: Contragol de Sonja, coast to coast.
3: Ala, vinga.
1: Fàcil, perd la pilota, la penya. Molt tubeta la passada interior per Virgander.
2: Sí.
1: Ostres, som... És que és fàcil. Han Sol. Triple de Cameron Hunt. Han. La clava de 3. Triple. Triple de Cameron Hunt. Triple Subaru.
11: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
12: Subaru.
1: És màxima diferència del partit pel joventut, que guanya de 3. Reaccionen los ojos del tigre juntament amb el Berserkers, que junten aquí, sumant esforços per intentar animar. La penya està guanyant 54-51.
11: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Ataca Facu Campazzo, Sonja no anota, ara cadascú. És que, Daniel, és d'aquells dies que has de deixar que, com que no tenen ganes de jugar, qui rep piler, la pilota primer llença. Vull dir, si és de, el Madrid es pot desquiciar fàcil, avui.
2: Sí, no, clarament no està jugant un bon partit. Evidentment, també és el Madrid i juga a casa i guanyar té el seu mèrit. Per tant, jo crec que el tercer quart de la penya és bo, de moment.
1: Fixa-t'hi, ara falla Han un triple sol i Mario Sonja torna a fer el que hem dit abans, juga sol.
2: Sí,
1: juga sol, però té tant de talent que si no el defenses et fa bàsquet.
2: Sí, no, està clar. De fet, l'acció anterior clarament l'ha ficat no per talent, sinó perquè la penya no ha defensat.
3: Però és que encara que no tingués talent, si tu entres sol i et dediques a això, fas bàsquet. És que, clar.
2: En canvi, ells, el triple de Han, Llull, s'ho han mirat, però ja, completament, no.
3: Però és que Han, per mi, avui està gris fosc.
2: Sí.
3: O sigui, és que...
1: Falla un ganxo de Virgander i ara Virgander fa la falta per tallar el contracop, però que faci un contracop Llull ja té delicte,
3: Sí.
1: Es prepara Ricky Rubio, es prepara Rusic, ha de tornar Ricky. Ricky ha de ser pista.
3: Però...
1: Perquè és un espectacle i perquè et dona el plus de guanyar els partits.
3: Sí, que estem d'acord, però jo crec que això hauria de fer posar vermells la resta de jugadors de la plantilla.
2: Sí, perquè fa molt poc que ha sortit, no?
3: No, i perquè és evident que és un home amb molt de talent, tot això és molt evident, però és una mica com m'hi arrepenjo. Home, si podeu donar una miqueta més vosaltres.
1: Absolutament. És que no puc estar més d'acord perquè ara se'n va a Virgander a la banqueta i Dani Miret el torna a agafar a la banqueta i li demana això, una mica més d'intensitat.
3: Sí, un... Una mica més de treball, no? O sigui, és que al final ells es preparen durant la setmana per fer això, no? I al final fan una feina que és de cara al públic, no? I de cara als seus socis, a la gent que està a Madrid veient el partit. Llavors, aquella gent que paga religiosament el carnet es mereix que tu surtis a donar-ho tot. Després et pot sortir millor o pitjor, després pot estar l'equip rival amb una millor tàctica que la teva, després... Tot això ja ho entenc, i forma part del partit, i no forma part del paper. Però, home, una miqueta d'esperit.
1: I és el que trobem a faltar, aquell esperit que a vegades dius, home, té a vegades més esperit al Manresa que nosaltres. Falla el triple ara, Hackenson, rebot de Drell, que anota, l'Estonià torna a posar per davant el joventut, 55-56. De moment no ha jugat Adrián Torres, Miguel Mal, a Miguel Malicarenca ha jugat algun segon?
14: No.
1: No, oi? Doncs mira, preparant-se un altre tuit, anar a la banqueta, a les xarxes, Feliz, penetra, anota, rebot del mateix Feliz, torna a fallar, el rebot torna a ser Feliz, com pot ser que Feliz agafi ell mateix el rebot dues vegades, perdó, i ara li toca crack per darrere, li toca el cos de Feliz, i és pilota, tap de Feliz sobre Hackenson, mare meva.
3: És la diferència,
1: Clara, com ho veieu?
3: És la diferència de jo vull i tu no. Andrés Feliz també juga dijous contra el València, però està aquí fent la feina, fent la seva feina.
1: Aquí de moment la penya guanyant d'un 55-56, perdonant moltíssim, en condicions normals, un altre equip, qualsevol altre equip guanyaria a 10, com vam fer el Breogán la setmana passada. Tornem cap a la feixa llarga.
5: Aquí al municipal de la Feixa Llarga, a l'Hospitalet, ara un altre contratemps per l'equip local, Joc Garcia, perquè s'ha lesionat el seu pivot titular, Uri González.
8: Doncs sí, Uri González, que ha anat al terra, el dorsal 6, ràpidament demanava el canvi, ha sortit al terreny de joc Adri García, però hem d'explicar que no és el primer canvi, perquè, de fet, Rubí ha hagut ja de marxar del camp, també per lesió, perquè entrés Bubba Júnior. Per tant, ara mateix, l'Hospitalet ha gastat ja per lesió dues de les tres finestres que té disponibles. En tota la segona part només podria fer una finestra més de canvis. Les coses poden difícils pel conjunt local. Compte, Ramon, que hi va el Badalona.
5: Banda esquerra, Juaco penetra pel lateral de l'àrea, aquí hi ha perill, Juaco retalla, se li ha escapat la pilota, se l'havia avançat massa, però hi arriba per esmenar la situació. Gerard De Marco, que força el servei de banda favorable a l'equip de Miquel Azparren quan som al 10 de la segona part. Aquí al municipal de la Feixa Llarga, recordem, eliminatòria doble partit. De moment, el Badalona s'ha avançat en el marcador a la primera part gràcies al penal que ha transformat Toni Larrosa. De moment, continua el 0-1. L'equip de Miquel Azparren ara ataca a l'interior de l'àrea. Pot recuperar la defensa de l'Hospi, que avortarà de moment el perill. Pilota al mig del camp, 10 i mig. Segona part, 0-1, aquí a Hospitalet.
1: Triple de Prochida. Torna a posar-se per davant el Madrid, 59-56. Uneix l'experiència Club Pilates Badalona, fer classes de Pilates Reformer. Juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body, oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades. I instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim, 35, de Badalona. Club Pilates Badalona. I Dani Miret ha demanat esmort perquè torna a perdre la pilota de penya. No hi ha balanç defensiu. Andrés Feliz fa una altra safata. Quants contracops han fet ja al Madrid? La penya perd de 5. La penya perd de 5. Joventut 56, Madrid 61. Tens mort de Dani Miret. Tens per anar a Badagrés. Daniel, és com si fos el jornada 34, allò, l'última jornada, que el Madrid ja sap que és primer,
15: sí,
1: i que passi que passi, i que la penya sap que és vuitena, passi que passi, no? Llavors, fa com mandra aquest partit. Però és que et fa mandra amb ells i ens ho està transmetent.
15: Sí, és veritat que la intensitat no és la que tocaria en un partit amb dos equips de l'entitat de la penya i del Madrid. Jo ho he vist molt clar, com he dit abans, en el triple de Han, que Llull s'ho ha mirat, després una penetració de Feliz, em sembla, de Sonja, que veus que falta un punt. El Madrid es pot entendre. La penya, la veritat és que no, tenint en compte que falta, que no li falta, perdó, cap partit de competició europea, és més sorprenent. També, repeteixo que és el Madrid. Vull dir, és un bon equip, però veus que li falta un punt,
3: sí,
15: d'intensitat.
3: Sí, però no és que tu vegis a un Madrid que està desplegant tals condicions tècniques i tàctiques que t'està desbordant. No, veus un Madrid que, òbviament, té talent, òbviament té bons jugadors, juga a casa, però que no s'està sentint ni incòmode ni intimidat. I veus, i quan segueixes la penya cada setmana, saps perfectament que són un equip que pot oferir més coses de les que està oferint avui. I això és una mica el que fa ràbia, no?, de que tens una sensació com de passivitat, que potser només és una sensació, Potser és que el Madrid ho està fent molt millor del que nosaltres pensem, però...
15: També els minuts, fins i tot, estan jugant avui Kramer, està jugant Prochida, està jugant el Mansa, que són jugadors que no acostumen a tenir minuts.
3: No solen formar part.
1: No, és que el Mansa no està ni a la plantilla de la temporada, Explota en joc la pilota, Joan Enric i Rubi, la penya perdent de 5, zona 2-3, una altra vegada fent aquest sistema defensiu. Rússic fallant, el rebot és de Gavi Dec. Per cert, l'Ona està guanyant 2-0 a la Real Ciutat B. L'Ona Sant Adrià és el filial del Badalona Women, que està jugant l'última eliminatòria d'ascens a la primera federació femenina. El Ferran Vinaixa ens ho explica in situ. Avui és l'anada, en 12:30 ha començat a 100 besos Trajana, i la tornada serà diumenge vinent, diumenge 24, a Zubieta. Per tant, li desitgem sort perquè volem que l'equip pugi de categoria. Pujant al llistó de Rússic, la falta personal seran dos tirs lliures. Ha deixat anar el colze, però s'ha de fer així, perquè si no, aquí et passen per sobre. I de moment Rússic és el qui s'està guanyant el sopar al restaurant Tesmor. Si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom. Tesmor a Badalona, hamburgueses, tapes, entrepans, planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Tesmor, el temps perfecte, obert de dimarts a diumenge. Estem al carrer Sant Sebastià 2 de dalt la vila, restaurant Temps Mort, avui també en futbol i motos, al campionat del món amb el Gran Premi de Catalunya. Aquí serà Rússic, Justi Lliures, restaurant Temps Mort.
16: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar, Temps Mort.
1: Anota el tir lliure en Rússic. Abans m'ha vingut un nen que vestit de penya i diu, us escoltem. Em sembla que eren de Vilassar, però bueno, després m'ha dit, podrem passar per aquí a saludar? Dic, sí, home, sí, saludeu, i aviam si després podem parlar amb aquest nen, que jo diria que anàvem al seu pare, un nen petit, de 7 o 8 anys, amb... Saps aquesta gent que, no, és que escoltem la penya, ja no... ja, escoltant la penya. Doncs ens agrada, no?, que ens escoltin, home, la penya, home, allà on sigui.
3: I tant.
1: I si ens ho diuen, encara ens agrada més.
3: Home, ens fa molta il·lusió.
1: La vida per Feliz, tap de Rússic, la pilota de fons, la penya perdent de 4, 61 a 57. Tornem a la feixa llarga, perquè aquí s'està dormint ara mateix el partit. I el Jaume Marquès, que déu-n'hi-do com s'està posant les botes en el restaurant Esmor, que sí, que sí, que bé que s'ho està vivint, restaurant Esmor. I el Jaume Marquès, uf, un mestre, vivint el partit de la penya. Anem cap a Hospitalet, Ramon.
5: Doncs sí, aquí al municipal de la Feixa Llarga arribarem al 16 de la segona part. El Badalona, doncs, que ha tingut una gran oportunitat per fer el segon, està en marca de la casa d'estat Joaco Peñalbert, qui amb una rosqueta de les seves, John García, ha estat a punt de sorprendre.
8: Ens té acostumat, Ramon, amb aquestes jugades, però no per això hem de deixar de valorar-les. Quina jugada, com s'ha generat l'espai i com s'ha anat tancant aquesta rosca. Ui, compte, el xut, ara.
5: Un xut des de lluny que ha intentat Adri García, el substitut d'Uri González. El xut ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria de Carlos Azón, al 16 i mig, i com dèiem, el Badalona, que ha intentat el segon gol amb Joaco, i un Badalona que de moment, John, està gestionant molt bé aquest avantatge.
8: Doncs sí, un Badalona que segueix fent un partit ferm de moment. Per cert, alguns jugadors que ara mateix han sortit a fer exercici d'escalfament al Badalona. Veig Albert Ruiz, per exemple. També Toni Peris, que escalfa. Per tant, algunes opcions en cas de que necessiti Azparren alguns canvis. De fet, ara Azparren està parlant amb Pimentel.
5: I va el Badalona. Òscar Gómez estava fora de joc. S'ha equivocat en la decisió final. Tom Diaguara, que tenia sol a l'esquerra a Joaco, en tot cas... estava més a prop Toni La Rosa, una mica més marcat, però s'ha equivocat i ha enviat la pilota a Òscar Gómez, que estava fora de joc. El Badalona, que està intentant posar la grapa del partit, veurem ara perquè ho torna a intentar l'Hospi en fora de joc Buba. El Badalona, de moment, controlant la situació. Minut 17 i mig del segon període aquí al municipal de la Feixa Llarga. Hospitalet 0, Badalona 1.
17: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower, a l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
1: Revisant ara en el videomarcador, de moment el Joventut perdent 62 a 57. 62 a 57, amb problemes al conjunt veterinari, que està una mica clavat. Drell parlant amb Jabari Parker i Michael Rússic, que li estan sabent un tall al colze, i per tant ara està a la banqueta. La falta sobre Hackenson, sense pilota, i estan aquí revisant si és o no antiesportiva. Per cert, avui jornada passional, eh? Juga l'Espanyol al camp de l'Osasuna a les 7 de la tarda.
3: Nervis, Déu-n'hi nervis.
1: Com està la zona. Sí. Sort que l'altre dia vaig veure el Manolo González, un dels nostres, plorant de la tensió que portava dins després de tantes jornades sense guanyar, eh?
3: Sí, sí, és que, a veure, està sent una temporada molt complexa. A pobre Manolo, que la primera volta les coses li anaven rodadíssimes i en aquesta segona, en aquest segon tram de la Lliga, és que, vaja... És que...
15: Però amb la victòria d'altre dia, ara qui ho té més complicat és el Girona.
3: El Girona que va empatar.
15: Té un partit complicat, si no m'equivoco, el camp de l'Atlètic de Madrid o alguna cosa així.
1: Cots. Sí, sí, el camp de l'Atlètic de Madrid.
15: Sí, veus? Sí, per cert... Sí.
3: L'Espanyola a Pamplona tampoc és que...
15: Sí. Deia que ha acabat el partit a Lleida, Lleida que guanyava 52-31 quan quedaven 4 minuts del tercer quart, ha fet un parcial 10-36 a Gran Canària, però finalment ha remuntat. El Lleida ha guanyat 75-72.
1: Ostres, doncs ara el Gran Canària es col·loca en una merder important, eh?
15: Se li complica, sí, sí, ja et dic, s'havia posat 5 punts per davant quan quedaven 4 minuts. Però no ho ha acabat. Bueno, això són les dinàmiques, d'aquests equips que porten una mala temporada i que no s'acaben de creure que poden guanyar.
1: Gran Canària, Saragossa, Burgos o Morabanc, Andorra. Un d'aquests quatre equips perdrà la categoria juntament amb el Granada, que ja ha baixat matemàticament, ja ha descendit. I, per tant, veurem com acaba el Gran Canària, que rebrà el Baxi Manresa, jugarà a València l'última jornada. Buf, doncs no és gens fàcil. 62-59 a 4 segons, 4 dècimes per acabar el tercer quart. Ja tens mort de Dani Miret, tens per anar a Badagrés.

0: 4 sols, 4 dècimes. Tornem a la feixa llarga, Ramon.
1: I el municipal de la feixa llarga. Són 20 minuts de la segona part. Es produeixen dos canvis en el Badalona. Vol una mica d'aire fresc. Miquel Azparren, Joan García.
2: Doncs sí, doble canvi, entrarà Pimentel, ja ho ha fet per Toni La Rosa, que s'està retirant del terreny de joc. L'altre és Pol Júnior, ens acaben d'ensenyar que qui marxa és Òscar Gómez. Un Òscar Gómez que ha fet un gran esforç a la primera part, deixarà el seu lloc probablement a Eric Pimentel i per tant serà Pol Júnior, que haurem de veure com es reubica. Jo crec que l'equip seguirà jugant amb Joaco per l'esquerra, amb Diaguara per la dreta i per tant, en comptes d'aquesta opció més mitja punta, Toni La Rosa jugarà amb una doble punta com Pol Júnior i Pimentel. Jo crec que també, més enllà del tema físic, per potenciar les passades en llarg, perquè són dos jugadors que sabem que se les queden aquestes pilotes.
1: La penja Gerard de Marco, Pime, que intentava connectar amb el cap, refusa la defensa de l'Hospi, sortirà el tall Manrique, la deixa per Diaguara, Diaguara que s'ha complicat una mica, però pot habilitar cap a Pinyol, banda dreta. És Diaguara, Diaguara que se'n vol anar, força el servei de banda. Minut 21 ja de la segona part. Aquí al municipal de la feixa llarga, Hospitalet 0, Badalona 1.
0: Acaba el tercer quart amb un triple fallat de Prochida. Joventut 59, Reial Madrid 62, menys 3. Daniel Carola, ara o mai.
3: És allò del canti, no? Si el canti va tantes vegades a la font, es trencarà. La penya ho té obert, la penya té possibilitats, però sembla que no acabi de decidir que ho vol.
4: Sí, no veig a la penya realment per guanyar aquest partit, però a la vegada...
3: està molt obert, oi?
4: Sí, vull dir que el Madrid tampoc. Si de cop el seu rival comencés a fer uns bons minuts, tampoc el veig amb molta predisposició.
3: Això a posar-s'hi, no?
4: Exactament. Per tant, bueno, ara a veure qui té més ganes d'endur-s'ho.
0: El Madrid que va dient, ens estem deixant, ens estem deixant,
3: exacte,
0: però si no ho aprofiteu... De moment aquí, queda un quart d'hora, un quart per acabar el partit, 62-59, tornem a la feixa llarga.
1: I el municipal de la feixa llarga, 22 i mig, Equador de la segona part. Evidentment, no té el ritme dels primers 45 minuts, però el Badalona, John, això ja li va bé.
2: Sí, sí, és que és la millor notícia que podem explicar, que en aquesta segona part han passat poques coses i justament és el que crec que vol jugar el Badalona. Crec que en aquest sentit es nota molt també el cansament físic en els jugadors de l'Hospitalet, no només per la primera part, sinó perquè segurament hauran arribat en una situació bastant justeta. Hi ha hagut dues lesions, un partit una mica estrany, de moment per l'equip local, que en aquesta segona part no està podent posar realment contra les cordes el Badalona, un equip que a més ha fet canvis i que per tant ara doncs, també tindrà cames fresques pel que quedi de segona part.
1: El que està clar és que pot passar qualsevol cosa, que l'Hospitalet era un dels que estava també cridat a aspirar a quedar campió de la categoria. I per tant, insisteixo, això doncs encara té molt de recorregut. Però sí que veig el conjunt local una mica a la desesperada des del punt de vista que està ja intentant centrar pilotes, John, pràcticament des del mig del camp, a la mitja lluna de l'àrea o a l'interior de l'àrea.
2: I per mi, Ramon, la imatge és la que veiem també a l'afició. De moment, silenci en els aficionats de l'Hospitalet que han vingut aquí a la feixa llarga. Qui s'escolten són els aficionats de Badalona. N'hi ha uns quants desplaçats amb que canten, que toquen també el bombo i que recolzen els seus futbolistes. Per tant, de moment, jo crec que això explica el que està sent aquest partit avui a l'Hospitalet.
1: Ho prova Joel Lasso, ara tornem cap a Madrid, aquí han creuat l'Equador, arribarem al 24 de la segona part. De moment, Hospitalet 0, Badalona 1, ha marcat Toni La Rosa, que ha estat substituït en aquesta segona part.
0: Comença l'últim quart aquí al Movistar Arena.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I comença amb un triple falla per Gavi Dec. La penya perd de 3, 9-40 per acabar el darrer quart. La penya jugant amb Guillem Vives de 1, Hanga de 2, amb Crac de 3... Drell de 4 i de 5. Virgander anota. Guillem Vives del triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. Triple des de la cantonada. Guillem Vives, triple. Subaru!
7: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
5: Subaru.
0: No m'he fixat des de la posició si ha fet amb el peu en l'aire o no. La cama en l'aire?
3: Peus parats, a peus paral·lels.
0: Peus parats. Per tant, no ha estat fent el flamenc, com altres vegades. Andrés Feliz, que disposava dos tirs lliures, anota el primer, 9-23 per acabar al partit. La penya perd un 63-62. Sergio Escalero assegut a la banqueta, Dani Miret en peu, i Cameron Hunt, que de moment no està encertat avui, 5 punts. De què riem, Carola, vull riure.
3: No, res, que he tingut un problema amb el micròfon.
0: Ah, digues que ara potser ve del triple sense mirar. No. Cop de dits del Madrid, error important de Simon Birgander en bloquejar el rebot, i això fa que sigui bàsquet de Birgander.
4: De Birgander, no?
3: És bàsquet de Birgander,
4: sí,
3: o què?
4: Sí. Jo crec que sí.
0: És molt greu. Fa Birgander una de Tomic perquè ha guanyat la línia a fons. Yannick Crack, i des del pal alt, Birgander dona l'assistència, es penja Yannick Crack. Continuem dient el mateix, espero no acabar lamentant tot el que estem dient tota l'estona, que és que la penya té moltes opcions de guanyar, però és que ha de fer un passet.
3: Jo vull lamentar totes les paraules que he dit en contra del nivell que està oferint la penya. Les vull lamentar totes. Vull que em facin tancar la boca.
0: Teo Maledon anota, penetrant per la dreta, deixant la pilota molt amunt, i Simon Birgander li fa falta. 2-1 per Teo Maledon, 63-64. No hi ha manera, Daniel, de tenir continuïtat.
4: No, jo crec que afortunadament una bona manera és que surti Ricky quan quedin 5 minutets, 6, i que no torni a seure a la banqueta, i així s'aconseguirà potser certa continuïtat.
0: Daniel, no hi ha partit entre setmana, que jugui, ja.
4: Clar,
0: bueno, 8 minuts, que
4: sí,
0: surti...
4: sí, està jugant bastant, eh? Avui ha jugat 18 minuts, és el segon amb més minuts després de Cameron Hunt, vull dir que avui l'està aprofitant.
0: Drell treu la falta, seran dos tirs lliures, és de Prochida... 6-7, 6-4, tornem cap a la feixa llarga, aquí seran dos tirs lliures.
1: Bueno, la primera. Aquí al Municipal de la feixa llarga, un altre moment clau del partit, perquè l'àrbitre expulsa per doble amonestació al dorsal 12, Aguza, que havia vist un altre groc a la primera part, John Garcia, i ara ha deixat en el peu sobre Jaume Pinyol, i tenia, com dic, amonestació, segona groga. Havien protestat un possible penal, una mica d'escàndol aquí ara al Municipal de la Feixa Llarga, però l'Hospi es queda amb 10.
2: Doncs sí, Ramon, si ja tenia suficients problemes l'equip local, ara se li suma que no podrà comptar pel que queda de segona part Sergio Aguza i tampoc pel partit de tornada, el que es jugarà a Badalona. S'han emprenyat molt l'afició que xiulava aquí a Hospitalet, també el cos tècnic, els jugadors de la banqueta han sortit directament al terreny de joc. Hi ha hagut un futbolista de l'Hospitalet que també se l'han hagut d'emportar perquè estava emprenyadíssim. De moment, Pinyol, que segueix al terra, l'àrbitre ensenya la segona. Recordem que, si no vaig errat, la primera ha estat per unes protestes arrel del penal. És a dir, que a vegades doncs, aquest tipus de targetes acaben costant finalment la vida.
1: Bé, la qüestió ha estat aquesta, que Sergio Aguza ha estat expulsat. Veurem si el Badalona li queden forces o té forces per ser ambiciós i anar a intentar fer un segon gol amb superioritat numèrica, però en tot cas, atenció, perquè treu la falta a Zon, se n'anava Pime, i ara targeta groga per a Zon per haver-se precipitat a l'hora de llançar la falta.
2: Doncs sí, l'àrbitre que ha estat... estricte en aquest sentit, xiulets per part de l'afició, està en un moment molt complicat de l'eliminatòria de l'Hospitalet, i és el moment de que el Badalona també tingui seny, i si pot ser que intenti eixamplar aquesta distància, perquè no cal dir que amb un 0-1 l'eliminatòria no és que estigui oberta, és que està obertíssima per la tornada.
1: 29 de la segona part, veurem què passa d'aquí al final. La qüestió que de moment ho té bé el Badalona en aquest partit d'anada, Hospitalet 0, Badalona 1, a punt d'arribar a la mitja hora del segon període.
0: Doncs bàsquet del Madrid, aquí la Liup se la menja amb patates. Se la menja amb patates un altre cop, la penya, que no està tensa. Si necessites mobles de cuina, sanitaris o parquet, i també ceràmica, visita'ns a Badagrés, ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés.
7: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Falla el triple Prochida i és pilota per al Joventut. Jo no estaria ja per l'òrgan si començaria ja a treure els que han de guanyar el partit. L'aliup de Prochida, la passada de Teo Medaldeu, ha estat increïble. I ara es prepara un triple canvi del Joventut. Entrarà Ricky, entra Han i entra Parker. Se'n van a la banqueta Drell, Hanga i Vives. Per tant, la penya jugarà amb Ricky, Han, Crack, Parker i Birgander.
4: Va pel partit clarament, Miret.
3: I d'aquí res entrarà Rosic per Birgander.
0: Sí, perquè Rosic ja està descansant. Quants minuts ha jugat, Michael Rosic, en el partit d'avui?
4: N'ha jugat 18 i porta 12 punts. El segon màxim anotador després de Riqui, que en porta 13.
0: 18 determinant, eh? Sí, Rosic sí. En aquesta penya sense Tomic. Perd la pilota Riqui, la recupera Virgander. I ara intentava la passada interior perquè es desespera, diu, passa-me-la millor. Per ser, sempre en els partits de bàsquet del Madrid, a primera fila hi ha aquell periodista,
3: Ferreres,
0: eh? Uh-huh. És que acabo de rebre un missatge de Pere Ferreres, ara, que és el de Santa Coloma de Gramenet.
3: Excomentarista de Televisió Espanyola, sí.
0: Sí, volia fer aquesta brometa, però... I avui no hi és, per cert, el Ferreres, eh? No
3: bé, és que ha estat també triple. Una mica a la picota aquests
0: triple,
3: dies.
0: Triple, triple, triple, triple, triple. Ara en parlarem perquè hi ha hagut un triple, triple, triple de Riqui, Riqui, Riqui, Riqui, Riqui, Riqui, Riqui, Riqui, Riqui. Triple de Riqui Rubio, triple... Subaru!
7: El polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
0: I ara falla el Madrid, Parker vol fer de base i li roben la pilota. Parker, tal com està físicament, no pot començar a baixar la pilota, a fer de base. No, no, la base és Riqui. Riqui, contra cap de la penya, es pot posar per davant. Han, sol, se la juga. 3, 3, més 1! Han! Anota el triple, és un supertriple, perquè, a més, era un contracop, era un 3 contra 2. Podia haver definit, podia haver entrat Riqui o Yannick Crac, la doblada cantonada. Han, que està en confiança, aquest jugador que l'any vinent malauradament estarà a l'Eurolliga. Triple Cameron Han amb falta personal. Triple! Subaru!
8: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
7: Subaru.
0: Déu-n'hi-do, Cameron Han, que apareix. Per què apareix? Perquè acaba de venir de Can Bertran, s'ha posat les botes. Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia sobre d'un croissant, sense imatges, tornem-hi's. I el millor pa de Badalona de Catalunya, tot això ho podeu gaudir al bar, amb un supercafè, infusions naturals, o la teva beguda preferida, no us equivoqueu, Can Bertran, que arrenca l'Anjo Baranera. Cantonada carrer del Carme, o que és el mateix, Can Bertran, que arrencueta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran!
7: Tot ho fem amb el millor producte.
8: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
0: La penya guanyava de 4, ara ha fallat la penetració. Teo Maledon, però el cop de dins del Mansa. No pot ser que el Mansa ens estigui guanyant el partit. Sergio Escariolo, que veu que a falta de 6 minuts per acabar el maig pot perdre el partit i intentarà guanyar-lo. Entrarà Campazzo i també entrarà Sonja. Riqui Rubio, que penetra. Que bo que ets, Riqui. Que bo que és, Riqui, amb l'esquerra, protegint, anotant 7-1-7-5. Ara està divertit el partit, eh?
4: Sí.
3: És el moment més interessant del partit.
4: Moment Riqui, 18 punts porta.
0: 18 ja?
4: Sí, sí, sí.
3: Clar.
0: Sí, Estallot, ara de Teo Maledon. El Madrid clarament jugant accions individuals. Res col·lectiu. Per això ha d'aprofitar la penya. Riqui amb 18 punts. Riqui, que en va fer 23 en l'últim partit, quedant-se 2 del seu rècord amb la samarreta de la penya, que eren 25 l'any 2007 contra Casball o Girona. Ara falla i ja n'hi crec un triple frontal sol. Yannick Crac, quants punts porten el partit d'avui, Crac?
4: Crac en porta tot just 2.
0: No hi ha manera de tenir regularitat.
4: En 20 minuts, eh? No. No, no.
0: No hi ha manera. Feliz, feliz, feliz, penetra. No, el rebot de Brochida tampoc. I el rebot és de Rosic. Ha fallat sota el cerco Feliz i després també Brochida. Riqui, davant del Mansa, dona per Cameron Han. La penya guanya de 2, 7-3-7-5. Entrem a l'últim 5 minuts. Superem l'equador d'aquest últim quart. Cameron Han, que demana bloquejos. Cameron Han, que veu que ningú hi va. La dona interior per Parker, defensat per Feliz. És falta a baix, per tant, no seran dos tirs lliures. És la tercera del Madrid en aquest període. Dues en porta la penya. Feliz, que aplaudeix. Jo crec que Feliz, si guanya la penya, estarà content. 7-3-7-5. Entra Mario Sonja per Prochida. I entra Campazzo per Andrés Feliz. A falta de 4-52 per acabar el partit. Joventut 75. Reial Madrid 73.
8: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Es mossega la samarreta i ja n'hi crec que se'n va a la banqueta entre Adam Hanga i ara se'n torna a anar a la banqueta Riqui Rubio entre Hackenson. Cada vegada que se'n va Riqui a la banqueta teniu aquesta sensació de dir ai, ai, ai.
4: Sí, sí. Però bueno, serà mig minutet, vull dir que no cal patir molta estona.
0: M'ha agradat molt, Daniel i Carola, que no he dubtat ni un segon, eh? Jo esperava que féssiu allò d'intentar enganyar l'audiència. De...
4: Sí.
0: No, tranquils, tranquils, no. Sí, sí, sí, estem patint, estem patint. Per la pilota la penya. Sort que no la puc controlar, ja són ja...
3: Són periodistes honestos,
0: dos segons. Dos segons de possessió, per tant, haurà de llançar ràpid. Riqui s'ha assegut al costat d'Albert Canyelles. Això vol dir que tardarà poc en tornar a pista. Se'n va a la banqueta, el Mansa i també Gavidec. entre Okeke i Garuba. El Madrid va guanyar el partit, clarament. Però de fons ara Hanga. No s'estan entenent entre Hanga i Hang qui ha de treure de fons. Sonja Garriu. Sonja és com si estigués a... Va, anem a fer un amistós? Juguem una estoneta? Parker se la juga a tres. Parker, hi ha falta personal. Gràcies, gràcies d'Okeke. Quin passarell, aquest nano.
4: Sí.
0: Okeke. De quin equip va venir Okeke, Daniel?
4: Sé que estava Orlando Magic. No sé si directament va venir d'Orlando. T'ho miro.
0: Jo crec que no, eh? Jo crec que venia de per aquí, eh? Crec que venia per Itàlia, potser. Perquè no, el primer.
4: No, mira...
0: 7-3-7-6.
4: L'any passat va passar per Filadèlfia i per Cavaliers. I abans havia estat a Orlando.
0: Orlando, correcte. Sí, sí. Jo deia per Itàlia perquè he dit Itàlia.
4: No ho sé, la
0: veritat. Parker fallant. Parker fallant en segon tir lliure. Aviam, que Parker no faci el que esperava en Val...
3: Però que no faci el préssec, per lliures. Favor.
0: Aquí, correcte. Tinc lliures, sí. Senyor Jabari. Anota el segon, el tercer. La penya guanya de 4. 7-3-7-7. Queden 4 minuts i mig. Si el Joventut és capaç de gestionar aquest tram final, guanyarà el partit. Té el Maledon per Campazzo. La penya li queden dues faltes per fer. S'han de saber fer aquestes faltes, eh? Alex d'Orlando que falla. I la falta és de Hackenson sobre... El rebot defensiu sobre Teo Maledon. Ostres, aquestes que se'ns escapen. Orlando Magic, que va fer molt bona temporada, després van a fer fora l'entrenador.
4: Perquè és playoff, no ho ha fet bé.
0: Abraçada, no, una forta abraçada aquí al Martí Artigas, scout d'Europa dels Orlando Magic, amic de la casa. Joan Teo Maledon, des de... Maledon se la juga a 3, no hi va, rebot des de Rusic, se la queda Hanga. L'amic de Verges, Joan Rusic. Rusic buscant a Han defensat per Teo Maledon. Han, l'obra per Hackenson, està sol Hanga. Finta Hanga, penetra Hanga, llença Hanga, nota Hanga. La penya guanya de 6, no demana temps molt Sergio Scariolo. La penya guanya de 6, 3-50, i la sensació que no la Daniel... És molt, molt bèstia, que és que es posa 6 i no hi ha nervis en el Madrid.
3: Perquè...
0: No és allò de dir, ui, tens mort o alguna cosa. No. Maledon. Obrim per Campazzo, se la juga a 3. No, nota, rebot és de Hanga. Jo crec que la penya guanyarà el partit. És veritat que encara queden 3 minuts i mig, que queden moltíssim. Però veig una desídia
4: sí, Madrid
0: absoluta de Madrid.
4: Sí, completament.
0: Han. Obrim per Hackenson. Jo tornaria a treure Ricky per assegurar el partit. Hackenson. Només està Ricky a pista i ja t'assegura moltes coses. Rusic per Hackenson. Penetra. No hi ha bàsquet. Demanar una falta. Sua ràpida en transició, que faci la falta i fa la falta Adam Hanga. Jo treuria Ricky. Jo crec que ens estem aquí adormint en aquest tema. Crec, eh? Restaurant Esmor, temps de... Es viu fora de la pista, l'esport a més es pot viure fora de la pista, Esmor. A Badalona tens hamburgueses, tapes, entrepans, planxats i un ambient brutal per veure bàsquet, futbol a motos, MotoGP a Catalunya. Esmor, el temps perfecte, dimarts a diumenge, al carrer Sant Sebastià, 2 de dalt la vila, restaurant Esmor.
9: L'esport bar de Badalona amb un ambient animat i familiar. Temps mort.
0: Falta de Jabari Parker sobre Teo Maledon. Seran dos tirs lliures, 2:55. La penya guanyant de 6.
3: Ha tornat
0: Comença
3: Ricky.
0: Comença a marxar la gent. Torna Ricky, sí, és
4: que... Perquè estiguis
0: tranquil. Era urgent, no? Sí, no. Us heu fixat que estava fent... A la penya... I he fet així allò de descompressió perquè he vist a Ricky que entrava. I em dóna calma.
3: Estava Ricky... pensant en el... Mirava la classificació, però és que el Madrid queda primer ja. És que li és igual aquest partit.
0: Sí, clar.
4: Sí,
3: és que
4: li
3: és igual, està a 4 partits de l'UCAM Múrcia i queden 2 jornades, vull dir que en el fons el partit li és igual.
0: Divendres juguen contra el València la segona semifinal de l'Eurolliga a Atenes. Des d'aquí volem felicitar els badalonins Pedro Martínez, l'ex-verd i negre Xavi López Rostegui i el badaloní Isaac Nogués. Estem molt contents per ells, molt. Joan Riqui, Riqui, Garuba, el té davant, Riqui, forçant molt, la dona per Han pot trencar, Han, bàsquet. Cameron, Han, bàsquet. La penya guanya de 6, 2 minuts i mig. Com ho veieu? Com ho veieu? Com ho veieu?
3: No les tinc totes per com hem jugat, no? Com la penya... Home, com la penya ha jugat els primers 30 minuts. No perquè la cosa no estigui bé.
4: És que el Madrid va caminant.
3: Això també és veritat.
4: Guanyar caminant no és fàcil ni pel Madrid, eh?
3: És un factor.
0: 77-81, i Riqui ara deixa passar els segons. A falta de 2 minuts, 08 per acabar. Joventut 88-81, Madrid 77.
10: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
11: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, la clava de 3, triple, triple, triple de Cameron, ha, ha, ha, ha, ha, ha, com ens en riem, com ens ho passem bé, triple de Cameron Hunt, és màxima diferència al partit, triple, Subaru!
12: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
0: De seguida ens anem cap a la festa llarga, perquè aquí ens estem posant en forma. Orestra, l'experiència Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reformer, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades i instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Hi ha hagut temps mort de Sergio Scariolo, temps per anar a Badagrés. Agraïm moltíssim el suport de tots els nostres patrocinadors, que a vegades sembla que no ens deixin parlar d'esports, perquè l'esport és en directe, la penya guanyant de 7, i el Badalona, Ramon, compte ara mateix la situació davant de la victòria i jugant contra un menys.
1: Doncs aquí, al Municipal de la Feixa Llarga, hem d'explicar moltes, moltes coses. Primera, l'Hospitalet ha tingut 3 ocasions per empatar el partit. Qui sembla que jugui amb 10 és el Badalona. Però és que ara l'àrbitre ha aturat el partit, fins i tot ha fet la indicació al minut 40 de la segona part de marxar cap a bastidors, perquè sembla ser que han caigut objectes des de la graderia i l'àrbitre, en principi, no vol continuar, John.
2: Doncs sí, tot ha anat escalfant-se. Ha estat després de 3 ocasions consecutives de molt, molt, molt de perill per part de l'Hospitalet. Azón, qui ha marxat al terra, no era la primera vegada que el porter del Badalona perdia temps d'aquesta manera. S'ha emprenyat molt l'Hospitalet, s'ha format una tangana. A partir d'aquí s'ha començat a escalfar molt l'ambient, fins al punt que, per part del públic de l'Hospitalet, hi han hagut alguns membres, no sabem qui, no sabem quants...
1: Se'n van els jugadors de tots dos equips, eh?
2: Doncs sí, sí, i que han llançat objectes, l'àrbitre ha fet el gest clar. Això s'atura de moment. I ara mateix estem veient la imatge dels jugadors del Badalona marxant cap a bastidors, els jugadors de l'Hospitalet. Ja ho han fet, els últims a marxar del camp seran els àrbitres. Xiulets aquí a Hospitalet, els hi està dient de tot al públic. Els 3 àrbitres, que ara mateix són els últims a marxar del terreny de joc, no sabem quan es reprendrà això. Ara mateix, segons el cronòmetre, és el minut 88, però no cal dir que no podem fiar-nos, perquè no sabem què és el que acabarà passant i no sabem si això es reprendrà avui o no.
1: Doncs, clar, això és un problema greu, perquè, evidentment, no estem a la primera part, no estem a la mitja part. Vull dir que estàvem a 5 minuts per arribar al 90, a més del temps afegit. S'ha de dir que els últims 10 minuts, John, hem de ser molt, molt, molt rigorosos. El Badalona ho estava fent fatal. El Badalona no estava sabent gestionar el que sí que ho ha fet durant 80 minuts, i l'Hospitalet ha tingut 3 ocasions, una gran aturada de Zon i 2 que han passat fregant el pal, una altra del travesser, doncs que hagués pogut empatar amb 10.
2: No, no, és que al Badalona li han sentat malament els canvis, però sobretot a l'Hospitalet ha fet un triple canvi que li ha canviat la cara. Ha entrat Carlos Martínez, ha entrat Javi Serra, ha entrat Dani Molina, i sembla que el partit ha fet un gir de 180 graus. La tensió ara mateix és màxima. Aquí a Hospitalet veurem com s'acaba resolent la situació. De moment, al terreny de joc no hi ha ningú.
1: Doncs l'àrbitre que ha decretat de moment la suspensió del partit, us mantindrem informats. Aquí 44, però això és irreal. De moment 0-1, i de moment el partit aturat, perquè ara mateix no podem assegurar que hi hagi continuïtat d'aquests minuts que li falten.
0: Doncs, evidentment, la notícia ara mateix està a Hospitalet, perquè s'ha aturat el partit. El jugador se'n manca pel vestidor. Aquí la notícia és que la penya guanyarà el partit, perquè queda un minut. Està guanyant de nou. Campazzo, contracop, se la juga 3. No hi va, rebot des de Jabari Parker. El contracop d'Alan Hanga, i hi ha passivitat absoluta al Madrid, que jo crec que treu bandera blanca. No sé si esteu d'acord, Carola, Daniel, perquè el Joventut guanyarà segur.
4: Sí, sí, completament. El Madrid ho ha entregat.
0: Entregadíssim a Adam Hanga per Han. Han ha estat determinant en l'últim quart, porta 14 punts. Quants n'ha fet en aquest últim quart? Hanga se la juga des de 8 metres, aigua, el rebot és de Sonja. Un Cameron Hanga estava desencertat, però ha aparegut. És Sonja maquillant, fa el seu bàsquet. 23 segons, 81-88. I la falta sobre Ricky Rubio. Estan dos tirs lliures més d'un Ricky Rubio que està arribant al tram final a Flow,
4: Sí,
0: Carol, Flow. Així, els joves en diuen Flow.
3: Sí.
0: Alguns
3: no,
0: fent una paella celebrant-ho,
3: Nosaltres som grans i no ho podem
0: alguns
3: dir,
0: celebrant-ho.
4: El Han ha fet 9 punts aquest últim quart i Ricky, que ja en porta 20 i 26 de valoració.
0: Per tant, si nota 5 punts, igual el seu rècord amb la samarreta de la penya. Anota el primer, i queden 23 segons, 5 dècimes, 88-89. L'estadística de Ricky quina és? Completeta.
4: Porta 21 punts, amb 2 de 3 en triples, 11 d'11 en tirs lliures, 2 rebots, 4 assistències, 3 pilotes perdudes i 28 de valoració.
0: 27 de valoració, perquè acaba de trencar l'estadística de l'11-11 en tirs lliures. Acabarà el partit. Diu Dani Miret que no llenci, que Cameron Hunt no llenci. Veurem per què fa. Diu que no, i per tant acabarà el partit. La penya guanya a Madrid, la penya guanya al Movistar Arena. S'abraça Dani Miret i Sergio Scariolo clarament a Madrid, pensant en divendres amb l'Eurolliga. Final del partit aquí a Madrid. Joventut 89, Real Madrid 81.
13: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
14: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.

0: La penya en joc.
1: I tornem aquí a Movistar Arena, pendents del que està passant a l'Hospitalet. Recordem que l'àrbitre ha aturat el partit, que els jugadors s'han anat al vestidor. Veurem què passa. Si es continua jugant, si es continua jugant sense públic o s'ajorna el partit, veurem què passa. Però tenim el Ramon Duran i el Joan Garcia pendents del que passi a l'Hospitalet. La notícia, però, està aquí a Madrid, perquè la penya ha guanyat. I d'aquesta manera, Carola Daniel, virtualment el Joventut, podríem dir que és equip de play-off.
2: És virtual, però estava ja tot molt encarat. Evidentment, aquesta victòria és un bonus de cara a la classificació final, no? De veure amb qui se les haurà quan arribi aquest play-off. Recordem per això que la penya encara en té 3, eh? Encara li queda la segona part de l'Unicaja, dimecres contra el Tenerife i té el partit de Burgos.
1: Daniel, anem a destacar homes, com els 21 punts de Ricky Rubio, 27 de valoració i els 14 punts, però 9 al tram final de Cameron Hunt, no? Podríem dir que són els més destacats?
3: Sí, els més destacats, Hunt sobretot perquè s'ha posat les piles, però no estava fent un gran partit, però Parker també ha acabat amb 12 punts, 9 rebots, el màxim rebotejador de l'equip, i 16 de valoració, i Rússic, també ho hem dit, que estava fent bon partit, ha acabat amb 12 punts, 3 rebots i 12 de valoració. Han sigut els millors per part de la penya.
1: Què podem fer d'aquesta valoració d'aquest partit? Perquè parla ara de Llull amb Dani Miret i amb Ricky Rubio. Jo crec que, tot i que s'ha deixat guanyar, entre cometes, el Madrid, deixem-ho dir així, de forma una miqueta de broma, però s'han de guanyar també aquests partits, eh?
2: Clar, de fet, hem estat molt crítics amb la penya durant pràcticament 32-33 minuts de partit, perquè vèiem a una penya amb capacitat d'endur-se'n el partit, però vèiem que el Madrid anava fent, que jugant una mica al tran-tran estava dominant el partit, fins que la penya ha aconseguit decidir que volia el partit.
3: Sí.
2: No amb un gran esforç, no penso que la penya s'hagi desgastat molt avui, perquè també penso que el Madrid, quan ha vist que la penya accelerava una miqueta, ha dit, doncs ja està, ja ho tenim i ja ho acabem.
3: Sí, mira que jo, quan durant tres quarts estàvem dient que el Madrid semblava que anava al tran-tran i tal, jo pensava, a veure si som massa negatius i la penya està perdent de 2 o 3 a Madrid i sembla que el to sigui molt negatiu. Però, efectivament, s'ha vist que era així. Un altre Madrid, em sap molt de greu per la penya, però no guanyes a Madrid.
2: No, perquè les rotacions del Madrid també han estat molt, molt curioses, no?
3: I fins i tot la intensitat. Semblava que el Madrid no anava al 100% i així ha sigut. A la que la penya al final s'hi ha posat, al Madrid sembla que no hagi intentat ni anar pel partit.
2: Ha posat Campazo com, ai, que sembla que m'hi poso, però Campazo tampoc ha sortit a...
3: Però el to del Madrid no era el de guanyar avui.
1: Ni el to de guanyar, ni tampoc el to de competir, ni tota la plantilla al complet. Hi ha una... Podríem dir que hi ha un centenar d'aficionats del Joventut en diferents parts esperant a Ricky. Perquè Ricky està enmig de la pista, ara mateix que serà entrevistat per DAZN. Veurem si podem escoltar-lo per DAZN, a veure si el Jordi Vidal pot punxar quan parli Ricky Rubio, perquè té molts aficionats aquí esperant-lo, molts, eh? Molts. Molts, amb moltes samarretes de la penya. Un Ricky Rubio que ha tornat a ser decisiu, ho comentava el Daniel Muñoz, 21 punts i 27 de valoració del jugador del Masnou, que jo crec que si algú té algun dubte de si continuarà, crec que està equivocat. Està amb una confiança absoluta. Vull dir que...
2: I se'l veu amb... I se li nota que jugant s'ho passa bomba. Vull dir, que si hagués sigut una temporada en la que tornes i, per exemple, et lesiones i allò vas entrant i sortint, o que estàs jugant però que no et trobes fluid o no et sents fluid en els minuts de joc, segurament l'única cosa que probablement li cou més a Ricky és el tema de la Final Four de la FIBA Champions, o no haver pogut anar un pèl més enllà de la Copa del Rei i tenir la mala pata que toqui el València jugant a casa al València, no? Però a nivell individual, a nivell de trobar-te bé jugant, se li nota que està content, se li veu.
3: I això, i a final de temporada encara més. Vull dir, a vegades aquests jugadors amb l'edat sembla que al final els hi costa acabar la temporada, i Ricky al contrari, està fent un tram final increïble.
1: Aviam, Ricky, el pobre està esperant que acabi Dani Miret, que té una xerrera que déu-n'hi-do, i Messi ha guanyat el Madrid, doncs diu, no penso deixar anar el micròfon, i Ricky Rubio ja està esperant. Però què passa? Com que està esperant, està esperant tots els aficionats de la penya. I com que estan esperant els aficionats de la penya, els membres de seguretat, doncs diuen, escolta, més que us aneu d'anar, perquè aquesta tarda aquí hi ha el segon partit dels quarts de final de la fase d'ascens de l'Alep, que juga l'Estudiantes al seu partit contra l'Alacant. Per tant, clar, aquí tothom esperant és com una, un efecte dominó. I com que Ricky no té un no per ningú, veu que hi ha tothom allà esperant-se, creieu que anirà, s'esperarà i anirà a tots els nens i nenes que hi ha, i no tants nens i nenes, sinó també els pares, per saludar-los o no?
3: Home, ho fa bastant, la veritat. Jo crec que té una paciència. En algun camp que he vist, me'n recordo, vaig anar a Lleida i no era allò que firmo un parell d'autògrafs i me'n vaig, eh? Vull dir que el tio té paciència, deu estar molt acostumat a fer-ho des de fa molts anys i suposo que sí.
2: Jo crec que és molt conscient.
1: A més, jo estic molt content que Badalona Comunicació aposti per viatjar amb l'equip per explicar in situ el que estem veient ara, perquè això no ho veu ningú. El fet de que Ricky Rubio estigui aquí i al voltant de la pista, ara mateix, a la part baixa, hi ha dos o tres fileres d'aficionats amb samarretes del Joventut. Amb samarretes del Joventut. Ara hi ha frustració, perquè, clar, ara els fan anar, els fan marxar, Ricky ho veu, intentarem parlar amb aquell noi que comentàvem, que ha vingut del Maresme, diria, perquè el pobre porta mitja hora aquí esperant per veure el seu ídol i ara no el deixen... Escolteu els aplaudiments.

0: Algún golpe he tenido, pero bien, hoy bien.
1: ¿Estás contento?
0: Sí, la verdad que mucho. Bueno, volver a jugar a baloncesto y disfrutar es algo que quería, era mi objetivo y creo que lo he conseguido.
1: Dale, Tomás.
2: Bueno, yo te quería preguntar qué os ha dicho Dani, ¿no?, al descanso. Me parece que ha habido un Juventud antes, ¿no?, los primeros 20 minutos, luchando ahí en el marcador, pero decía Dani que hacía falta algo más, ¿no? Que ese algo más que os ha dicho porque se ha visto que lo habéis dado.
0: Sí, nos ha apretado. Bueno, y menos dos creo que íbamos al descanso en sí. Madrid, pues todos estábamos un poco, bueno, vamos a ver. Y ha venido a pegarnos un poco la bronca y hemos despertado, ¿no? En ese sentido, sé que, bueno, el Madrid es un gran equipo y está pensando ya más en la Final Four, pero bueno, se tienen que ganar estos partidos.
2: Yo te voy a hacer la última. ¿Cómo sigues teniendo ese hambre? Has jugado a un increíble nivel aquí, allí, has vuelto. Sigues con un hambre bárbaro. ¿De dónde lo sacas?
1: Incansable.
0: Sí, yo diría que es la ilusión. La ilusión la he renovado. Jugaba de un... Aprendí que a Roma se podían llegar con muchos caminos, ¿no? Y estaba un poco desde mi carrera al principio, desde el sufrimiento, desde que lo tienes que pasar mal para que las cosas salgan, ¿no? Y ahora estoy un poco encontrando mi camino, que es desde el disfrute. No quiere decir que des menos, quieres enfocarlo desde otra forma, ¿no?
3: I nosaltres tornem aquí i tenim amb nosaltres un aficionat que, primer tot, com et dius?
4: Hugo Alfonso.
3: Hugo Alfonso, està amb el seu pare, que el seu pare es diu...
5: Antonio Alfonso.
3: Escolta, d'on veniu? D'on veniu?
4: De Barcelona.
3: I com és que heu vingut?
4: Perquè ens agrada molt la penya i també el Madrid. I la penya és el meu equip preferit i el Madrid el segon i m'agrada molt bé veure aquests partits.
3: O sigui que avui estaves content segur perquè guanyava la penya al Madrid, no? Ara, no diguem a ningú, però ets de la penya i una miqueta del Madrid, però la samarreta que portes no és del Madrid, eh?
4: Però jo tinc una a casa del Madrid.
3: Però quina portes, quina portes?
4: La de la penya.
3: I de quin jugador?
4: Ricky.
3: Ricky, que et sembla aquesta?
6: Ricky, abusón.
3: I fem un triple Subaru, també? Saps allò? Triple, Subaru, fem un? Vinga, va. Triple, Subaru! Vinga, està.
7: Al polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
3: Quina sort que tens, ara veiem a Gerranès, quina sort que tens que el teu pare, i ara, mare, Ricky, escolteu, l'ovació.
6: Ricky!
3: És increïble, el que es viu amb Ricky.
5: És increïble. Està donant una temporada increïble i una afició que està fent cada mes que anem al camp, anem a viure moments màgics, de veritat.
3: Doncs escolta, que vagi bé, perquè la seguretat ja ens està... Li agraïm moltíssim i felicitats, Hugo, perquè, escolta'm, aquí a la penya ha estat anys i anys sense guanyar i tu l'has vist guanyar i amb Ricky. Gràcies.
5: Moltes gràcies i felicitats. Bon viatge.
3: Doncs força, penya. Nosaltres tanquem des d'aquí. Ens anem a la feixa llarga perquè es torna a posar en joc el partit.
7: El partit del Badalona.
8: Doncs aquí al municipal de la feixa llarga resten 3 minuts 2 pel meu cronòmetre perquè s'acabi. S'ha tornat a engegar el partit fa 8 o 9 minutets que això ja roda. L'aturada Junca definitivament li ha anat millor al Badalona.
9: Doncs sí, perquè venia d'una dinàmica molt dolenta en 3 ocasions consecutives de l'Hospitalet. Al final, els jugadors han acabat sortint al camp després d'aquesta interrupció. El que sí que podem explicar és que el que havien llançat al camp era un flamisell, que és el que havia agafat l'àrbitre. Això és el que ha fet que finalment s'aturés el partit. S'ha considerat que es podria reemprendre. Per tant, ara mateix estem ja al tram final. Un tram final que el Badalona té una mica més controlat, les coses com siguin, però un final del partit mal gestionat per l'equip de Miquel Azparren, quan ho tenia tot a favor per poder tancar aquest resultat, que no cal dir-ho, seria molt positiu per la tornada.
8: Doncs ara mateix estem en el minut 50. Se n'han afegit 7, per tant en resten 2. I el Badalona, que traurà una falta lateral, ara ha esgotat els 5 canvis ja Miquel Azparren. Hospitalet 0, Badalona 1, resultat molt bo per la tornada, no cal dir-ho. Però l'Hospitalet ha demostrat en aquests 10-15 minuts que estarà viu, que estarà viu. Picarà la falta Pinyol. Pinyol la penja. La pilota queda curta a la frontal de l'àrea. Recuperarà el Badalona. La torna a tenir Peris. Banda esquerra, la deixa per Pinyol. Pinyol fa jugada, retalla. Combinarà amb Albert Ruiz. Fa la centrada Rosca buscant el segon pal. L'Aliaga bloca l'esfèric. Dins de l'últim minut ja del partit, aquí a la feixa llarga.
9: Doncs sí, en un moment en el que el Badalona també ha de seguir demostrant... Compte, que hi va...

0: Pimentel, quasi arriba.
1: Eric Pimentel a punt de recuperar la pilota. El Badalona que treu un servei de banda. És cert, insisteixo, que l'aturada li ha anat millor al Badalona. Ha estat 7-8 minuts en estat de rauxa de l'Hospitalet, que ha tingut 3 ocasions. Han estavellat una pilota al travesser i Azón ha fet una gran aturada i una altra que ha passat fregant el pal. I el Badalona acabarà el partit ara amb un corna a favor, si és que el deixa picar l'àrbitre, John.
0: Doncs sembla que sí, deixarà picar-lo perquè ja va cap a la cantonada per fer el servei Pinyol. També té la pilota Robert Simón, que al final li acaba deixant el dorsal 10 la pilota perquè faci la centrada. El Badalona que va amb molts jugadors a la rematada, però tot i així es queden alguns pendents d'un possible refús. Sembla que això, Ramon, acabarà aquí. Córner favorable al Badalona.
1: Acabarà el partit, el Badalona que el pica en curt, l'àrbitre que deixa continuar, s'ha fet una mica d'embolic Pime, fa la centrada, el primer pal, la treu la defensa, recuperarà per part del Badalona Pimentel, retallet de Pimentel, continua des del vèrtex de l'àrea, l'acció de Pime, a l'interior, vol xutar Pimentel, Aliaga, i arriba Marco, Marco pot curar.

0: conjunt escapulat, marca Marco per l'escaire, l'ha ficat pràcticament per on l'únic lloc que es podia, el Iago estava pràcticament tapant tot, i el partit que acaba d'una forma immillorable pel conjunt escapulat, Hospitalet 0, Badalona 2, marca Marco Martínez.
1: Ja ha sortit tota la banqueta a celebrar-ho. Al més, el gol ha estat justament davant on estan els aficionats, les aficionades que han vingut des de Badalona i que estan gaudint d'aquest gol que ara sí tanca el partit, i de quina manera pel Badalona, en un partit que s'ha anat complicant quan semblava que no seria així. Ho celebren tots els futbolistes, cares llargues, evidentment, de l'Hospitalet, amb jugadors que estan ara mateix al terra després de l'esforç que han fet en aquest tram final del partit amb un jugador menys. Déu-n'hi-do com és el futbol. Gol del Badalona que fa un cop, i déu-n'hi-do quin cop de puny sobre la taula en aquesta eliminatòria.
0: El partit que no finalitza encara, no finalitza perquè hi ha hagut una falta de Pime. L'àrbitre deixa continuar, John, quan estem ara mateix al 59 de partit.
1: Suposo que un minutet més pel gol.
0: Es picarà la pilota per part de l'Ospe a l'interior de l'àrea, la treu Peris, se la vol emportar Albert Ruiz. L'àrbitre que xiula al final del partit aquí a la feixa llarga. Hospitalet 0, Badalona 2, gran victòria del Badalona.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.

0: Ha finalitzat el partit a la feixa llarga, John, i el resultat és impressionant per la tornada.
1: Resultat immillorable en aquest partit on ha passat absolutament de tot, en un partit on hi ha hagut un final de bogeria. Recapitulem per si algú s'ha incorporat a la retransmissió. És que ha passat de tot. S'ha quedat amb un jugador menys. L'Hospitalet ha començat a escalfar-se molt el partit. A partir d'aquí s'ha llançat un flamisell des de la part de l'animació de la graderia de l'Hospitalet. Els àrbitres del partit el que han indicat és que havia d'aturar-se el partit. Per tant, tots els jugadors, els d'un i altre equip, han marxat a bastidors. I quan s'ha reprès el partit amb un jugador menys, qui ha portat la veu cantant ha estat l'Hospitalet. Ha fet un triple canvi que li ha funcionat molt i ha posat contra les cordes un Badalona que ha hagut de resistir fins en tres ocasions consecutives. Tres ocasions claríssimes de gol, sobretot una que ha impactat el travesser i que a prop ha estat de significar l'1-1 al marcador. Tot i així, després de la pausa, el Badalona ha controlat més o menys la situació i al final, amb l'Hospitalet ja molt, molt cansat després de l'esforç, ha tingut una ocasió que al final ha acabat significant el 0-2. Partit en moltes fases, partit en el que també s'han passat molts nervis, ara aplaudeixen els futbolistes, però resultat, Ramon, immillorable per la tornada.
0: Doncs amb aquest 0-2 no ho deixem aquí perquè ens n'anem cap a bastidors. D'aquí uns minutets entrarem amb algun protagonista per valorar aquest triomf en el partit anada d'aquesta primera eliminatòria d'ascens a Segona Federació. Fins ara.

0: I tornem aquí al Movistar Arena, pendent de que surtin els jugadors del vestidor i també Dani Miret, que encara no ha començat la roda de premsa. Veiem també en Rudi Fernández, ambaixador del Joventut, i també a Jordi Mac, que avui, mira, s'estrena com a president accidental aquí a Madrid, en Victòria. Mira si estaven aquí cagadets que no ha vingut el president, no puc dir-ho en veu alta, del Madrid, Florentino Pérez. Avui no ha vingut, però aquí, evidentment, aquestes coses no són tan fàcils. De seguida parlarem amb els jugadors, molt contents tots plegats, perquè, evidentment, és una sensació diferent guanyar a Madrid, eh? Molt difícil, tot i les circumstàncies que, evidentment, Carola, Daniel, no ens podem autoenganyar. Vull dir, les circumstàncies, en aquest cas, sí que han condicionat.
1: Sí, home, crec que sí. També penso que si el Madrid no es trobés amb les lesions de Lenn i Tavares que acaben de passar, sí, i segurament ells estan una mica tous en aquest sentit, no? En el sentit de dir, se'ns han lesionat dos, divendres, play-off, Final Four, anem amb compte, potser la cosa que ha sigut una mica diferent. Vull dir que si el Madrid hagués anat amb tot l'equip, amb el seu roster normal, encara que hagués jugat una mica amb l'Excel de que no jugui molts minuts aquest, que no jugui molts minuts l'altre, potser el to del Madrid també hagués estat diferent.
2: Sí, és veritat, perquè evidentment el Mansa no té res a veure amb Tavares, encara que reparteixin els minuts, perquè a més m'ha sorprès, i també la penya ha repartit molt els minuts. Vull dir, el jugador que més ha jugat és Parker amb 16. Vull dir que aquí tots els dos equips han repartit minuts, però evidentment dos jugadors de gairebé 2-20 a prop de cistella ens haurien fet molt mal.
0: Que el donguin pas, Ante Tomic.
1: Xavi, tot teu.
0: Ante Tomic, qué victoria, tan importante.
3: Impresionante, muy bien, hemos jugado muy bien. Concentrados durante todo el partido, aunque a media parte no... O sea, no hemos creído suficiente, pero durante segunda parte hemos crecido en el juego, en mentalidad también, y al final una victoria súper importante.
0: Ante las circunstancias del Madrid son claras, ¿no? Están pensando en la Euroliga, pero aquests partidos también se han de guanyar, no son fáciles.
3: Sí, son partidos para ellos, ¿no? Para ganar, ¿no? Pero nosotros también jugamos, y hemos visto últimos partidos y Bilbao y Breogán, si no me equivoco, que juegan muy bien y pueden jugar bien y ganar contra cualquiera.
0: A més, Ante, Tavares no jugava el partit, tampoc Lenn, per tant, al joc interior també hi havia una situació on Michael estava aprofitant aquests minuts.
3: Sí, Michael está jugando muy bien, y de no jugar mucho a ser 5 titular, pues tiene mucho mérito, tiene cosas para mejorar, obviamente, pero está aprovechando bien su rol. Sí.
0: Li estàs deixant minuts, això és entre col·legues, entre croats, Bueno, heu jugat una miqueta més. I ara parlen seriosament, Ante, a la roda de premsa, Dani Miret va dir, ostres, l'Ante no hi serà tota la temporada, això ho va comunicar al club i deia, aviam si pots arribar al principi de pretemporada. La gent deia, ostres, però que estarà a tope? Ante, estaràs a tope, no? Com et trobes? I com va lo de la lesió? Vull dir, una cosa probable, no? Que poguessis no acabar.
3: Lo que está claro que no voy a volver a jugar este año. La lesión es complicada, diría yo. Se trata de tendón y necesita tiempo para recuperar. No sé qué ha dicho Dani, pero yo espero recuperarme bien y empezar temporada que viene.
0: Perquè el nivell que estàs jugant, Ante, pots, i per això tens contracte, has demostrat durant tota la temporada que estàs a un nivell molt alt, no? T'amoïna aquest tipus de lesions, per això? Perquè no t'havies lesionat mai.
3: Sí, por suerte no tuvo lesiones durante mi carrera, pero esta sí que es larga. Por suerte yo puedo hacer todo, o sea, estoy bien, pero el tendón este tiene que curar, bueno, necesita tiempo.
0: Ante, moltes felicitats per la part que et toca.
3: Gràcies.
0: Per cert, has viatjat perquè has volgut, entenc, no?
3: Com?
0: Has viatjat perquè has volgut, vull dir, estar lesionat no feia falta.
3: Sí, estar con el equipo es importante. En algunos partidos sí que es importante.
0: Gràcies, capità.
3: Gràcies.
0: Les paraules d'Ante Tomic, com sempre, molt atent. És un tio molt divertit perquè, Carola, de vosaltres que l'heu vist en sales de pre... en vestidors, et fa allò de... No parlo. sí, i et fa somriure. I aquest somriure és la seva ironia.
1: Em va costar molt perquè... Exacte, és una persona molt irònica, molt sorneguera, i a mi al principi m'imposava, quan em deia no, jo pensava, què li he fet? Què ets de fer? I no, no, és que ell té un sentit de l'humor, no? un fer molt, molt particular, no? Llavors, és la seva, ell és així, no? Llavors, ja, evidentment és superprofessional i quan li pregunta està atent i és molt educat, però sí que al principi et talla una mica. Aquell senyor de 2,21 que et diu que no, et fa fer un pas enrere.
0: Sí, sí, sí, a vegades quan el teu fill petit et diu que no i et quedes impactat, un de 2,20, imagina't l'impacte que té, no? Dani Miret està ara mateix a la sala de premsa. Tenim ganes de parlar amb ell, sobretot per recordar-li aquesta frase que ha dit de Zon, o que ha intuït, o que ha deixat anar, perquè, evidentment, ens interessa saber la situació. La situació de Daniel ara mateix a la classificació, tot i que al Joventut li falta el partit de Tenerife, que juga dimecres, que és la jornada de l'última de setmana per la FIBA Champions League, i el partit contra Unicaja, que al descans guanyem de 20. Però ara mateix el que és important és veure les derrotes que tenen els equips que estan implicats en aquesta lluita. Com estaríem ara mateix?
2: Ara mateix... Mira, el segon classificat és el Múrcia, que en porta 9, que són les mateixes que Barça, Baskonia i València, que són segon, tercer, quart i cinquè. Llavors ja ve la penya, que en porta 11, i per darrere té Tenerife, amb 13 derrotes, i Bilbao, amb 14 derrotes. Sembla que la cosa per la penya estaria entre si la penya queda sisena, setena, juntament amb el Tenerife, fins i tot Bilbao... Bueno, la cosa jo crec que serà entre quedar sisè, setè i enfrontar-te a Múrcia o Barça, ara per ara.
0: Doncs seria aquesta la situació, eh? Per tant, sí. Dimecres la penya juga a Tenerife. Veiem que també se'n va a Alberto Valde, l'ex penya, ara para, molt, molt canviant, tot plegat. I, per tant, doncs, veurem si funciona. També surt a Andrés Feliz i Alberto Abalde. No us deixen parlar en els jugadors del Madrid, que els que no van a la sala de premsa no poden parlar. Per tant, no podrem parlar ni amb Andrés Feliz ni amb Alberto Abalde. Sí que parlarem ara mateix amb Dani Miret, que està acabant ja la seva roda de premsa. Ara, digues, digues.
1: El tens ja aquí? Encara no.
0: Sí, el tinc a 30 segons.
1: Doncs en 30 segons et dic que hem de felicitar el cadet femení de la penya, que ha quedat campió de Catalunya... Perdó, l'infantil, que ha quedat campió de Catalunya superant el Barça 66-57.
0: Doncs això és difícil, eh?
1: Mm, sí.
0: Això és difícil.
1: Pues les per noies tant, doncs, que van al Campionat d'Espanya, campiones de Catalunya.
0: Campiones de Catalunya, ja tenim nosaltres a Dani Miret. Dani, primer de tot, felicitats.
4: Moltes gràcies.
0: Bona victòria.
4: Molt bona victòria. Hem aprofitat el moment de que el Madrid té una Final Four en 4 o 5 dies i això, doncs, el calendari a vegades et posa partits per allà al mig que són complicats de sèrie a nivell mental, i ells avui, doncs, està clar que no era un moment fàcil per ells. Tothom vol arribar a una Final Four, però també, com és normal, doncs, han tingut lesions, els jugadors no es volen lesionar, i nosaltres, doncs, crec que hem tingut la consistència per acabar sumant aquesta victòria.
0: Hi ha hagut algun moment que pensava que no aprofitaríeu això? Tu també ho has pensat algun moment perquè us han comanat la poca intensitat o alguna passivitat? T'hem vist enfadat algunes vegades demanant això, precisament, no?
4: Sí, hi ha hagut a la primera part 3 o 4 situacions d'estar ficats, de lluita, de boles dividides que no les hem guanyat, i avui, doncs, aquestes boles especialment havien de ser nostres i no hem estat tan... no hem tingut tant de punys o no hem estat tan agressius en algun rebot, no hem estat tan agressius en alguna situació de córrer. Bueno, no hem fet un partit en aquest sentit perfecte, però sí que mentalment i sent molt disciplinats hem tingut altres qualitats durant el partit i ha fet, doncs, que al final guanyéssim amb certa comoditat.
0: Dani, hi ha un jugador que és Ricky Rubio, que està en un moment de forma increïble. Ara el felicita Sergio Scariolo. Ricky està dominant l'escenari amb un nivell molt alt, està arribant molt fi.
4: Sí, està en un punt que està, doncs, trobant cistella tant des del triple com anant cap a dins. Està jugant molt bé, molt concentrat, ens està marcant moltes diferències i és una molt bona notícia per nosaltres, evidentment. Durant l'any ja ha liderat molt aquest equip i ara ho està fent també en punts, no? Amb el que faci falta, com sempre fa. I bé, contents que, doncs, un dels nostres millors jugadors arribi amb aquest estat de forma als moments decisius de la temporada.
0: Antetòmic està lesionat i Michael Rusic ho està aprofitant.
4: Sí, el Michael avui jugar aquí Camp del Madrid amb aquesta regularitat té molt de mèrit. Crec que moltes vegades als nostres ens costa de valorar, no?, els partits que fan o lo bons que són, i avui el Michael crec que hi ha pocs jugadors a Europa a la seva edat que puguin fer el partit que ha fet el Michael avui, a més en un equip doncs, que avui ha guanyat, no?, perquè al final no parlem mai ni de punts ni d'actuacions individuals que no et portin a ser competitius o a guanyar, no? I el Michael, molt competitiu, molt seriós, ficant les quan les ha de ficar, passant les quan les ha de passar, jugant un bàsquet de molt seriós.
0: Dani, cada vegada que feia una bona acció a Rússic, anava jo, tapava els ulls d'alguns dels scouts que hi ha aquí de NBA, perquè, ostres, no paren, de seguir-los, déu-n'hi-do. Parlaves, segons ens han confirmat...
4: També els de la NCAA, no només els de la NBA, que aquest any no s'ha presentat al draft i de moment no és la principal amenaça.
0: Ja estan aquí sembrant, però deies, si no vaig errat, a Dazón, que si surt alguna opció al mercat per cobrir la baixa de Tomic, ho contemplaríeu. És així? Creus que aneu curts? Per què creus?
4: És així. Primer perquè doncs, volem acabar forts i, evidentment, portar un jugador per millorar el que tenim, doncs, en cas de qualsevol lesió et dona doncs, aquesta reacció, no?, el tenir un jugador més. Ara, per exemple, el Simon, doncs, després del partit d'Andorra, estava regular. No podem estar forçant jugadors, i més amb el calendari que tenim totes les setmanes són dobles, al play-off no et deixen temps de recuperar-te res, de descansar. Llavors estem buscant, i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi, no? Perquè hi ha molts perfils de jugadors que aquesta cultura nostra de ser un equip, de guanyar i tal, després, doncs, no és tan fàcil treure'ls rendiment, i crec que això és una cosa que estem fent bé, que estem portant gent que està ajudant a que l'equip sigui millor, i estem buscant una peça. No tenim molt de temps, però no tenim pressa per portar-ne una que després no ens serveixi per aconseguir els objectius.
0: Dani, hi ha hagut un moment que sembla que juguéssim al quin és quin. Ha de ser un jugador que vingui ràpid, que s'adapti, que assumi, que s'adapti, i digui, aquest ja té el nom, aquest ja té el nom. En teniu alguns... hi ha opcions?
4: Hi ha opcions, tenim noms, però ara mateix no estava jugant al quin és quin perquè no estava pensant en un jugador en concret. Per posició, crec que pot ser... vull dir, tenim diverses limitacions en el mercat, evidentment, però la posició no hauria de ser una d'elles. El que sí, doncs, el que he dit, no? El primer, que s'adapti ràpid, que sàpiga com competir bé aquí, i això, doncs, per mi va el primer, perquè al final entrenes molt poc i has de tenir, doncs, molts factors que caiguin al teu favor per portar un tio i adaptar-lo i treure-li rendiment.
0: Dues últimes preguntes. Ha d'adaptar-se ràpid perquè no tindreu temps d'entrenament. Parlàvem de que s'havia acabat la competició europea i que hi haurien setmanes llargues. Dimecres a Tenerife, a casa contra el Burgos, jugueu contra Unicaja, Girona. Com ho podeu adaptar a un jugador sense entrenar?
4: Doncs amb vídeos, amb entrenaments molt, molt, molt específics amb ell, sense un desgast físic. Però, bueno, crec que tenim jugadors molt bons que amb coses bàsiques també t'ajuden a integrar-te. Vull dir, al final, per un pivot, doncs, jugar un pick and roll amb el Ricky, si tens clar dues coses, ell ja te la passa. Vull dir, no cal que sigui tampoc a l'Antetòmic, no estem buscant aquest jugador perquè no existeix, i el que sí que estem buscant és algú que tingui molt clar bueno, que és una oportunitat no tant per diners, no? Perquè ara hi ha lligues tipus Liban, etc., que el que tu econòmicament puguis oferir, doncs estàs anys llum, no? Llavors hi ha perfils de jugadors que segueixen aquest camí, hi ha altres doncs, que aquí doncs, entenent el context competitiu i de bàsquet del que és la CB, jo penso que la penya de portar un tipus de jugador que valori i entengui això, no? Que si no després doncs, no ens funcionen, i bueno, més que això és deixar molt clar des del principi, entrevistant-lo i parlant amb ell, i que sàpiga exactament el que veiem que pot fer en aquestes 2-3 setmanes sense entrenar, i que tots estiguem d'acord i fer-ho.
0: L'última, aprofitant que avui estem d'eufòria amb la victòria contra el Madrid, deixa'm dir que et surt competència, Daniel, en el, en les banquetes. Sam Dekker, nou ajudant a South Carolina. Sorprès? El veus, l'Ibell és la fusta de poder ser entrenador?
4: Ell ve de família d'entrenador, vull dir, li desitjo el millor al Sam. Està clar, doncs, que en el moment que ell ja té el cap en fer entrenador, aquí, doncs, tots vam fer bé, no?, a nivell de gestionar la seva situació, que sembla que tot ho fem malament, i a vegades, doncs, pels jugadors és difícil tancar etapes. Crec que ho ha fet prou bé, i ara, doncs, el que dic, fer entrenador no és fàcil, així que el seguirem quan acabi la temporada. Tenim pendents de fer una trucada i de, bueno, crec que les coses, doncs, sempre hem d'intentar que des d'una forma positiva tothom amb el temps acabi on ha d'estar, i ell, doncs, el veig, doncs, content, no?, d'aquesta oportunitat, i el que dic, al final, doncs, som el bressol també d'entrenadors, no? Vull dir, que el Sam hagi acabat fent d'entrenador, doncs, alguna cosa haurem pogut transmetre-li, no?, del que ell ja portava a la sang, perquè, com he dit, doncs, bé, li ve de família i ell és un tio molt de bàsquet, així que res.
0: Dani, brevetat, perquè ens està esperant el Ramon Durant, que el Badalona ha guanyat 0-2 al partit d'anada de l'eliminatòria a l'Hospitalet, per tant fa un pas endavant, també funciona el futbol. Ahir, homenatge a Miqui Fornés, que té una nova pista, el dels Padres, merescudíssim, perquè dir Miqui Fornés és dir penya, és dir bàsquet, no?
4: Sí, content que tingui aquest reconeixement. El Miqui encara continua venint molt a la penya, ensenyant als nens de Badalona o de les escoles, no només de Badalona, el que és la penya, transmet penya. I que aquests reconeixements crec que s'han de fer a temps, vull dir que moltes vegades reconeixem les coses quan ja és tard, i content per ell, perquè realment, doncs, dins del bàsquet, no només a la penya sinó estatal, doncs, ha fet molt pel bàsquet. Que el bàsquet li retorni una part sempre és positiu.
0: Dani, felicitats, tot i perdre't el correfoc d'ahir, eh?
4: A veure què ens queda de festes per acabar de disfrutar-les.
0: Les proves, Dani, mira, li agraïm moltíssim la paciència, sobretot, a entrar en el joc. Des d'aquí tancarem ja, perquè han marxat tots els jugadors. Agraïm moltíssim a Carola i també al Daniel Muñoz, perquè ens està esperant el Ramon Durant amb protagonistes. Des d'aquí, res més. Dimecres tornem a partir de les 8, un quart d'hora abans, des de Tenerife. Bon dia.
5: La penya en joc.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit. El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
7: El partit del Badalona.
8: Estem al municipal de la Feixa Llarga i estem amb el president del Badalona, estem amb el Miguel Ángel Sánchez, que ens farà una valoració de com ha vist aquest partit d'anada, un 0-2, un resultat immillorable, Presi.
9: Sí, bueno, la veritat és que molt bé, l'equip ha donat la cara, ha jugat molt bé des de l'inici, i bueno, com sempre hem tingut aquests 10-15 minutets després de l'expulsió d'ells, que bueno, ens ha costat sortir, han aturat la sortida de Bermo, que era qui estava d'alguna manera tirant endavant. I a partir d'aquí, pues, bueno, ens hem trobat també amb el segon gol, que per tant, pues, eliminatòria molt ben encarrilada, però bueno, ja sabeu que aquí fins que no acaba això és impossible.
8: Correcte, de cara a la tornada, doncs, evidentment, vendre molt d'ambient, perquè això no està resolt encara, tot i el 0-2.
9: No, al final és un hòspit molt fort, que ja ho ha demostrat a casa, i ara ens toca, pues, bueno, fer de valent i arribar a casa amb un bon estadi ple, si és possible, o mig ple, i com a mínim, pues, bueno, tirar endavant l'eliminatòria, i perquè equip, ja heu vist que n'hi ha, il·lusió totes, i bueno, i a veure si podem passar aquesta primera ronda.
8: Doncs Miguel Ángel, gràcies, felicitats per tota la família escapolada pel partit d'avui, a rematar la feina.
9: Moltes gràcies, a vosaltres.
8: Doncs el Miguel Ángel Sánchez, i també tenim amb nosaltres el Miquel Azparren, el tècnic del Badalona, que evidentment, doncs, també ve de la roda de premsa, li agraïm, doncs, que estigui aquí amb nosaltres. Miquel, en un partido muy intenso, donde el Badalona, vaya, ha sido la primera parte, yo creo, muy superior. Ha habido 80 minutos, yo creo, muy bien controlados. Ha habido aquellos 5 o 10 minutos que han dado paso a la interrupción, que incluso os ha ido bien a vosotros, ¿no?
10: A ver, estoy más de acuerdo con esto que con alguna cosa que me han igual preguntado. creo que la expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de, a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Emocionalmente difícil gestionar desde fuera lo que siente todo el colectivo en ese momento. Saber sufrir es una capacidad que requiere para conseguir grandes metas. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores. Creo que se ha jugado a lo que queríamos, pero teniendo enfrente un equipazo y no por ello no vas a sufrir. El equipo está dando pasos adelante increíbles. El grupo está increíblemente unido para conseguir el objetivo desde donde le toque a cada uno. Damos un paso adelante, pero no de gigante como alguno se puede creer, porque enfrente está Lospi.
8: Correcto. La segunda pregunta. Esto no está resuelto, Mikel, ¿no? Y esto es de los que nos tenemos que encargar toda la semana, al menos nosotros, y me imagino que a nivel de vestuario, aunque los jugadores son plenamente conscientes.
10: Son conscientes porque hemos vivido momentos muy difíciles contra Lospi en ambos partidos. Yo me gusta lo que veo, me gusta que el equipo no se va a fiar del resultado, porque nos lo ha hecho pasar mal el Lospi en algunos momentos del partido de Liga y en este de la eliminatoria, pero nos refuerza muchísimo y nos llena de confianza los minutos de buen juego que está haciendo el equipo.
8: Mikel, yo para finalizar quiero que hagas un comentario, ya lo dijiste el otro día, y la importancia del juvenil en División de Honor. Más que nada, el ascenso de ayer, ¿no? Hay que destacarlo, ¿verdad?
10: Ahí estábamos, y felicitar a todo el mundo, el míster José Ríos, su cuerpo técnico, jugadores, Paco, responsable deportivo, y el club, que al final apuesta y confía en los que estamos encima de lo que es el fútbol base, con ese juvenil A como joya de la corona. División de Honor es algo que tenemos que exigirnos porque es top, y nosotros aspiramos como club a hacer grandes cosas. Trabajo muy difícil, valoramos mucho, y cambia estar en División de Honor mucho más de lo que alguno puede creerse.
8: Mikel Azparren, felicidades, y a rematar el trabajo, claro.
10: Muchas gracias a vosotros.
8: Doncs el Mikel Azparren, en directe a Ràdio Ciutat de Badalona, i per posar punt final a la retransmissió, hem comptat amb el president i també amb el Mikel Azparren. Jon García, doncs el que està clar és que el missatge és ben clar de cara a la tornada, no? Que això, l'Hospitalet pot agafar una ratxa d'aquestes d'atac i de posar-te a setge, i et marca dos gols i et torna a pintar la cara.
11: Sí, és que és així. I l'Hospitalet, sobretot, el que ha ensenyat és un equip que sempre acaba agafant-se els partits amb les ungles i amb el que faci falta, no? Fa la sensació que mai acaba d'anar-se'n del tot. De fet, l'últim partit de Lliga és un exemple d'això. El Badalona el tenia molt dominat, va acabar guanyant-lo, però l'Hospitalet va posar en greus problemes a l'equip escapulat. Per tant, a la tornada, màxima prudència, no cal ni dir-ho, màxima concentració al primer i l'últim minut, però sí que és cert que això és un cop de punt sobre la taula. El Badalona s'emporta un resultat boníssim, i excepte aquells minuts també condicionats per l'expulsió, per tot el que ha passat també des de la graderia, etc., que sí que s'ha descontrolat tot una mica, jo crec que per 10 minuts dolents, per 15 minuts dolents, no podem dir que ha estat un mal partit del Badalona, ni molt menys. Jo crec que el Badalona avui ha fet un gran partit, i haurà de fer un gran partit també a la tornada, perquè sabem de què és cap als Hospitalet.
8: Doncs gràcies, Jon García.
11: A tu, Ramon.
8: Les reflexions del nostre company, que evidentment estarà amb nosaltres el diumenge que ve, a les 6 de la tarda, des de l'estadi municipal, amb aquest partit de tornada entre el Badalona i l'Hospitalet. Avui, de moment, primer combat, 0-2 favorable al Badalona. Des de la feixa llarga, donem les gràcies al company tècnic, al Jordi Abril. Salutacions de Jon García, salutacions també de Ramon Duran, que hem estat aquí comentant els minutets que ha durat aquest partit entre l'Hospitalet i el Badalona. Ho deixem des de la feixa llarga. Adéu-siau.
12: 100 Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
13: Et caduca el carnet de conduir?
14: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
13: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
14: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
13: Confia en el Centre Mèdic La Vila. Carrer Francesc Macià, 6.
14: Al costat de Pompeu Fabra.
15: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
16: 1, 2, 3. Hello, Jazz It audience.
17: Welcome to Jazz It.
16: Jazz It.
15: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
18: La setmana en la que celebrem el Dia Internacional del Jazz, que és el 30 d'abril, obrim un nou Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Entrem en el temps de la festa del jazz. Comencem amb la gravació que van protagonitzar el 26 de setembre de 1962, Duke Ellington en el piano, John Coltrane en el saxo i dues parelles de baix i bateria, una era la de l'orquestra d'Ellington i l'altra la que acompanyava regularment a Coltrane, que es van alternar durant la gravació. Per començar el programa, escoltem la cançó The Feeling of Jazz, el sentiment del jazz, per celebrar el Dia Internacional del Jazz.

The Feeling of Jazz eren Duke Ellington i John Coltrane, dues visions molt diferents del jazz en una gravació que és pura harmonia. Que dos músics, especialment dos músics de jazz, tinguin estils diferents no els converteix en antagonistes. Precisament és en el terreny del jazz on les diferències sumen i enriqueixen el resultat final. Quan la UNESCO va proclamar el dia 30 d'abril com a Dia del Jazz, això va ser el dia 10 de novembre de 2011, va fer aquesta declaració que és, creiem, molt bonica. La celebració d'aquesta jornada té com a objectiu sensibilitzar el públic en general sobre les virtuts de la música jazz com a eina educativa i com a motor per a la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre pobles. Els governs, les institucions educatives i la societat civil que participen en la promoció del jazz aprofiten aquesta oportunitat per difondre la idea que el jazz no és només un estil de música, sinó que també contribueix a la construcció de societats més inclusives. Portat a casa nostra i a tall d'exemple, podem dir que una persona independentista i una que no ho sigui poden conviure en total harmonia. Només cal escoltar jazz.

Acabem d'escoltar la cançó titulada simplement Jazz, una cançó que va compondre el pianista Joe Sample i que van gravar el juliol de 1970 ell mateix amb el vibrafonista Bobby Hutcherson i el saxofonista Harold Land. I ja que estem en aquest context, escoltant cançons de jazz dedicades al propi jazz, posem-hi una veu femenina. Aquí tenim a Betty Carter en una gravació d'agost de 1960 amb la cançó Jazz Ain't Nothing But Soul, que vol dir, més o menys, el jazz no és altra cosa que ànima.

0: Glad to be in Barcelona. You're listening to Jazz It Radio.
1: Seguim a Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Què us sembla si hi posem ara un toc europeu? Parisí, concretament. Sempre hem dit que França i la seva capital, París, es consideren la porta d'entrada del jazz a Europa. Això va ser just acabada la Primera Guerra Mundial, la de 1914 a 1919. França també és un estat que ha cregut en el jazz. En aquest sentit, Catalunya podríem dir que no és gaire diferent. En el cas francès, no oblidem que tenen la seva Orquestra Nacional de Jazz des de 1986. Doncs va, hi posarem un toc afrancesat amb una big band que no és exactament l'Orquestra Nacional Francesa, sinó que podríem dir que és una orquestra privada. Es tracta de la big band del pianista i compositor Claude Bolling, un músic molt apreciat al seu país, que va escriure, entre moltes altres coses, música per a més de 100 pel·lícules. A més, es va fer molt popular a nivell internacional quan va compondre i gravar les seves suites per a trio de jazz i diversos solistes famosos de música clàssica, com el flautista Jean-Pierre Rampal. Avui tenim a Claude Bolling dirigint, com us hem dit, la seva orquestra i ens porten Jazzomania, que en català adaptat diríem Jazzmania.

Acabem d'escoltar Jazzomania, la big band del músic francès Claude Bolling. Tornem als Estats Units. Ara us portem a Eddie Harris, un saxofonista que a finals dels anys 60 i primers 70, amb la popularitat dels instruments elèctrics i l'aparició dels primers teclats electrònics, va caure en la temptació d'electrificar el seu saxo, amb resultats, vist en perspectiva, interessants per l'època, encara que no van passar de ser anecdòtics. Us el portem, però, en format 100% acústic, amb Cedar Walton en el piano i Ron Carter en el contrabaix. I tots plegats ens ofereixen Freedom Jazz Dance, la dansa jazz de llibertat.

0: Hi, this is Kyle Eastwood, and you're listening to Jazz It Radio Barcelona.
1: Continuem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb males notícies. Just un any i mig després de la seva reobertura, la sala El Molino, de l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona, torna a tancar. S'hi han de fer obres d'insonorització derivades de les queixes dels veïns, unes obres que, llegint les informacions publicades, entenem que corren a càrrec de l'Ajuntament, que és el propietari del local. De moment no s'ha donat un termini d'execució, si bé s'ha dit que començaran aquestes obres l'estiu vinent, concretament el mes de juliol. Així, el darrer espectacle s'oferirà el 27 de juny. I davant d'aquesta situació, l'empresa que en té la concessió, una concessió que va guanyar en concurs públic l'any 2024, ha decidit rescindir el contracte. Així és que perdem una sala en la que, com sabeu, el jazz hi tenia un paper molt destacat.

Hem escoltat Kenny Garrett i Out of the Blue. I ja us ho hem dit, el Molino tanca i el seu escenari, que aquests darrers 20 mesos aproximadament ha acollit concerts de figures del jazz, consagrades i emergents, com Donald Harrison, Monty Alexander, Roberto Fonseca, Stacey Kent, Kenny Garrett i moltes més, quedarà buit. Creiem que algú hauria d'explicar com és que les queixes veïnals arriben l'any 2026 d'un local inaugurat a finals del segle XIX, un local que ha tingut diverses reformes al llarg de la seva història i que va funcionar inicialment fins a l'any 1997. Després ja va tenir una tímida i fallida reobertura l'any 2010 i, posteriorment, la que ara està a punt d'acabar-se. Òbviament, si la seva activitat molesta les persones que viuen a prop, s'ha de solucionar. Però clar, ens preguntem, cap tècnic ho ha vist en 120 anys? I no es tracta d'intentar fer demagògia. Simplement sap greu que es perdi un petit teatre dedicat a activitats majoritàriament musicals dirigides a un públic poc nombrós, té un aforament de 250 persones, però que té unes condicions de comoditat realment excel·lents. Ens queda creuar els dits perquè en un futur no massa llunyà podem tornar a parlar de la recuperació, una vegada més, del Molino. Ara continuem amb la veu de Stacey Kent.

0: everybody, this is Malsenko here, and you are listening to my music on Jazz It.
1: Abans d'acabar el programa, abans d'acabar Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us direm que a molts indrets del país s'han dut o es duen a terme actes de celebració del Dia del Jazz. A Barcelona, el diumenge 26 d'abril, pràcticament encara en plena ressaca de Sant Jordi, i organitzat pel Festival de Jazz de la ciutat, en el Passeig de Gràcia ja hi van haver gairebé 10 hores de jazz amb gent com els Sunset Rhythm Kings, Andrea Motis, Laura Simó, Ignasi Terrassa o la vella Dixieland, entre altres. Però hi ha més actes programats dins i fora de Barcelona. Com va dir Wynton Marsalis, "So this is jazz, you?", que voldria dir així, que això és el jazz, no?

Si sou de Girona o heu de visitar la ciutat, recordeu que el seu club de jazz, el Sunset, com sempre molt actiu, també celebra aquesta diada amb activitats des del mateix dijous dia 30 i fins al diumenge dia 3 de maig. Un dels músics que hi participen és el saxofonista César Joaniquet, que presenta el seu projecte titulat Elàstic, i aquí en teniu una mostra, amb la cançó Lavàndula. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou i molt recent disc de Taj Mahal. Es diu Time i comença amb aquest tema que hem sentit, Life of Love. De fet, Taj Mahal necessita poques presentacions i l'hem sentit darrerament aquí al programa amb les seves col·laboracions amb Kep Mo o bé amb Ray Cooder. De fet, és un veterà que des de finals dels 60 doncs està en això del blues i que ha protagonitzat algunes de les dels moments de recuperació de les arrels del blues doncs amb més força. Alhora també doncs ha viatjat a les illes del Pacífic o ha viatjat a l'Àfrica i hem sentit també aquí els discos amb Ali Farka Touré. Taj Mahal, una de les figures del blues dels Estats Units que ara amb més de 80 anys doncs ens publica un disc que a més té una joia amagada, que de fet és la que li dona títol. El tema Time, que dona títol al disc, és un tema inèdit de Bill Withers, un dels compositors de soul i de rhythm and blues més importants i alhora no mai de primera fila, però sí, realment un dels personatges importantíssims, Bill Withers, i amb el qual doncs això és recupera un tema que només tenia una petita demo i que Taj Mahal recupera en forma d'homenatge. Time, Taj Mahal 2026.

Taj Mahal interpretant a Bill Withers. Aquest compositor que, com dèiem, és una de les grans figures del soul, però que només va, diguem-ne, treballar durant 15 anys, des dels 70 fins al 85, mitjans dels 80. I abans havia fet altres coses, però, diguem-ne, no s'hi dedicava, sinó que feia la seva feina i que només amb els seus diners gravava les seves maquetes. Bé, Taj Mahal vol ara, en aquest moment, i també té la seva simbologia, de fet, se'ns fa gran, perquè aquest senyor ja té 83 anys, i doncs escull aquest tema per donar títol al seu disc de 2026, Time. I és això, simbòlic, i alhora està, és un tema delicat, i que, com són els de Bill Withers, doncs un tema, això, amb sensibilitat. Però anem a buscar què més hi ha en aquest disc Time de Taj Mahal.

Taj Mahal, nou disc des de l'1 de maig d'aquest 2026, i amb temes com aquest, amb força, però també temes que donen una idea del que ha estat la seva carrera al llarg de tants anys, des de als anys 60, amb aquell grup de Rising Suns, amb Ray Cooder, a la resta, a tot el que ha passat des de llavors, que té una discografia llarguíssima, en la qual, com hem dit, inclús això, es va instal·lar a Hawaii i va fer tot una, tot un, ja també una banda i tot una sèrie de discos que aprofundeixen en la música hawaiana. Taj Mahal, un dels, diguem-ne, dels estudiosos del blues i alhora un dels bluesmans importants, que acaba de publicar un nou disc en el qual també hi podem trobar les influències jamaicanes. Talking Blues.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

nota convençut. La música de Paua. El dimecres dia 6 de maig pots anar a l'Apolo, on trobaràs un concert de Abyssinians amb la veu de Lone Ranger. La veritat és que Abyssinians són això, uns pioners de la música a Jamaica, del roots reggae, i una de les formacions vocals això més antigues i amb més solera, per dir-ho d'alguna manera. The Abyssinians, dimecres 6 de maig a l'Apolo. Els hem sentit amb Graudation, i si vas al concert els sentiràs amb la veu de Lone Ranger. I nosaltres ara tornem a parlar del festival Mas i Mas, perquè una de les cites serà el dia següent, dijous dia 7 de maig, en aquest cas no al Jamboree sinó al Ras Matas. I és perquè porten dins del programa a Seun Kuti i la seva banda Egypt 80. Per tant, un aconteixement per poder veure a Barcelona una de les figures importants de l'Afrobeat, diguem-ne l'hereu de son pare. Stand Well Well, Seun Kuti, Egypt 80 a Barcelona.

El nostre record aquesta setmana és per Tony Allen, el baterista que va ser director de la banda Fela Kuti, Africa 70, durant els anys 70, justament, i que va ser un dels pioners de l'Afrobeat, juntament amb Fela Kuti, en el moment en què això, ell era el bateria, el que governava aquella forma, que allò que prenia forma en aquell moment, que se'n va dir, que se'n diu l'Afrobeat. I, per tant, Tony Allen l'hem sentit en aquest disc Red Joys, és un disc publicat pocs dies abans de la seva mort, l'any 2020, pel segell World Circuit, i que recupera unes sessions que Tony Allen i el trompetista sud-africà Hugh Masekela havien fet l'any 2010, i que després de la mort de Masekela, Tony Allen doncs va, diguem-ne, remesclar de manera que això fossin un disc que justament es va publicar pocs dies abans de la seva mort. El disc ja l'havíem escoltat aquí i realment és una meravella. Red Joys, i hem sentit aquest tema que no deixa de ser un homenatge a Fela Kuti. Avui el nostre record per Tony Allen. I per tancar el programa d'avui, doncs anem a buscar un tema del seu disc de 2002. Home Cooking, Tony Allen.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i sobretot escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní nascut al Poble Nou i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Buc U. Ells són del Poblenou, des de Barcelona ens arriben. I aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaz, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol. Marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana, i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència. Ask yourself this.

Han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm Not Joking, aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, el programa registres musicals diferents, amb estils musicals que anem escoltant cada setmana. I ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrotxí en Lleres, amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack Ngrai, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

per una cançó. Aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina, de nom artístic i honest, i aquesta és la seva cançó, Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis en siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch.

una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

Les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninus des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Seguim endavant, ella es diu Ail P, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó de ALP, la cantant i compositora nord-americana, es diu Shelly, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Amb temps.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Amb Temps, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Heroin.

És el ritme i és la nova cançó, precisament, de Maroon 5. Es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor, i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia. La seva nova cançó, que es diu Upside Down, i que formarà part del nou disc, després de 5 anys d'absència musical, que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down, de Natalie Imbruglia, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

nuclear.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Puntuals, com cada setmana, arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country. Avui us portem el primer especial monogràfic dedicat a les versions. Ja sabeu, cada setmana tenim un petit espai dedicat a aquestes cançons, els anomenats covers. Anem a escoltar composicions molt conegudes, però abans de començar amb la primera, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!

White Room és una cançó original de l'any 68 del trio Cream, on Eric Clapton militava com a guitarrista. I aquesta versió pertany al exguitarrista dels Kiss, Ace Frehley. Tot seguit, una del 71 de la banda Faces, on en aquell moment el vocalista era Rod Stewart. El cover està a càrrec dels Deep Flipper. Parlem del tema titulat Stay With Me.

Maniac, cançó dels anys 80 de Michael Zambello, que formava part de la banda sonora de Flashdance. La que hem escoltat és l'interpretació de la banda alemanya de metal Avantasia. I ara dos grups històrics. Motorhead, del desaparegut Lemmy Kilmister, versionant una de punk rock dels Sex Pistols, la coneguda God Save the Queen.

Rainbow in the Dark. El vocalista noruec John Lande amb un tribut al desaparegut Ronnie James Dio amb una cançó de l'any 83. Anem per un altre cover. En aquest cas, ens anem a Finlàndia amb els Him. L'any 96, ells van interpretar una popular composició del californià Chris Isaak. Anem a escoltar Wicked Game.

continuem amb una veu més del metal. Ara és el torn del vocalista americà Joe Lynn Turner, un dels grans que va formar part de històriques bandes com els Deep Purple i Rainbow. Ara fa 10 anys va editar un disc de covers. Jo he triat aquesta del Supertramp, del 74, Bloody Well Right.

I Hear You Knocking, cançó de l'any 55 que Dave Edmunds va popularitzar. Ara fa 7 anys que Bryan Adams la va versionar i incloure en el seu disc Shine a Light. Vinga, anem per una de Michael Field del 83, Moonlight Shadow. Richard Blackmore i la seva dona Candience van fer aquesta interpretació amb un toc de folk medieval. Anem a escoltar-la.

Gentle on My Mind és un clàssic country de l'any 67 de Glen Campbell. Aquest cover pertany a tres germans anomenats The Van Perry. La van editar el 2014. I ara el mateix Glen Campbell, l'any 2011, va editar un disc de versions, on destaca una composició del 2008 del britànic Teddy Thompson, la que porta per títol In My Arms.

cançó original del 94 de la banda de rock Nine Inch Nails, que el gran Johnny Cash la va convertir en una balada acústica l'any 2002. Fins aquí la ruta 66 d'avui, dedicat a les versions. Cançons molt conegudes de grans artistes, interpretades per altres grans artistes. Anem per l'última. L'any 68, Elvis va gravar Suspicious Mind. I el 92, el cantant country, Dwight Yoakam, va fer un cover. Amb aquesta, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certament arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell, l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem també l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Comencem parlant d'hoquei patins, i és que el Vila-sana és bicampió de Copa de la Reina.
1: Les lleidatanes han sorprès el Telecable a Gijón per 1-3 i revaliden el títol de Copa aconseguit l'any passat. Un doblet d'Aina Florenza i un altre gol de Lucia Guado al tram final han sentenciat la final del costat del Vila-sana, que aixeca així el seu quart trofeu de la història del club. L'equip de Lluís Rodero començarà diumenge vinent a casa les semifinals del play-off de Lliga davant el Palau al millor de 3 partits.
0: En futbol, aquesta hora, Espanyol i Girona es juguen la permanència.
1: Des de les 7, els blanquiblaus visiten un rival directe, l'Osasuna, buscant un triomf que certifiqui la salvació, de moment, descans, i el partit que va decantant-se pel club blanquiblau 0-1, i també, pel que fa al Girona, juga al camp de l'Atlètic de Madrid i també intentant allunyar-se del descens. Per ara, 1-0 guanya l'Atlètic de Madrid al Girona. I pel que fa al Barça, rep el Betis a 1/4 de 10 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Altra banda, l'Ona Sant Adrià agafa un bon avantatge.
1: Les adrianenques han derrotat la Reial Societat B per 4-1 i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a Primera Federació Femenina. Berta Doltra, Andrea Cano i doblet de Júlia Maillo en temps afegit encarrilen la final per el filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donostia.
0: I a Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: A les semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, el Badalona fa un pas de gegant per passar de ronda amb un triomf per 0-2 al camp de l'Hospi en el partit d'anada. I en l'altra semifinal, que ha acabat fa uns minuts, Vilanova 0, Cornellà 1.
0: Vuit i 6 minuts ara mateix, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora del vespre, bàsicament centrant-nos en dues coses. En futbol, Primera Divisió, penúltima jornada, en joc els partits tant del Girona com de l'Espanyol.
1: Doncs sí, de moment el partit que enfronta l'Atlético de Madrid davant el Girona acaba de començar tot just. La segona meitat, 1-0 guanya l'Atlético de Madrid, que s'ha avançat al minut 21 amb un gol de Lukman. I pel que fa als blanquiblaus, van guanyant també 0-1 al camp de l'Osasuna, on s'ha avançat al minut 27 amb un gol de Carlos Romero.
0: Doncs la Girona i l'Espanyol juguen ara mateix a 1/4 de 10, serà el torn del Barça, que rep el Betis, i ens sembla que l'alineació ja està confirmada, Eric.
1: Tenim alineació confirmada, Ignasi. Joan García a porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Vinga, passem un momentet per veure com va l'inici de la segona meitat del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid. Girona FM, Pau Villafanyó, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs de moment el Girona atacant en aquests primers minuts de la segona meitat. Com dèieu, en una primera meitat on el Girona ha estat dominador, ha tingut ocasions, però li ha tornat a faltar efectivitat. I el gol de Lukman, de moment, que penalitza els de Mitchell, que està també pendent dels altres resultats, dels altres partits. Si acabés tot com està ara, tot i així, dependria d'ell mateix a l'última jornada, però encara queda molt per dir. Esperem al Metropolitano, on ja escalfava fa pocs minuts Estuani, i veurem si acaba sortint a la segona meitat.
0: Doncs a veure què és el que passa. En aquesta zona baixa, ara mateix, mira, l'ell ja està guanyant. El Llevant ha marcat, i compte, perquè amb el gol del Llevant, ara mateix el Girona tornaria a caure al descens, perquè recordem que el Llevant i el Mallorca, els dos equips que estaven en descens, estan jugant entre ells, estaven 0-0, però ha marcat el conjunt valencianístic. Compte, perquè amb aquest gol, ara mateix el Girona tornaria a caure a la zona de descens. I a tot això també estem pendents a aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet, del partit del Barça, que ha començat fa uns minutets.
1: Primer quart de partit, resten gairebé 6 minuts per acabar el primer quart. La Laguna Tenerife 7, Barça 15.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 8 i 8, pràcticament 8 i 9 minuts del vespre. Comencem aquesta edició de l'Enjoc, com sempre, com cada dissabte, cada diumenge de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui obrim el programa amb hoquei patins, i és que tenim un equip català que s'ha proclamat avui campió de la Copa de la Reina, és el Vila-sana.
2: Telecable 1, Vila-sana 3.
1: Doncs dos gols, en aquest cas d'Aina Florenza i un altre de Luchi Agudo, al tram final del partit. Han sentenciat aquesta final davant del Telecable a Gijón, per tant, el Vila-sana, que ha aconseguit guanyar aquesta final, quan compta perquè marca l'Osasuna davant de l'Espanyol, empat al conjunt de Pamplona ara mateix, primers instants de la segona meitat, i ha marcat, crec que és Víctor Muñoz, efectivament, el gol de l'empat per l'Osasuna, per tant, l'Osasuna 1, Espanyol 1. Com dèiem, a la Copa de la Reina d'hoquei patins, el Vila-sana, que ha guanyat 1-3 a la pista del Telecable, segona Copa de la Reina consecutiva per al conjunt lleidatà, que es treu el mal regust de boca doncs, per la Champions, que van caure eliminades ara fa uns dies, en aquest cas davant de la Fraga. La gran protagonista, com dèiem, avui en aquesta final, Aina Florenza, que ha marcat dos gols i ha estat escollida millor jugadora de la final. La saludem a aquesta hora del vespre. Aina, felicitats, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Moltes felicitats per aquest títol, segon de consecutiu, 3-1 davant del Telecable a Gijón. Per tant, molt de mèrit aquesta victòria.
3: Sí, la veritat que sí, que hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip doncs, ha respost molt bé.
1: La veritat és que podem dir que ha estat una competició en general molt completa, perquè veu eliminar el Fraga, que era la vostra bèstia negra, podríem dir. No era un camí gens fàcil, però heu completat una Copa de la Reina pràcticament perfecta.
3: Sí, jo crec que sí, no només el Fraga a les semis, sinó també el Manlleu a quarts, que també va ser un partit molt complicat, i també avui el Gijón. No? Jo penso que hem tingut una Copa molt dura, però que l'equip pues, també ha fet molt bons partits.
1: Quines han estat les claus avui per superar el Gijón a casa seva?
3: Bé, jo crec que era creure'ns que podíem guanyar-les tot i que ella juguessin a casa, fer el nostre joc que hem fet sempre i ser nosaltres i complir amb nosaltres. Jo crec que al final és el que hem fet.
1: Segurament la feina mental, podem dir, deu haver estat el més important després de, suposo que la decepció a la Champions d'ara fa uns dies, no?
3: Sí, al final perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip pues, tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
1: Avui dos gols i trofeu a la millor jugadora, suposo que també contenta, no, per això?
3: Sí, jo crec que sí, totes aquestes coses sempre sumen, però molt contenta per haver guanyat aquesta Copa.
1: Déu-n'hi-do la temporada, la primera temporada aquí a Vila-sana que estàs fent, se t'està donant molt bé la feina golejadora i la feina de tot el que aportes a l'equip, no? Com t'estàs sentint en aquest any?
3: Bé, jo crec que està sent un any molt complet, que també és el primer any d'adaptació i de molts canvis, però que en general crec que l'equip també està en una molt bona dinàmica i que també doncs estem molt contentes per com estan en tot.
1: Bon reforç moral també de cara a la Lliga, perquè comenceu ja en una setmaneta al play-off, no?
3: Sí, comencem el diumenge el primer partit contra el Palau. També en tenim moltes ganes perquè ara mateix a l'haver quedat primeres de la Lliga regular també ens afavoreix el factor pista i també molt contentes per això. Intentarem doncs, anar també per la Lliga.
1: Quina llàstima que aquest Vila-sana Palau no s'hagi pogut donar en una hipotètica final, no?
3: Bueno, al final el resultat va com va, no? I haver quedat primeres i les quartes s'ha donat així el creuament, però bé, serà si passem, si Déu vol, contra el Gijón o contra el Fraga.
1: Molt bé. Escolta'm, Aina, no sé si teniu previstes celebracions d'aquesta Copa o us espereu que acabi la Lliga?
3: Bé, jo crec que costa molt guanyar, no? I que avui en dia cada vegada és més complicat i que crec que els títols s'han de celebrar de la manera que sigui i que ara estarem dos dies que celebrarem la Copa, no? I que després sí que ja ficarem el focus en el play-off.
1: Molt bé, doncs ben merescuda aquesta Copa i aquestes celebracions que vindran aquests pròxims dies amb aquest Vila-sana, amb l'Aina Florenç avui fent dos gols en aquesta final, 3-1 davant del Telecable. Aina, moltíssimes felicitats. Gràcies. I a celebrar-ho com us mereixeu.
3: Merci. Adéu.

0: 8 i 14 minuts, vinga, anem a obrir ja la pàgina del futbol. Parlem de la primera divisió amb aquesta penúltima jornada, amb el Girona i l'Espanyol jugant-se ara mateix la permanència.
1: I dos partits que van gairebé per ells en temps, perquè han començat a la mateixa hora. L'Atlético de Madrid guanya 1-0 al Girona amb gol de Lukman, i tot just l'Espanyol acaba de fer el segon gol al Sadar al camp de l'Osasuna. Osasuna 1, Espanyol 2, minut 55 de partit.
0: Sí, bona jugada per la dreta, la centrada a l'àrea petita, i allà l'ha caçat Quique García, doncs un autèntic especialista en aquest tipus d'acció, que a la mitja volta ha fet l'1-2, per tant, torna a avançar-se l'Espanyol pocs minuts després que patés l'Osasuna, per tant, bon cop moral per al conjunt blanc i blau. I com dèiem, el Barça començarà doncs d'aquí una horeta el seu partit davant del Betis amb aquesta alineació que comentàvem abans.
1: Doncs sí, el Futbol Club Barcelona, que sortirà amb l'alineació, ara te la dic, l'estic buscant un momentet, sisplau.
0: Vale, vale, tranquil. Doncs,
1: aquí la tinc, vinga, Ignasi. Mira, Joan García porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Doncs 11 jugadors triats per Hansi Flick per intentar aconseguir el ple de victòries a casa. El Barça ha guanyat tots els seus partits com a local en aquesta lliga i avui vol arrodonir-ho amb un triomf en l'últim partit de Lewandowski al Camp Nou. En el comiat del jugador polonès, ahir ho confirmava, que deixarà el club blaugrana després d'aquestes temporades plenes d'èxits i de molts gols. Hansi Flick, el tècnic del conjunt alemany, feia referència a les dues coses, al possible rècord i també a l'adeu de Lewandowski.
2: Tothom necessita objectius i aquesta és una gran fita. Volem acabar la temporada havent guanyat tots els partits de casa. Sabem que juguem contra un equip fantàstic que ha tingut molta estabilitat els últims anys. Tenen grans jugadors amb molta qualitat individual que poden decidir partits. No és fàcil jugar contra ells i ho vam comprovar la temporada passada, però estem molt animats i volem guanyar.
3: In a good mood and we want to win tomorrow. He deserved it.
2: Lewandowski serà titular perquè l'afició el pugui acomiadar com es mereix. La pròxima temporada ja veurem què passarà. Estem mirant el mercat, però no hi ha res fet. Tenim temps.
0: Vinga, doncs a les 8 i 17 minuts ens posem a parlar també de la Copa de la Reina, i és que ahir el Barça es va proclamar campió novament d'aquest títol.
1: Barça 3, Atlètic de Madrid 1.
0: Doncs la 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera de consecutiva, continua de moment el ple de títols aquesta temporada, com a mínim el ple de competicions domèstiques, amb la Lliga, amb la Copa, amb la Supercopa, i el dissabte vinent doncs el Barça, que buscarà ja arrodonir-ho amb la final de Champions davant de l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez a Oslo a les 6 de la tarda i amb pantalla gegant a la plaça de les Glòries a Barcelona per seguir aquest partit. Ahir, victòria 3-1 amb els gols de Claudia Pina, d'Esme Brooks i de Salma Parayuelo. Una victòria que deixava aquestes sensacions al tècnic del Barça, Pere Romeu, i a una de les golejadores, Claudia Pina.
4: Hem tingut una entrada al partit molt bona. Crec que hem fet una primera part russant l'excel·lència a nivell d'ocasions, a nivell de gols, a nivell d'evitar els seus contraatacs, que elles amb això eren molt perilloses. Hem iniciat molt i molt bé la segona part. Tenim diverses ocasions i ens han fet el gol. Per un moment, elles ens volien venir a buscar i nosaltres crec que hem corregit moltes coses respecte al partit del Bayern, que ens vam posar 4-1 i va ser una segona part on ens van jugar molt a camp propi. Crec que avui hem solucionat moltes coses. A part de l'ocasió, a part del gol, elles no han tingut quasi ocasions, ho hem controlat bé, hem jugat molt a camp rival. Crec que el total del partit, sabent que és una final i que no només s'ha de jugar bé, sinó que s'ha de competir, crec que les dues coses, la balança és super, super positiva.
5: Com sempre dic, intento ajudar l'equip al màxim, com sigui. Ha sigut en forma de gols durant, dius, les quatre finals, contenta, però bueno, al final és el que et dic, sempre intento jugar de la mateixa manera i bueno, he pogut aportar d'aquesta manera.
0: Doncs el bastidor que se centra ja en aquesta final de Champions que dèiem del pròxim dissabte davant l'Olímpic de Lió, i al respecte d'aquest partit, això és el que diuen també el tècnic i Claudia Pina.
4: Sí, Sí, me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva. Es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso un ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotros. Y a nivel físico, yo creo que el equipo está bien. Esta temporada creo que hemos rotado bastante. La gente, todo el mundo ha estado, aparte de las lesiones durante la temporada, como tienen todos los equipos, creo que todo el mundo ha estado muy, muy, muy activo, muy presente, con buenos minutos. Y el equipo, juegue en juegue, creo que está en un buen pico, en un buen momento.
5: La segunda parte no ha sido buena del equipo, creo que somos conscientes todas. Por suerte, habíamos hecho una gran primera parte, hemos metido 3 goles y eso nos ha hecho irnos con esa ventaja, pero bueno, creo que se nos ha ido un poco el control del partido. Ellas también han venido un poco más arriba en la segunda al ir perdiendo, y bueno, creo que es algo que supongo que trabajaremos esta semana, por si nos pasara el sábado, pues saberlo llevar de otra manera. Y creo que el equipo en ese sentido también tiene que aprender a que igual no siempre tenemos que jugar bonito desde atrás y a veces ser un poco más prácticas para que simplemente el rival te haga menos daño.
0: I que important, 8 i 20, la victòria avui de l'Ona Sant Adrià en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina en el partit d'anada de la gran final.
1: Ona Sant Adrià 4, Reial Societat B 1.
0: Doncs molt bona victòria, amb un golaç de fora l'àrea de Berta Doltra, un altre d'Andrea Cano rematant una jugada per banda dreta i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit, que encarrilen aquesta gran final per al filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia, a 90 minuts de pujar de categoria a la categoria de plata del futbol femení estatal. Com ha anat tot plegat? Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
6: L'Ona Sant Adrià ha fet un pas de gegant cap a la final del play-off d'ascens a Primera Federació després d'imposar-se amb contundència per 4-1 a la Reial Societat B en el partit d'anada de l'eliminatòria. El conjunt local ha sortit decidit a portar el pes del partit des del primer minut, generant arribades constants sobre la porteria visitant. La insistència ha tingut premi al minut 19, quan Berta Doltra inaugurava el marcador amb un potent xut des de fora de l'àrea, que va sorprendre la portera basca. La golejadora ens explica com ha estat la seqüència del gol.
7: Doncs he vist la portera adelantada i dic, ho haig de provar. Jo als entrenos ja a vegades ho provo perquè és un xut que ningú s'espera i doncs ha funcionat.
6: Després del descans, l'Ona Sant Adrià ha mantingut el control de joc i Andrea Cano ha ampliat diferències amb el 2-0. Quan el partit semblava encarrilat, la Reial Societat B ha retallat distàncies en una de les poques arribades en perill. Ja en el temps afegit, Júlia Maillo, amb un doblet providencial, ha sentenciat el partit amb el 4-1 definitiu. Tot i la victòria, l'entrenador Miqui Olle ja pensa en el partit de tornada.
8: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
6: El partit de tornada es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Terres Basques, on l'Ona Sant Adrià buscarà confirmar la classificació.
0: I a la Primera Federació Masculina, el Sabadell no podrà ser campió i haurà de jugar al play-off. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: Rècord d'assistència a la nova Creu Alta amb gairebé 11.000 persones des del nou aforament de data de 2011. I decepció majúscula ahir a l'estadi perquè el Sabadell va ser incapaç de puntuar contra l'Antequera i s'ha quedat sense opcions matemàtiques de lluitar per l'ascens directe. El campió ja és l'Eldense, que sí que va fer la feina en el duel directe contra l'Atlético Madrileño amb un punt de polèmica i va beneficiar-se per poder ser campió ja a falta d'una jornada d'aquesta relliscada del Sabadell contra un Antequera que simplement es jugava la Copa del Rei, un premi menor. El partit va ser estrany a la primera meitat. Samu Pérez, el porter canari dels malaguenys, va treure un parell de mans realment molt bones. Les millors arribades dins d'un partit prou tancat eren arlequinades, però a la represa acabava d'entrar des de la banqueta al descans Oussama Chit, en un desajustament defensiu sabadellenc, va fer l'únic gol del partit, l'únic gol de la nit, de manera molt matinera, perquè només havien passat 13 segons des de l'inici de la segona meitat. Després va ser un voler i no poder constatar important per part de l'equip de Ferran Costa. Ho va intentar per totes les vies, afegint molts davanters al camp, però la veritat és que estava negat i al final va acabar claudicant en el que és tot just la segona derrota de tota la temporada com a local. No podrà ser per la via directa, haurà de ser pel camí llarg, i després de saber-ho, el tècnic Ferran Costa feia aquesta reflexió.
10: Agrair a la nostra gent, doncs, com s'han mobilitzat, però porto dient tota la temporada, no ho diré avui perquè haguem estat més, és que durant tota la temporada ha sigut algo espectacular. Evidentment ens sap molt greu, doncs, el resultat del partit, perquè bueno, hauria sigut, doncs, el guió perfecte, però ja està. O sigui, al final hi ha una realitat, i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions, i nosaltres en les darreres jornades, doncs, hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren, doncs, que encara estem verds per aquesta lluita, i ho dic amb tota l'honestedat del món, i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip. O sigui, felicitar abans de res el campió, un campió merescut que ha fet molt bé les coses, un equip fet i pensat per això, i nosaltres hem arribat a falta de dues jornades amb la il·lusió de poder anar a l'últim partit de Lliga lluitant-ho. Avui és un dia fotut, evidentment, que ens deixa dolor, ràbia, frustració, i cadascú ho ha de pair a la seva manera. El que sentim ara ens ho hem de guardar, perquè és benzina per dilluns ficar-nos a treballar, i penso que viure aquest moment fotut ens acosta a bons moments.
9: Pendents ara de dos temes. El primer, Tarassona, la última jornada. Esperàvem lluitar pel títol de Lliga. Finalment, allà haurà d'intentar rubricar el Sabadell la segona plaça al subcampionat, que és un premi menor, però que pot tenir el seu valor, perquè el factor camp sempre seria a favor en el play-off, i després també, en cas d'empat, seria el Sabadell qui superaria les eliminatòries. Pot ser segon o pot ser tercer, la lluita serà amb l'Atlético Madrileño, i també mirant ja de reull l'altre grup per veure qui serà el primer rival a les semifinals del play-off, just la setmana després de visitar el Tarazona.
0: Doncs vinga, continuar guanyant l'Espanyol 1-2 estaria salvat ara mateix amb la combinació de resultats. El Girona perdent 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid cauria a plaça de descens ara mateix, però encara queden molts minuts en els respectius partits. Ens aturem 3 minutets i més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
8: Mira los comentarios.
9: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
10: La pizza está brutal. 5 estrellas.
11: ¡Guay!
10: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
12: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
13: No puedo estar aquí.
14: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: 앉아. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a Enjoy. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 2:15 del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de la primera federació masculina, on ja hem repassat la derrota ahir del Sabadell davant l'Antequera 0-1, que fa que ja matemàticament el conjunt arlequinat no pugui ser campió. Ja ho ha estat l'Eldense. I, per tant, el Sabadell, de moment, segon a la classificació, jugarà l'última jornada al camp del Tarazona. Aguantar, garantir aquesta segona posició que té ara mateix i que teòricament li garantiria un encreuament de play-off una mica més senzill o no tan complicat, perquè jugaria contra el cinquè de l'altre grup. Un Sabadell que, com diem, jugarà a Tarazona i si guanyés li podria fer un favor al Nàstic, i és que Nàstic ahir va sortir del descens i va condemnar l'equip aragonès, està un punt per sobre el conjunt tarragoní, gràcies a la victòria 2-1 sobre l'Europa en un partit en què s'havia avançat amb un gol de Baselga. Jordi Cano, qui si no, amb el seu 20è gol de la temporada havia empatat per l'Europa abans del descans. A la segona meitat l'Europa va pressionar, va tenir bones ocasions i quan tenia el partit dominat semblava que s'endurien un punt cada un dels dos equips, però al final, al minut 89, un penal discutidíssim va servir perquè Àlex Jiménez fes el gol de la victòria del Nàstic 2-1, que,

0: li permet dependre d'ell mateix per salvar la categoria. Dissabte vinent el recupera davant de l'Hèrcules. Com diem, 2-1 ha guanyat el Nàstic amb un penal minut 88 que ha transformat Àlex Jiménez. Àlex, bona nit.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo ha ido el penalti? El árbitro ha revisado la jugada, lo ha dado y tú inmediatamente has cogido el balón porque sabías que lo tenías que marcar, tenías confianza.
1: Sí, estaba mentalizado, sabía que tocaba eso, sabía que había que tirar de ese carácter y al final, pues bueno, estar mentalizado de que va a ir bien, que va a ir adentro y esa victoria para el equipo que ha sabido muy bien.
0: La nota negativa, tu expulsión a última hora, decías que había sido involuntaria la entrada.
1: Sí, como te digo, yo voy con todo como es mi personalidad en el campo, lo doy todo por el Nasty, me resbalo, yo creo que se ve en las imágenes y todo el mundo lo puede ver y así lo ha decidido el árbitro, pues bueno, a respetarlo.
0: ¿Cómo ha ido la celebración de este gol? En euforia, abrazos entre los jugadores. ¿Eres consciente que ha podido ser el gol de la salvación? Y si crees que a nivel personal un poco premia tu capacidad de trabajo, tu labor.
1: Sí, yo creo que estoy trabajando mucho. En los 2 años que estoy aquí he trabajado muchísimo y, como te he dicho antes, egoístamente creo que lo merecía y también lo merecía el equipo, por supuesto, y ha sido una ilusión muy grande.
0: Y delante de más de 9.000 personas, hoy la afición no ha vuelto a fallar. Y eso que no se le ponen bien las cosas, porque el Nastic no estaba sacando buenos resultados.
1: No, la afición nunca nos falla. La afición siempre está con nosotros. Un día más se puede ver la situación en la que estamos. Ellos son nuestro mayor motor, ese extra que nos dan, y agradecerle a ellos todo.
0: Gracias, Alex.
1: Gracias a vosotros.
0: Doncs a l'Àlex Jiménez, el futbolista d'Àguiles, que es perdrà, si no passa el contrari, al partit de dissabte vinent, 6:45 de la tarda, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules, el Nàstic, ara amb 46 punts a la classificació, sortint d'aquesta zona de descens, per tant, dependrà de la seva victòria que mantingui la categoria una altra temporada. És tot. Bona nit.
2: Gràcies, Tere. I també dependrà de si mateix, com dèiem, l'Europa, malgrat aquesta derrota. Si guanya a casa a Can Dragó l'Ibiza en l'última jornada, doncs ja seria equip de play-off automàticament en aquesta primera històrica temporada a Primera Federació Masculina. Si no, dependria del que faci el Cartagena, que rep el Betis Deportivo, que també es juga a la permanència, i també l'Algeciras, que en aquest cas va al camp de l'Atlético Madrileño, un dels camps més complicats de la categoria. En qualsevol cas, després del partit se li preguntava al tècnic, a Dai Benítez, precisament per la jugada polèmica de la jornada, aquest penal al minut 89, discutidíssim, que va significar la victòria del Nàstic davant l'Europa. Això deia a Dai Benítez.
3: L'he vist a trompicons, igual que l'ha vist l'àrbitre. L'àrbitre m'ha vingut a dir que ha pitat penal pel gest. No ho entenc, tampoc, no sé si ho heu vist, que després del penal ha vingut a donar-me explicacions, i això no ho havia vist mai tampoc. Haig de veure bé l'acció i jo crec que venia un rebot, això és l'únic que m'ha semblat, que venia un rebot, però no ho puc dir. El que m'ha semblat raro és el de després. Si en el cas que no fos penals estaria bastant cabrejat perquè es treu una opció molt important per la setmana que ve. La setmana que ve nosaltres guanyant, com cada partit que hem de guanyar, però la setmana que ve guanyant un partit aconseguiríem entrar en un playoff històric per l'Europa, i si no pita penal i quedem empats, hagués sigut amb empatar, si hauríem de fer menys del que plantegem cada setmana com per portar l'Europa a un playoff a segona divisió, que seria històric, i això em cabrejaria moltíssim, perquè costa molt arribar aquí, costa molt la feina, i com que no sé si a l'altra àrea hagués pitat penal, no ho sé. I fora d'aquest partit i ja passat, espero que el Nàstic la setmana que ve se pugui salvar, sense més. Guanyarem la setmana que ve i farem història.
2: Vinga, i qui intentava pujar en aquesta Primera Federació Masculina era el Reus Redis. Ahir va jugar la tornada de les semifinals del play-off d'ascens i no hi va haver sort, ha caigut eliminat.
4: Ourense 2, Reus 1.
2: Havien empatat 0-0 a Reus, per tant, el conjunt roig i negre, doncs, que diu adéu, una temporada molt bona. En què en la primera temporada en aquesta segona federació masculina han arribat a jugar al play-off per intentar pujar. El tècnic Marc Carrasco deia això del partit d'ahir.
5: Sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir.

0: fer-lo. Teníem una, un desig molt gran i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos. I bé, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts al Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport. I res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
1: Doncs ben orgullós el tècnic del Reus Redis, amb qui parlàvem ahir en aquest programa. Li vam preguntar també per aquesta llavor que està deixant el seu equip en aquestes temporades que porta a la banqueta, en què ha anat acumulant ascensos i en què està aconseguint novament arrelar i aconseguir el vincle emocional amb l'afició del Reus.
0: Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada, del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: I el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits d'anada de la primera eliminatòria, els hem viscut els dos a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals, i ens ha deixat aquests marcadors.
2: L'Hospitalet 0, Badalona 2, Vilanova i la Geltrú 0, Cornellà 1.
1: Doncs doble victòria visitant, en aquest cas el Badalona per 0-2 davant de l'Hospi, en un partit que ha tingut de tot. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
3: Bona tarda. El Badalona ha fet un pas gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona federació. Els escapulats s'han imposat per 0-2. Aquest, evidentment, és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà Badalona el pròxim diumenge. La primera part ha estat controlada íntegrament per part del conjunt de Miquel Azparren. Toni Larrosa ha transformat un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1, un marcador amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, els escapulats han continuat dominant la situació, però, curiosament, quan el conjunt local s'ha quedat en 10 jugadors per expulsió per doble groga del migcampista Guza, ha estat quan el partit ha canviat. L'Hospi, amb molta rauxa, ha generat 3 grans ocasions per empatar el partit, però entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria han impedit el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, ha decretat el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada ha beneficiat el Badalona, que en el temps afegit ha marcat un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Al final del partit, el tècnic Miquel Azparren ho ha valorat així.
4: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de, a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
3: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar l'eliminatòria.
1: Doncs de la banda del conjunt riberenc, en aquesta transmissió televisiva a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat a un dels seus jugadors, Ramon Marimon.
5: Bueno, el penal no el veig. Potser que sigui clar, però bueno, hi ha moltes decisions que no les acabo d'entendre. Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és, la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no? Que li llancin un matxero al línia. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant. I què vols que et digui? fotuts, però és que la tornada, sabem que un 2-0 és complicat, però tenim la confiança de que ho podem fer. N'hem tingut moltes aquest any que no ens han acabat de sortir, però és el nostre moment i encara queda la tornada.
1: Doncs queda la tornada en aquest Ospi 0, Badalona 2, i també en el Vilanova 0, Cornellà 1, Canal Blau, Xavi Fernández.
6: El Cornellà agafa avantatge en la primera eliminatòria de la fase de play-off d'ascens a segona federació. Els dignes i Sant Abran guanyat 0-1 al municipal dels alumnes obrers. Han derrotat un club de futbol Vilanova que ho ha intentat de totes les maneres possibles però que no ha pogut batre Isaac Vila. El Cornellà ha plantejat un partit molt defensiu amb dues línies gairebé al davant de la seva àrea i on intentava no concedir res, i la recepta li ha sortit a les mil meravelles perquè el club de futbol Vilanova ha tingut molt poquetes ocasions. A més, en un partit que semblava destinat al 0-0, en l'única vegada que el Cornellà ha creuat al mig del camp, una centrada de Marc Fernández ha picat en el cap de Samba i s'ha acabat enverinant fins a superar a Àlex Sanz. Per tant, el Cornellà fins i tot s'ha acabat enduent aquest 0-1 parcial, que aplana el camí, un camí que s'haurà de resoldre la setmana vinent, el partit de tornada a Cornellà del Llobregat el diumenge a les 12. Un Vilanova, com dèiem, desesperat per les pèrdues constants de temps d'un Cornellà que no proposava res, però que amb prou feines ha pogut intentar provar sort davant d'un Isaac Vila que no ha tingut problemes. Un xut de Joan Reventós que ha acabat fregant el pal i un parell d'aproximacions, però cap rematada clara, ha estat l'únic bagatge d'un conjunt, el de Genís San Pietro, que haurà de seguir millorant, que era el millor local de tota la categoria i que aquest respecte li ha acabat costant aquesta versió avui més contemplativa d'un Cornellà que ara defensarà la renda.
1: Doncs a la transmissió televisiva també, a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem el jugador local, el jugador del Vilanova, Albert Selma, i del costat del Cornellà, Marc Fernández.
7: Sí, bueno, és un play-off, la gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada, i bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno... A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Intentant desesperar-nos i a fotre gols. Molt longo, no?
8: Jo crec que és l'equip que millor juga la pilota i bueno, sabíem la dificultat que tenia i bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però bueno, ara queda la volta i això és molt difícil.
1: Tres quarts de nou de la nit, continuem a l'enjoc i és moment d'analitzar l'última jornada de la Lliga Elite. Per fi tenim ja els dos equips que han pujat, els quatre que faran el play-off i els quatre que baixen. Els marcadors, últims marcadors de la jornada de Lliga regular de Lliga Elite són aquests.
2: Sant Joan Atlètic Montcada 2, Prat 0. Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0. Poble Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0. Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. Horta 3, Vilafranca 2, Rubí 3, Sabadell B 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Manlleu 2, Valls 1.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Sant Joan Montcada acaba campió, puja a tercera, també puja a tercera el segon, que és el Martinenc, 7 anys després torna a categoria estatal del futbol masculí, és el segon ascens consecutiu, per cert, per al conjunt del Guinardó. El play-off el faran d'una banda Poble de Mafumet contra Rubí i Prat contra Sant Mauro. El Castelldefels al final va perdre la plaça de play-off a l'últim partit. I a la zona baixa, l'Horta es va salvar miraculosament amb un gol al minut 92, de manera que baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Com dèiem, el Sant Joan Montcada acaba com a campió després d'una bona victòria davant del Prat per 2-0, que ens explicava així ahir el davanter i golejador Òscar Muñoz.
9: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, y era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver, A ver què passa l'any que viene.
1: Doncs festa grossa a Sant Joan Montcada, a la Montcada i Reixac, per aquest ascens amb campionat a més del Sant Joan Montcada, i també festa al Guinardó, en aquest cas a Sant Just, perquè és on jugava el Martinenc, 0-0, un punt que ja li valia al conjunt dels Diables Vermells, al Guinardó, per aconseguir l'ascens, un ascens sentit per a jugadors de la casa, que porten molts anys a l'equip, tal i com deien a BTV, jugadors com Dani Suárez i Adrià Saro.
10: Un partit difícil, però bueno, el puntet el necessitàvem cap a dins i cap a tercera. Sí, sí, a sobre jo, de petit, que venia al camp sempre a animar, i bueno, volia tornar a portar-lo on havia d'estar, i ho hem aconseguit. Sí, sí, sí. Escoleta, jo me porto ja com 19 anys, ja, quasi. No, no sé, és que orgull, molta felicitat, i ara, l'any que ve, a veure, a disfrutar-ho ja.
11: Eufòric perquè és un treball de moltes jornades, jo diria que inclús de més d'un any. Portem 3 anys ara amb el míster, amb aquest projecte, i bueno, completar això, jo que porto aquí 18 temporades des de nen venint a veure els partits, crec que és una alegria que no es pot descriure. És molt difícil d'explicar, és molt difícil. Al final tothom somia en arribar al futbol professional, no? Però jo des de ben petit he viscut aquest club, l'hem amat, i al final això és un somni més que qualsevol altra cosa. De fet, des d'aquí m'agradaria reivindicar, no?, el nostre futbol base. Avui aquí som 8, 9, 10 jugadors que han estat al futbol base del club, i crec que això s'ha de reivindicar perquè al final és una de les claus també de l'èxit que ens ha portat avui. Hauria sigut la cirereta del pastís, però bueno, amb reptes tan complicats com el que hem aconseguit avui, no hi ha res que ho faci menys important. Per tant, donar l'enhorabona també al campió, però nosaltres ens ho prenem com si fos un campionat.
1: I qui no ha pogut pujar directe és la Pobla de Mafumet, va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, de manera que el conjunt tarragoní haurà de jugar al play-off contra el Rubí. Això deia del costat local Xavi Vilagut.
12: Amb una gran acció brillant de cabeza s'ha arribat al gol, que ens ha donat, doncs bé, abans del descans, doncs, una mica de tranquil·litat, i el rival ja ha tingut que encarar el partit diferent a la segona part, arriscant molt, i bé, en aquestes hem tingut, crec que, dues o tres situacions molt i molt clares que no hem sabut fer. Crec que la segona part hem estat, no hem estat del tot bé, ens cremava molt la pilota, també doncs, l'ambient, la situació, el que ens hi jugàvem tots, ha fet també una mica que no siguéssim nosaltres en quant al nostre joc, però bé, al final crec que els jugadors han competit, han defensat bé la pilota aturada i aconseguim una victòria que crec que ens pot donar confiança a guanyar aquí a casa de cara al play-off i a seguir.
1: I qui farà play-off també, de fet jugarà contra la Pobla de Mafumet, és el Rubí. En aquest cas va guanyar el Sabadell B i va aconseguir aquesta última plaça de play-off que quedava pendent. En Blai Martí del costat del Rubí, marcava estany del Sabadell B, analitzaven així aquest partit.
13: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Prestim van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquil que farem play-off, i aquí estem, farem play-off. I el Rubí potser l'ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
1: I doble decepció al Castelldefels Júpiter, 0-1, perquè el Castelldefels es va quedar sense play-off i el Júpiter va descendir. Miguel Motoso, tècnic del Castelldefels, Juanjo García, el del Júpiter.
14: No, el treball a l'equip no li funciona res, al final els nois s'ho han deixat tot, crec que al final dels últims minuts hi havia jugadors amb un cansanci important degut a l'esforç que havien fet. Al final és futbol i el futbol et posa cadascú al seu lloc i jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip doncs no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al playoff.
15: Han de fer que nosaltres i la gent del Júpiter se'n vagi al llit amb la consciència tranquil·la de que hem donat el màxim per rendre el partit, i al final no ha pogut ser doncs almenys acomiadar la temporada amb una victòria. Però bueno, això és el futbol. O sigui, igual que ens ha condemnat durant la temporada molts partits que han tingut en ocasions molt clares, sobretot els darrers 5 partits que hem sigut superiors al rival amb la qüestió d'accions, i no ho ha aconseguit. Avui és el dia que potser amb aquesta segona part, com tu ben dius, teníem més opcions, però aquest esport és el que té.
1: I el Manlleu es va salvar guanyant el Valls en l'últim partit. Joel Puntiu celebrava així.
16: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés. Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia. Sí, no, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat i molt content de ser un matlleuenc.
1: 8:52, vinga, parlarem ara de futbol sala, que ens queden pocs minutets. Primera masculina, última jornada, amb aquests marcadors.
2: Oparrulo Ferrol 6, Barça 6, Indústria Santa Coloma 4, Jaén 4.
1: Doncs el Barça, que jugarà davant del Valdepeñas als quarts de final del play-off, primer partit el 29 de maig al Palau Blaugrana, després d'aquest empat i el títol de campió de Lliga regular, tot plegat ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
17: La Lliga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la Lliga regular. Creo que hemos hecho una Lliga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy por circunstancias hemos venido con cinco jugadores del filial, más Luca Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
1: I el Indústria Santa Coloma, que es queda sense el premi del play-off amb un gol als últims instants, que el va condemnar a últim partit per al tècnic Xavi Closas.
18: Creo que hemos hecho un temporadón, y nos han faltado dos segundos. A dos segundos del partido teníamos el play-off y al final pues no ha podido ser, pero hay que debemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido, de cómo lo hemos conseguido y de una vez, sobre todo hoy, la primera parte, que ha sido una primera parte buenísima, aparte jugando de tú a tú a Jaén, jugando con el manejo del balón y teniendo oportunidades claras. La segunda, evidentemente, nos ha costado muchísimo porque ellos achichaban mucho en situaciones de uno contra uno con el pívot, pero bueno, la pena porque hemos tenido ahí hace 7 segundos hemos tenido el, creo que era el 3-5, ahí hubiésemos matado el partido, pero bueno, orgullosos, felicitar a la afición, ha sido un 10.
1: I a la primera femenina, 28a jornada amb aquests marcadors.
2: Penyes Plugues 2, Alcantarilla 1, Les Corts Ubae 1, Ourense 3.
1: Doncs amb aquests marcadors el Penyes Plugues manté les opcions de poder ser, en aquest cas, de salvar-se, doncs perquè està a 3 punts de la salvació. Anem ràpidament cap al Metropolitano perquè acaba el partit al Girona FM, a Pau Villafanyem.
19: Doncs sí, acaba el partit i acaba amb aquesta derrota del Girona per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid, amb el gol de Lugman a la primera meitat. I amb la sensació que el Girona, això sí, a la segona meitat ha baixat molt el ritme i no ha estat el mateix que a la primera. En tot cas, un resultat que, si tot acaba com està ara mateix, deixa el Girona depenent d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi, però això sí, obligat a guanyar a l'Elx per seguir un any més a primera divisió.
1: Sí, perquè ara l'Elx està guanyant el seu partit, està 2 punts per sobre i, per tant, el Girona ha de guanyar sí o sí a Montilivi per salvar-se, perquè ara mateix ha caigut a la zona de descens. Gràcies, Pau, fins ara.
19: Fins ara.
1: Doncs a tot això, l'Espanyol, a punt d'acabar el seu partit, continua guanyant 1-2, per tant, a punt d'aconseguir la permanència matemàtica al conjunt blanc i blau. A tot això, en aquesta zona baixa, el Llevant està guanyant 2-0 al Mallorca, per tant, doncs com dèiem, el Girona és l'equip ara mateix que marcaria les posicions de descens amb 40 punts, 2 menys que l'Elx, per tant ha de guanyar sí o sí. I acaba el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. L'Espanyol està salvat, ha guanyat 1-2 amb els gols de Romero i de Quique García, i per tant l'Espanyol ara mateix 11 amb 45 punts, 5 punts per sobre del Girona. Queda un partit, per tant el conjunt blanc i blau continuarà una temporada més a la primera divisió. El Girona s'ho haurà de jugar tot a casa, a Montilivi, davant de l'Elx, amb l'únic resultat que li valdrà, que és la victòria. Si empata, evidentment, també en aquest cas de Sant Adrià. Vinga, notícies de les 9, 9 i 3, més esports aquí a l'Enjoc.
20: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
21: Probiòtics i prebiòtics.
0: Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que es segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis, com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi, o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
20: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors. Una edició que, si bé s'era patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants. Aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
4: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos de les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que han visitat Temps de Flors.
3: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de 10 aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, bona nit.
0: Vinga, notícia d'última hora. L'Espanyol se salva, el Girona dependrà de si mateix.
1: Els blanquiblaus han guanyat l'Osasuna per 1-2 amb gols de Romero i Quique García i certifiquen la salvació matemàtica. El Girona, per la seva part, ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i només li valdrà guanyar l'Elche a Montilivi a l'última jornada pel Sar Bàlsam i també en el duel directe per evitar el descens. El Barça rep el Betis a 1:15 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant també el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Pel que fa al bàsquet, la penya salta a Madrid i el Lleida se salva.
1: Els badalonins han derrotat el Real Madrid per 81-89 i es classifiquen virtualment per als play-offs pel títol amb un gran Ricky Rubio que ha fet 27 de valoració. El Barça, per la seva part, juga aquesta hora a Tenerife i el Lleida ha aconseguit la salvació amb un triomf per 75-72 sobre el Gran Canària gràcies a un triple de Bateman a 6 segons del final. El Baxi Manresa va derrotar el Saragossa per 101-83 i el Girona va caure a la pista del Breogán per 95-76.
0: D'altra banda, l'ascens a hoquei lliga masculina en suspens.
1: El Manlleu va aconseguir dissabte el títol i l'ascens en el grup nord de l'hoquei lliga plata gràcies al triomf per 3-5 a la pista del Holaceta i a la derrota del Lloret per 4-7 sobre el Mataró. El president del club salvatà, Joshua Pérez, confirma que impugnaran aquesta derrota per l'alineació indeguda del porter mataroní Sergi Graner. En espera de com es resolgui, Lloret i Vilafranca jugarien els play-offs per a un altre bitllet de l'hoquei lliga masculina.
0: I el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas al play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala.
1: Els blaugranes, campions de la Lliga regular, s'enfrontaran als manxecs en els quarts de final del play-off al millor de 3 partits. El primer serà divendres 29 al Palau Blaugrana. Indústria Santa Coloma, per la seva part, s'acomiada de la temporada amb un empat a 4 amb el Jaén, que els deixa fora del play-off. Un partit que va suposar el comiat del tècnic Xavi Closas, jugadors claus com Pubill, Pucci o Leandrinho, o també Vicenç García, president, durant 51 anys.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts. Anem a parlar de bàsquet, i en aquest cas de la Lliga ACB, on a aquesta hora, per cert, el Barça continua jugant el seu partit a Tenerife.
1: I el partit de Tenerife, que li van bé les coses al Barça, eh? Laguna Tenerife 53, Barça 66, quan queden 4 minuts per acabar el tercer quart.
0: Doncs de moment guanyant el Barça en un diumenge que ha anat força bé. De fet, una jornada que ha anat força bé, només una derrota dels equips catalans fins ara.
1: Real Madrid 81, Joventut 89, Lleida 75, Gran Canària 72, Manresa 101, Saragossa 83, Breogán 95, Girona 76.
0: Doncs la penya ha saltat Madrid, ha guanyat amb un gran Ricky Rubio i doncs ha aconseguit 6 anys després en Lliga Regular, feia 3 anys, això sí que també ho havia fet a semifinals de la Lliga ACB, però feia 6 anys en Lliga Regular que no guanyava la penya a la pista del Real Madrid, a la pista del líder, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. El Joventut ha guanyat el camp del Madrid 81-89, aprofitant que el conjunt blanc està pensant totalment en les semifinals de l'Eurolliga que jugarà divendres contra el València a Atenes. El conjunt verd-negre no ha fet una bona primera part, on els blancs han anat per davant, han arribat a guanyar 10, però després, gràcies a Ricky Rubio, que ha estat espectacular amb 21 punts i 27 de valoració, amb Michael Rusic multiplicant-se en el joc interior, i sobretot, un Cameron Hunt, el tram final decisiu amb 9 punts, ha acabat d'enduent-se la victòria. Ante Tomic subratllava la importància del partit, tot i que ell no havia jugat perquè està lesionat.
3: Impresionante, muy bien. Hemos jugado muy bien. Concentrados durante todo el partido, aunque a media parte no hemos creído suficiente, pero durante segunda parte hemos crecido en el juego, en mentalidad también, y al final una victòria superimportant.
2: Precisament, de Tomic ha parlat Dani Miret al final del partit, perquè, com que no podrà jugar en tota la temporada, assegura el tècnic verd i negre que el club està buscant un fitxatge temporal.
4: Estem buscant, i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi.
2: El pròxim partit del Joventut, pràcticament amb el play-off ja a la butxaca, serà dimecres a la pista del Tenerife, un rival directe. Un partit que es va ajornar el cap de setmana passat perquè els canaris jugaven la Final Four de la FIBA Champions League.
0: Doncs, a banda d'aquesta victòria de la penya a la pista del Real Madrid, l'altra gran notícia del diumenge, la salvació del Lleida, 75-72, ha guanyat el Gran Canària, un partit que havia començat molt bé, que ha arribat a guanyar de més de 20 punts al Gran Canària, ho ha capgirat i al final, en un final molt, molt igualat, estava el partit 72-72, última possessió per la Lleida i Bateman, qui si no s'ha cascat un triple per guanyar 75-72 i donar-li la victòria i la salvació matemàtica a Lleida. Per tant, l'any vinent, novament, tindrem 5 equips catalans a la Lliga ACB. Una molt bona notícia que analitzava així després en roda de premsa el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra.
5: Una victòria que ens permet estar un any més a la ACB, ho hem tornat a fer, no? I hem d'estar super, super contents per a poder disfrutar un any més de la Lliga ACB aquí. El partit, jo crec que la primera part, hem fet una primera part a nivell defensiu molt, molt bona, molt, molt bona, i després en la segona part, jo crec que els primers minuts pues, no han estat dolents, però sí que és cert que ells en un escenari on no tenien res a perdre han pujat una miqueta el nivell defensiu, han tirat de qualitat individual, no? Perquè en tenen moltíssima, no? Jo només veia els canvis que feien i són jugadors de primeríssim nivell i bueno, han començat a remuntar-nos, ens ha entrat una mica el pànic perquè teníem una diferència que hem vist que ens l'anaven reduint fins a ficar-se ells per davant, però bueno, l'equip ha sigut capaç d'afrontar el cop que estàvem tenint per acabar sumant una victòria importantíssima i bueno, l'hem sumat.
0: Doncs felicitats també al Lleida per aquesta salvació, per aquesta permanència. Ja l'havia aconseguit prèviament el Manresa, que ahir va aprofitar per guanyar, i amb espectacle davant del Saragossa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els de Diego Campo van signar un partit rodó i molt coral on fins a 7 jugadors van superar els 10 crèdits de valoració, una dada que demostra el gran joc col·lectiu dels manresans. Els baixencs van agafar el timó del maig des del salt inicial, tot i que el Saragossa mantenia el pols en els primers minuts, arribant a la mitja part amb un ajustat 46-41. A la represa va arribar el moment clau de l'enfrontament. Una sortida fulgurant dels vermells va disparar l'avantatge fins als 20 punts amb el 66-46. Tot i que els aragonesos van respondre amb un parcial de 0-12, els homes d'Ocampo no es van posar nerviosos i van tancar el tercer període amb un còmode 71-58. En l'últim quart, la solidesa local i l'efectivitat de Reyes amb 17 punts i Obasohan amb 15 van acabar de segellar el triomf. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, explicava les claus de la victòria.
7: És més fàcil si tens a tots. I avui és dels primers dies que tenim a tots. La veritat és difícil perquè ara de repente els jugadors juguen menys minuts, totes aquesta educació s'ha perdut una miqueta, però crec que hem entès molt bé que la clau és jugar més minuts i molta qualitat.
6: Ara els manresans són onzens a la Lliga ACB i la propera cita dels vegencs serà dissabte a les 8 del vespre a la complicada pista del Dreamland Gran Canària.
0: I l'única derrota de la jornada d'equips catalans, la del Girona, a la pista del Breogán, un duel directe per plaça europea. Moncho Fernández, tècnic gironí.
8: Y yo creo que entramos muy bien en el partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto, y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local, y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver. Sí.

0: Vinga, més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria, derrota del GEC.
1: Lleó 83, GEC 67.
0: Ens haurà de remuntar 16 punts en el partit de tornada, complicat. Doncs aquesta complicada eliminatòria per al conjunt gironí. I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic, ahir es van jugar un parell de partits que a més vam poder veure a través de la xarxa Més i a les televisions locals també.
1: Vic 75, Mollet 78, Mollerussa 82, Navas 67.
0: Doncs el Mollet es va imposar a Vic, Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Bona tarda. El DM Grup Mollet va superar ahir per un ajustat 75 a 78 el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic en un maig igualadíssim i que es va decidir al final pel major encert dels vallesans. El maig va començar amb un Mollet més efectiu que es va posar 0-6 de sortida per tancar el primer quart 17-21 per davant. El Vic va recuperar però no es va poder posar mai per davant i el quart va acabar amb empat per un 37-41 pel Mollet al descans. El tercer període amb més errades i tensió va caure pels locals que van arribar amb un 55-55 a falta de 10 minuts i amb tot per decidir. Una mostra de la igualtat constant és que la màxima diferència pels locals en tot el partit va ser de només 3 punts, mentre que pels vallesans va ser de 7. En el darrer període es va mantenir la igualtat, amb el Vic fallant 3 tirs lliures consecutius quan portava un 67-64 a favor, amb 5 minuts per jugar-se. A un minut pel final i 70-73, el Vic va tenir possessió per empatar, però no va encertar i el Mollet es va posar 71-77. L'empenta final dels locals només va servir per ajustar el marcador fins al 75-78 final. Josep Maria Marçà, entrenador del Mollet.
3: Bueno, jo crec que és un bon partit a detall, que al final s'ha de... Bueno, jo crec que la nostra veterania a vegades és un hàndicap, però nosaltres amb poca renda, si sabíem que si arribàvem vius al final era quan teníem opcions i és el que hem fet, no? El Vic és un equipàs, però nosaltres menys el dia de la Lliga Catalana està els 3 dies sense un portar el partit on volíem nosaltres. Però bueno, quan guanyes de 3 pot guanyar qualsevol. I ara, doncs, el premi, anirem a fases i com sempre he dit en aquestes eliminatòries som l'equip perillós, 3 dies seguits no crec que podem, el format no ens ajuda, però bueno, si algun equip ho pot fer és aquest.
2: L'altra cara de la moneda era Joan Ereza, el tècnic local, emocionat i amb llàgrimes als ulls com la majoria de jugadors, comentava el fatídic desenllaç i confirmava que no continuarà a la banqueta la temporada vinent per decisió pròpia.
4: Bueno, t'han faltat encert, no? Al final hem tirat triples molt sols que acostumem a ficar, a tirar dos, i no hem tingut l'encert. Hem lluitat, hem jugat les nostres cartes, hem comès errors, però normal, teníem davant un bon equip, que ha fet molt bon partit, i als moments finals ha estat més encertat, no? Res, i al final és un d'aquests partits de... Tots els dos volem guanyar, no? I és de Carau Creu i ens han guanyat. Hem tingut aquest encert, un parell de triples al final, nosaltres no. Jo és la meva despedeixo del Vic i així ho tinc ahir. Ja ho comunicarem, però bé, realment tinc molta gratitud al club, a la gent... Estat com a casa i ha sigut l'hòstia.
2: El Lila Jai, amb 15 punts i 5 rebots, va ser el més valorat del maig, ben acompanyat per David Vidal, que jugava el seu darrer partit, autor de 17 punts i 9 rebots. Pel Mollet, més coral, Marzo, Belver, Pagès i Rodríguez van anotar 13 punts. Ara els molletencs disputaran, d'aquí a 2 setmanes, la fase d'ascens a segona federació, on, com diu el seu tècnic, el format de 3 partits gairebé seguits no els afavoreix.
0: Doncs el Mollet que passa, i passa també el Mollerussa, que va guanyar amb molta diferència al Navàs i, per tant, continua endavant. Havia estat campió, recordem, i va perdre l'eliminatòria de campions. Després del partit, escoltàvem del costat del Mollerussa, Martí Duc.
5: És un premi enorme, que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria. Però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents. Home, ja que hem arribat aquí intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat perquè jugarem contra 3 equips més que seran d'un gran nivell i bueno, hem d'anar, pues, bueno... Jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot.
0: I del costat del Navàs, aquesta era la lectura que feia Marc Bataller.
6: Bueno, nosaltres sabíem que era un partit difícil, fora de casa, que tant amb el sisè jugador, però bueno, crec que Ha hagut un moment del partit que ens han dominat el rebot i ens han tallat el nostre ritme de joc. I bueno, aquí s'ha decidit una mica el partit. Al principi de temporada hi havia gent que parlava de nosaltres sobre el tema de l'equip, eren pocs jugadors molt, molt nous, un equip nou, i la veritat que no tinc res més a dir de que estic orgullós d'aquest equip i que tard o d'hora se'ns donarà.
0: Vinga, són les 9 i 19 minuts. Vinga, que l'actualitat mana i hem d'anar primer a la sala de premsa del Sadar, on Manolo González analitza ja la victòria per 1-2 que dona la salvació a l'Espanyol.
7: Molt, molt content, perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
8: I s'ha vist això, no? Que al final hem passat 18 jornades analitzant què ens passava, esto, lo otro, ens han passat moltes coses, però que al final, doncs, quan ens hem tret aquesta cosa mental de pensar que no sabíem guanyar, que ens havíem oblidat, i ho havíem fet molt bé la primera volta, però ens havíem oblidat del camí, i ara doncs s'ha demostrat que l'equip ha tornat a fer-ho.
7: Sí, perquè al final ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones, que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que va al contrari. Nosaltres, jo ho he dit sempre, al vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, eh? Els podem agradar uns més, altres menys, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Doncs Manolo González, ben feliç i ben cofoi per aquesta victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, que fa que l'Espanyol ja estigui salvat matemàticament. No està salvat, i de fet no depèn de si mateix el Girona, mare meva com està la zona baixa, eh? Sevilla i Alavés, 43 punts. Osasuna i Elx, 42. I amb 40, Llevant, Mallorca i Girona. El Mallorca i el Girona ara mateix en zona de descens. El Girona, recordem, rebrà l'Elx a Montilivi. Si guanya, superaria l'Elx, però hauria de mirar què fan Llevant i Mallorca. Mallorca juga a casa amb l'Oviedo, ja descendit, per tant, a priori sembla un partit fàcil pel Mallorca, i el Llevant jugarà al camp del Betis, un camp força complicat. Per tant, el Girona, amb una victòria, si aconsegueix guanyar l'Elx, podria arribar a salvar-se, però no depèn de si mateix. Anem a veure què diu Mitchell, el Metropolitano, després de la derrota 1-0 al camp de l'Atlético de Madrid.
9: És la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessiten a tothom, perfecte. És l'últim partit a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus, i un mes. Final per fer història, continuar a primera divisió.
10: Xavi.
11: Hola, Michel. Amb la jornada com ha quedat dissabte vinent, si no canvien, tu vas dir l'altre dia que era el partit més important de la història del club. Suposo que ara pensem que és aquest dissabte. I què esperes dels teus jugadors i també de la gent de Montilivi? Què n'esperes aquest dissabte?
9: El que hem fet fins ara. Donar tot per un objectiu que és molt difícil per molts equips, ho hem vist, i la classificació ha fet que estiguin en aquesta posició ara mateix, però depenent de tu mateix és clau.
12: Dentro y fuera de la pista.
0: Doncs és Mitchell a la sala de premsa de la Metropolitano després d'aquesta derrota 1-0 davant l'Atlètic de Madrid, que fa que hagi de guanyar l'Elche l'última setmana i està ben pendent del que facin els rivals directes.
13: En joc amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 9 i 24 minuts. Anem a començar a parlar de waterpolo, que tenim molta teca. Champions femenina. Es van jugar els quarts de final de partits de tornada i ja tenim dos equips catalans classificats per a la final a 4 després d'aquests marcadors.
14: Roma 10, Mataró 12.
1: Buliacmeni, 14, Sant Andreu, 15, Olympiacos, 10, Sabadell, 8.
0: Doncs el Sabadell queda fora, feia 4 anys seguits que jugava a la final a 4, s'ha quedat fora, però seguiran a Mataró i Sant Andreu en una final a 4 que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semifinal serà el Ferencváros hongarès, on per cert jugarà la ruïnenca Bea Ortiz, i el Mataró jugarà bitllet per la final contra l'Olympiacos grec. Per tant, hi hauria opció de que hi hagués una final catalana. El Sant Andreu, que defensarà el títol després d'una victòria molt patida als penals, però molt treballada a la piscina del Buliacmeni, que ens analitzava així ahir el seu tècnic Javi Aznar.
10: Al final el que importa en aquests partits és la classificació, però és una classificació especial. Crec que davant de les circumstàncies que hem tingut durant el partit, aquesta victòria crec que és molt important pels ànims, per l'autoestima, i crec que arribem a aquest tram de la temporada amb un plus d'il·lusió per tot el que ha costat arribar-hi. Per tant, molt content, molt orgullós. Crec que aquestes noies s'ho mereixen tot, sempre ho dic, i avui més que mai, perquè la veritat és que dels pitjors partits que hem tingut, en contra, amb totes les circumstàncies. Per tant, molt content i molt orgullós, com deia, i tant de bo que aquest partit ens serveixi per treure coratge i anar a la feina al fora per totes.
0: Doncs el Sant Andreu jugarà contra el Ferencváros, a la Mataró contra l'Olympiacos, després de guanyar per segona vegada a la Roma. Així analitzava la victòria Clara Cambrai.
14: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four. Ha sigut un partit complicat, però ho esperàvem. Les dues primeres parts crec que ens ha costat una mica entrar en partit, però estàvem defensant molt bé, que és l'important, i és el que ens ha permès doncs, a la tercera part trencar-lo. No sé quin ha sigut el parcial, me l'he de mirar, però jo no sé si 4 o 5 a 1. I això ens ha permès ja, doncs, a l'últim quart, poder-nos relaxar, que no és bo, però que segurament és el que ha passat, perquè hem acabat amb 10 a 12, però contentíssimes d'assolir aquesta tercera Final Four en 4 anys, i anem a Malta per totes.
0: Doncs a per totes, el Mataró i el Sant Andreu en aquesta final a 4, com deien, que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. Vinga, ens aturarem 3 minutets. Encara parlarem de més waterpolo, perquè a l'Eurocup tindrem final catalana i moltes coses més aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'entiti, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom, i així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar, perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense et capmani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia, ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?
0: La xarxa de comunicació local.
2: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'Enjoc, darrera mitja hora del programa. Estàvem parlant de waterpolo europeu, havíem analitzat la Champions femenina amb aquesta final a 4 a Malta del 10 al 12 de juny, on tindrem el Sant Andreu, que defensa títol, i també el Mataró, ha caigut el Sabadell, i el bon moment de forma del waterpolo femení català queda refrendat també perquè a l'Eurocup femenina tindrem final catalana després de la doble victòria a domicili ahir a les semifinals en els partits de tornada.
5: Trieste 13, Barceloneta 14, Manna 4, Catalunya 11.
4: Doncs doble victòria del Barceloneta i del Catalunya, que jugaran entre si la final, una final anada i tornada, que jugarà el 27 de maig i el 3 de juny, primer a la piscina de Sant Sebastià i després a la piscina Sant Jordi. Una doble final, o una final catalana, amb una doble victòria a domicili, la del Barceloneta, déu-n'hi-do, 13-14 a la piscina del Trieste. Va ser molt batallada, molt patida, però al final un gran triomf per al conjunt de Xus Martín, a qui volem saludar. 9:31 minuts. Xus, com estàs?
6: Hola, bona tarda.
4: Moltíssimes felicitats per aquesta victòria patida, però merescuda.
6: Sí, la veritat és que va ser un partit molt intens, molt dur, sabíem de la dificultat després del partit d'anada amb l'empat que portàvem, i bueno, van estar patint fins al final, i al final doncs, bueno, molt contents per la victòria i aquest passa a la final.
4: Ah, per als que no vam poder veure en directe el partit, en què es va fonamentar aquest triomf tan treballat, 13-14?
6: Bueno, la veritat és que vam començar a perdre el marcador, vam estar patint moltes expulsions en contra, i sí que és cert que bueno, vam mantindre el marcador ajustat gràcies al nostre atac. Vam estar molt encertats

0: amb dos minuts i mig per jugar, semblava que ja ho teníem fet, però ells van aconseguir dos gols molt ràpids amb els següents atacs i això va fer que ens fiquéssim un gol a sota. I bueno, amb l'última possessió d'elles vam poder defensar i recuperar la pilota amb 28 segons que quedava de possessió. Vam mateix demanar temps fort, l'objectiu era aguantar la pilota fins al final i així va ser, i vam aconseguir la victòria.
1: Què significa pel Barceloneta aquesta primera final europea de la història? Hem insistit molt, no?, que era la primera participació i que, per tant, a mesura que anàveu superant rondes, era en plan de dir, hòstia, compte que la Barceloneta està arribant molt lluny, però era la primera vegada.
0: Sí, per nosaltres la primera vegada que juguem a Europa, evidentment pel club és una cita històrica i, evidentment, doncs, bueno, quan vam arrencar la competició doncs, teníem moltes ganes de jugar aquesta competició, d'arribar el més lluny possible i, evidentment, doncs, bueno, hem anat passant rondes, superant obstacles molt, molt difícils, com els quarts de finals contra el Poles Vies holandès i guanyant fora de casa, en aquest cas també hem guanyat fora de casa i bueno, l'equip ha crescut des de la principi de temporada fins ara amb un equip jove, pues, va agafant experiència a poc a poc amb aquest tipus de partits i ens ha donat pues, aquest pas a la final que pel club és històric.
1: Clar, suposo que des del moment en què vas agafar el femení una mica l'objectiu era aquest, no? Fer créixer el femení com en el seu dia ho vas fer amb el masculí.
0: Sí, evidentment jo quan agafo aquest projecte pues, el club em demana pues, una miqueta fer créixer el que és la línia del femení, no només en el primer equip sinó en totes les categories inferiors. Comencem a treballar en la temporada i estem amb aquest punt de treball, doncs intentar fer a poc a poc de passos endavant i la veritat que és que estem molt contents perquè ja dic, jugar a la segona temporada a una competició internacional, jugar a la final i que a mica en mica doncs, el projecte es vagi consolidant, doncs això diu que estem fent bé la feina i bueno, la idea és seguir creixent i aspirar a més coses més altes.
1: I la gran final contra el Catalunya, us coneixeu perfectíssimament.
0: Sí, la veritat és que al final doncs, una final catalana amb un rival que es coneixem molt bé, que a la Lliga hem empatat els dos partits, hem guanyat a la tanda penals, doncs, significa que bueno, aquesta era una final molt igualadíssima i que segurament doncs, el playoff de la Lliga podem tornar-nos a trobar pel 5-6 lloc de la Lliga. O sigui, és que ara tenim 2-3 setmanes que podem acabar jugant 4 partits amb ella. O sigui que serà un final de temporada molt dur, amb un rival molt difícil i bueno, esperem que surti bé i que podem treure i guanyar aquest títol pel club.
1: I els resultats parlen, el waterpolo femení català està on fire, podem dir, o sigui, tenim el Sant Andreu i el Mataró a la final a 4 de la Champions, llàstima el Sabadell que aquest any no ha entrat, vosaltres dos enfrontant-vos a la Eurocup, es pot dir que el waterpolo català femení ara mateix està a l'elit d'Europa, no?
0: Sí, jo crec que ja tenim la millor lliga del món. Totes les jugadores a nivell internacional volen venir a jugar aquí a Espanya i, evidentment, això anima pues, a tots els clubs a fer una inversió, a millorar any tres anys i evidentment, pues, que hagin dos equips de la Final Four de la Champions i dos finalistes de l'Europa Cup, pues, bueno, diu molt del nivell que hi ha a la nostra lliga.
1: Doncs 27 de maig i 3 de juny. En dimecres seran els partits d'anada i tornada. Primer a la piscina Sant Sebastià, després a la piscina Sant Jordi, d'aquest Catalunya-Barceloneta. Què esperes d'aquesta final?
0: Doncs pues bueno, espero que sent aquí a casa, a Barcelona, amb dos equips catalans, pues, s'ompli la piscina, que hagi un bon grandíssim ambient. I, evidentment, pues, serà una finalíssima, que són dos partits, que és anada i tornada, i sapiguem, pues, bueno, després de superar aquestes dues limitacions que hem tingut, patint molt i pràcticament traient-les fora de casa, els dos partits, doncs, pues, bueno, esperem una eliminatòria molt igualada i que, bueno, esperem que surti bé com fet fins ara.
1: Doncs que es vegi un gran espectacle i com s'acostuma a dir en aquests casos que guanyi el millor perquè en aquest cas evidentment amb dos equips catalans no ens decatarem per una o per l'altra. Xus, moltíssimes felicitats i a seguir fent créixer el waterpolo de casa nostra.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Doncs Xus Martín, ben content, el tècnic del Barceloneta, amb aquesta victòria 13-14 a la piscina del Trieste, més senzill o còmode, podem dir, ho va tenir el Catalunya, que també venia amb un empat del partit d'anada, semblava que tindria un partit complicat a Hongria, però va guanyar 4-11, molt bona defensa del conjunt gracienc, que entrena Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir en aquest programa.
2: Molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots. Teníem molt clar que havíem de millorar al nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat quasi gairebé la perfecció. Al final és una fita històrica, és una

0: final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat, veníem, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
1: Vinga, 9 i 38 i més waterpolo, perquè també s'han disputat competicions domèstiques a la divisió d'honor masculina. D'una banda, partits, segons partits de les semifinals, el millor de 3 amb aquests marcadors.
2: Barcelona 4, Sabadell 7, Terrassa 11, Barceloneta 17.
1: Doncs Barcelona i Sabadell hauran de jugar un tercer partit aquest pròxim dimarts per veure qui és el finalista que acompanyarà el Barceloneta, que ja és a la final, després de la victòria ahir 11-17 a la piscina del Terrassa. Guanya la sèrie el conjunt mariner per 0-2. Després del partit, això deien els tècnics Sergi Mora, el del Terrassa, Fran Fernández, el del Barceloneta.
3: Sens dubte, avui el primer que faré és felicitar l'equip. Crec que han encarat una setmana de play-off amb el primer partit perdut amb un gran equip. Han encarat aquesta última setmana sabent que podria ser l'última. Crec que ha sigut de les millors setmanes que hem fet durant la temporada. I a més, el que els he demanat, el que hem corregit del partit d'anada, crec que ens ha sortit bé. Ho hem pogut corregir i estic encantat i molt, molt content pel partit que han fet. És felicitar l'equip.
4: Hemos estado un poco mejor. Lo del pasado, el pasado partido fue un toque de atención. Sabíamos que no podíamos venir aquí relajados. Es verdad que también para los chicos es difícil porque tienen que jugar. Jugamos el pasado miércoles, llevamos del lunes fuera de casa. Es llegar, prácticamente no podemos entrenar, cambiar el chip, la fatiga, los viajes. No es fácil para ellos. Pero bueno, es nuestro trabajo, es la competición a este nivel. No nos podemos quejar. Tenemos que estar preparados para todo esto y para más si queremos ser realmente campeones de lo que queremos ser campeones. Y no me voy satisfecho del partido de hoy. Creo que hay jugadores que han dado un paso al frente, pero hay otros que siento que se me han quedado atrás.
1: I d'altra banda, divisió d'honor masculina, play-off per plaça europea. Ahir es van jugar a les semifinals els partits de tornada.
2: Mataró 19, Rubí 9. Sant Andreu 15, Echeide 12.
1: La final la jugaran Mataró i Sant Andreu. I el play-out de permanència, partits de tornada de semifinals. De fet, un partit que jugaven dos equips catalans.
2: Mediterrani 13, Catalunya 13.
1: I en aquest cas el Mediterrani ja al·ludeix al descens, també ho ha fet el Cavalla, i per tant el Catalunya s'haurà de jugar la última plaça de permanència davant del Ciudad de Ceuta. Vinga, 9 i 41, parlem d'hoquei patins, hoquei lliga masculina, quarts de final en el playoff pel títol. S'han jugat ja els primers partits en aquestes sèries, el millor de 3.
2: El partit que enfrontava Igualada i Voltregà aquest diumenge a les 6 de la tarda han arribat als penals on ha guanyat l'Igualada 1-0. Per la resta de partits, Calafell 1, Reus 8, Barça 2, Noia 1, Liceo 3, Lleida 2.
1: Doncs l'Igualada que agafa els penals d'avantatge en aquesta sèrie, també ho fa el Reus amb una victòria contundent a la pista del Calafell, i el Barça va haver de patir per guanyar 2-1 a la Noia, però va treure aquesta eliminatòria, aquest primer punt dels quarts de final, en un partit que analitzaven així Ricard Ares, el tècnic, i Eloi Cervera, també mirant al futur.
5: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa, hem encaixat un gol, diu molt del Xenxo i del Carles, per tant, seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
6: Sí, penso que venim també d'aquesta Champions una mica ressentits, tot i que amb les línies que són positives, vam competir-ho tot, i l'equip es troba en un bon moment, molt sòlid, molt compacte, molt junt, i així hem de seguir fent-ho fins a final de temporada. Bé, sí, avui hem pogut fer un gol, la veritat que molt content, però bé, a seguir sumant a l'equip amb gols, amb assistències, amb defensa, amb el que faci falta.
1: I de la banda del Noia, aquesta era la lectura que en feia el tècnic, Carlos Cortijo.
7: Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones.
1: Doncs els segons partits de la sèrie el pròxim dissabte, a 1:15 el Noia Barça, a les 6 Lleida Liceo, a les 8 Voltregà Igualada i a les 9 Reus Calafell. I a l'hoquei Lliga Plata Grup Nord es jugava l'última jornada, ens va deixar aquests marcadors al Grup Nord.
2: GEC 5, Tordera 2, Companyia de Maria 3, El Picat 5, Lloret 4, Mataró 7, Dominicos 4, Vic 2, Jola Seta 3, Manlleu 5.
1: Doncs amb aquests resultats, el campionat pel Manlleu, 46 punts. El Lloret, que va perdre a casa davant del Mataró, perd la primera posició i perd l'ascens directe davant de la Manlleu. Però això queda en suspens. Per què? Perquè el Lloret doncs ja ha manifestat a través del seu president la intenció d'impugnar aquest partit davant del Mataró en considerar l'alineació indeguda, en aquest cas, del porter del conjunt mataroní, que no és un altre que el Sergi Graner. Això ens deia precisament el president del Lloret, la intenció d'impugnar Josua Pérez.
8: Me n'adono que el porter, en Sergi Graner, constava en fitxa autonòmica, ¿vale? Segons la normativa i la circular que va passar a primers de mes a la Federació Espanyola, un porter amb fitxa autonòmica no pot jugar amb més de 10 partits i clarament no es pot alinear si no té la fitxa corresponent a, en aquest cas, Hockey Plata. I bé, quan acaba el partit, protestem l'acte per alineació indeguda del porter i ara pues, hem fet l'escrit al Comitè de Competició de la Federació Espanyola demanant dues coses: una, que es doni per perdut el partit al Mataró per aquest fet, i l'altra, pues, sol·licitant l'ajornament de la primera jornada del play-off.
1: Doncs un play-off que, o bé Lloret o bé Manlleu, jugaran contra la Vilafranca, que és l'equip que ha quedat segon en el grup sud, que ens deixa els següents marcadors.
2: Sporting Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Girona 5, Alcobendas 6, Congrés 5, Olot 2.
1: Doncs amb aquests resultats, Igualada bé queda campió, però com que no pot pujar, els rumors apunten a que vendria a la seva plaça el Caldes, que és un dels equips que ha baixat de l'hoquei Lliga Masculina. I el Vilafranca, com a segon, jugarà, ja veurem si contra el Lloret o contra el Manlleu, el segon de l'altre grup a la play-off per aconseguir l'altra plaça d'ascens. El tècnic del Vilafranca, Cito Expósito, ens deia això aquesta tarda.
9: Això fa que estiguem molt satisfets, doncs, d'haver arribat fins aquí amb una temporada, un any en què nosaltres doncs havia de ser una mica de traspàs, perquè incorporàvem entrenador, incorporàvem 6 peces noves a l'equip, vam tenir baixes inesperades d'última hora, i en aquest sentit, doncs bé, l'equip s'ha anat adaptant amb tot el que ens hem anat trobant. Insisteixo en que hem tingut algun altre entrebanc també en forma de lesió, i la veritat és que estem satisfets, creiem que l'equip ha anat de menys a més i que arribem a un bon punt per poder disputar el play-off, per competir amb l'equip de l'altre grup que s'acabi definint per nosaltres. I bé, confiança màxima i també amb ganes de disputar l'experiència i confiança plena en que tenim les nostres opcions, les nostres possibilitats, i que el nostre objectiu passa doncs per intentar ser l'hoquei Lliga l'any que ve.
1: Vinga, i parlem d'hoquei herba, divisió d'honor masculina. Arribem a la jornada número 21 i, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosà.
10: El Real Club de Polo s'emporta el derbi de la divisió d'honor masculina de hoquei davant l'Atlètic Terrassa. El conjunt de Ramon Sala ha demostrat la seva fortalesa tant en atac com en defensa i ha deixat el partit sentenciat abans de l'últim quart. Tot i així, el conjunt arenc amb un gol de Xavi Castelló ha pogut retallar distàncies, però novament el bon atac del conjunt del Polo ha marcat distàncies i només el Terrassa ha pogut retallar aquest avantatge de 2 gols en el tram final. El club Egara ha perdut a casa davant el club de Campo i es queda sense Final Four a falta d'una jornada pel final del campionat. El conjunt d'Andrew Wilson ja pensa en la propera temporada i el club deportiu Terrassa està sent una de les revelacions de la temporada. Ha golejat per 0-4 a la Unió Deportiva Taburiente i s'apropa al grup capdavanter, tot i que recordem l'equip de Jordi Fito ja no tenia res en joc, ja que acabarà en aquesta 6a posició.
1: Minut 28 al Camp Nou, s'avança el Barça, marca Rafinha de falta, Barça 1, Betis 0. Vinga, i volem saber també com ha anat la jornada número 21, però en aquest cas a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba, Miqui.
10: Un gol de Sofi Rogoski ha donat la final a 4 a l'Atlètic Terrassa al camp de la Unió Deportiva Taburiente. El conjunt de Sílvia Bonastre continua un any més entre les 4 millors de la Lliga. Un conjunt que també ha refermat la seva condició d'equip de Final Four és el club Egara, que s'ha emportat al derbi davant el club deportiu Terrassa. Un club deportiu Terrassa que haurà de patir encara per assolir la permanència. Recordem que està en zona de promoció per la permanència. Marta Grau ha donat la victòria a l'equip de Joan Vidal. Com dèiem, tant l'Atlètic Terrassa com Club Egara han confirmat la seva presència a la Final Four a falta d'una jornada per acabar el campionat.

0: El reportatge en joc.
1: El veterà atleta Ignasi Melo, de 72 anys, s'ha proclamat campió d'Europa de marxa en els 10 i 20 quilòmetres a Madeira, en la categoria M70. Amb més de 60 anys de trajectòria esportiva i més de 120.000 quilòmetres a les cames, Melo reivindica l'exercici físic com la millor medicina per mantenir la salut física i mental. Aquest és un reportatge de Toni Bravo, de Ràdio Rubí.
2: Ignasi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Això, a tu, dels horts, no et ve de nou, eh?
3: No, em porto molts. He anat a bastants campionats internacionals, siguin europeus, siguin mundials, i la veritat és que m'ha anat molt bé.
2: A quina edat tens?
3: Doncs ara 72, punt de 73.
2: 72, i vas recollir dos ors individuals, els 10 quilòmetres, els 20 quilòmetres, i dos de la selecció espanyola, també.
3: Sí, sí, correcte. Per exemple, en aquest cas, a Madeira, en marxa, doncs, de la meva categoria érem els 25, diguem, millors d'Europa, i, bueno, vaig quedar el primer amb les dues proves que es feien, els 10 quilòmetres i els 20. L'esport és una pràctica que jo crec que l'hauríem de fer tots durant tota la vida, a la mida de les possibilitats, perquè és un exercici que va molt bé.
4: Y ahí lo tenemos, y ahí viene, ahí llega,
2: ¡Pumpio! I t'has tornat, ho podríem dir, un viciat dels beneficis de l'esport, d'aquella dopamina, de tots aquells efectes positius que et dona el cos i et dius, escolta, és que no, això no ho puc deixar, no?
3: Absolutament correcte. Vull dir, la pràctica de l'esport, evidentment, genera un tipus d'hormones, la dopamina i altres que generen un benestar, generen una felicitat que això. Però en els moments durs, jo recordo que a vegades arribava a les 9 del vespre cansat i amb molts problemes al cap i li deia a la meva dona, ostres, estic molt cansat, saps què? Surto a córrer. I la meva dona no ho entenia, diu, no em dius que estàs cansat. Diu, sí, sí, però és que necessito sortir, necessito alliberar-me, cremar una mica tot aquest estrès per estar més relaxat. I, evidentment, em anava molt bé i després dormia perfecte i l'endemà, doncs, tornem-hi.
2: Tu has estat de baixa alguna vegada?
3: No, mai. Mai, mai. Jo he estat treballant 40 anys, no he agafat mai la baixa i, inclús aquests moments, no prenc cap medicació, pràcticament no estic mai malalt.
5: Be happy. Look at me, I'm happy.
3: Per millorar l'estat físic i l'estat mental.
2: ...35 medalles, potser més, individuals als campionats europeus i mundials, atleta espanyola amb més rècords màster, amb un total de 20, crec, en diferents categories, el millor màster català de l'any en 4 ocasions, també.
3: A campionats mundials, ara l'últim va ser fa 3 anys i vaig quedar campió del món en 10 quilòmetres i subcampió en 20, però sí, sí, he participat en molts campionats. Això també et permet, doncs, visitar altres països, tenir amistats, doncs, amb atletes de tot el món.
2: Ara entrenes 5 cops per setmana, uns 10 quilòmetres per sessió. Això són les 3 voltes a la Terra que has fet, aquests 120.000 quilòmetres.
3: Sí, sí. Sí, sí, en aquests moments encara mantinc, doncs, uns 50 quilòmetres a la setmana i comptant tots els anys que porto, que ja són 60 anys, dedicat a l'atletisme, doncs sí, he fet uns 120.000 quilòmetres, que són 3 voltes a la Terra.
2: I sense la teva dona?
3: Sense la meva dona, sí.
2: Veuràs tu, això donarà problemes, ja ho dic jo.
3: Sortim a passejar.
2: Quin és el proper repte que tens per davant?
3: Bueno, el proper repte és l'any que ve. Tinc els campionats del món, perquè això va un any, campionats europeus, l'altre any campionats del món, se celebren a Corea, tenim durant l'any moltes competicions locals, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya.
2: Ignasi Melo, gran atleta. Quina bona marxa que tens. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, a vosaltres.
2: Per inspirar també a molta gent en aquest tema, per exemple, de salut. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, doncs a vosaltres, i agraït que m'hàgiu convidat. Sempre que vulgueu, doncs, podem parlar d'esport, salut i felicitat.
2: I bona marxa.
3: Bona marxa.

0: Doncs vinga, darrer minut del programa. Eric, acaba el partit del Barça de bàsquet?
1: Doncs sí, el partit ha finalitzat i ha acabat a 97 per la Laguna Tenerife, 102 al Barça. Llavors el Futbol Club Barcelona, que certifica aquesta victòria?
0: Doncs bona victòria. Continua guanyant també el Barça al Camp Nou 1-0 amb el gol de Rafinha de falta directa, minut 36 ja de la primera meitat. No, no tenim temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
1: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. També els que usem per la tele, Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Well, I wonder will I ever get back home.

0: Louisiana. And at the age of two, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation.
1: De la UAR, sigueu benvingudes una vegada més, una sessió més, a Hotel Blues. Avui estem relaxades. Avui estem relaxades perquè, mira, ens venia de gust fer una parada una miqueta amb el dia a dia molt estressant que tenim la gent que vivim aquí a l'hotel. És a dir, Igor, la senyora que seu en el seu silló orejero de Sky Verde, en la seva copa, tot allò, i servidora, som els que vivim aquí, la resta estan de pas. I hem dit, bueno, però tot i això tenim un estrès, no?, de buscar nous temes, nous grups, la manera de donar a l'audiència d'Hotel Blues l'aliment que necessita per continuar fidel aquí, programa rere programa. I volíem relaxar-nos una mica, però sense que aquesta alimentació de la manada que sigue a l'hotel, pues, disminueixi amb qualitat i amb satisfacció, sobretot. I avui us proposarem el primer d'un... A veure si fem almenys un o dos programes dedicats a versions. Fa molts anys, alguna cosa havíem fet. Ara ni recordo si havíem fet algun especial només de versions. Però avui sí que us volem donar un regalo, perquè ens agrada molt nosaltres fer regalos així. I com heu escoltat, doncs, bueno, temes coneguts, potser menys coneguts, fets per bandes que no són qui ha composat el tema mateix. I, bueno, ens hem ajuntat aquí amb uns quants discos aquí sobre la taula i anirem posant una miqueta el que ens inspiri. Com no, vull presentar una vegada més aquesta senyora del Magno, l'Adrano, Elíptico, tal, no sé què. Emili Dragone, molt bona nit i benvinguda.
2: Molt bona nit. Absolutament incapaços de poder, diguem, programar com estem habituats un dels programes, una de les sessions habituals de l'Hotel Blues, i amb una d'aquestes matinades esgotadores, diria jo, i després d'haver ingerit de tot, com aquell qui diu, i en un moment en el qual ja les neurones comencen a dispersar-se, doncs sí, va sortir aquesta idea de dir, escolta, i si posem covers? I li vam agafar el gust, com aquell qui diu.
1: Sí, sí, hi han coses molt interessants.
2: Li vam agafar el gust perquè hem recuperat temes que feia temps que no sentíem, hem recuperat bandes que teníem una mica, diguem, al calaix. Hi haurà de tot.
1: Sí.
2: Jo m'atreveria a dir que serà un popurri d'estils, no?
1: Sí, senyora.
2: I hem compilat força material.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Jo penso que
2: força material,
1: ens ho podem passar bé.
2: Jo crec que sí,
1: ens ho podem passar bé. I de fet, ja, com hem començat,
2: exacte.
1: Evidentment, The Boys Are Back in Town, aquell mític tema de Thin Lizzy, però dius, hòstia, però aquests no eren Thin Lizzy. No, clar, per això, perquè ja posem... No, era aquella la sorpresa inicial, no? Hem escoltat aquest The Boys Are Back in Town, interpretada per la banda de Jacksonville, Florida, la banda Molly Hatchet.
2: Encara estan en actiu, eh?
1: Sí. Una banda que es va fundar l'any 71. Parece la orquesta Mondragón, que están haciendo la gira de 50 aniversario, eh? La orquesta Mondragón serien nostres Molly Hatchet. Molly Hatchet, que deu el seu nom...
2: Que van estar per aquí.
1: Qui?
2: Molly Hatchet.
1: Sí,
2: no
1: sí,
2: fa
1: sí.
2: Pas gaire.
1: No fa molt. Doncs aquesta banda, l'any 71, es va fundar i es va posar aquest nom, Molly Hatchet, en homenatge a una prostituta molt legendària del sud, i diria que precisament de la localitat de Jacksonville, que el que feia era, bueno, quan acabava la feina amb el client que l'havia contractat, doncs el matava i l'esquarterava. Bueno, era la seva manera.
2: Una manera singular d'acabar la sessió.
1: Sí, sí, sí. Final feliç, saps? I ells li van posar el nom a la banda en homenatge a aquesta senyora, que va ser tota una llegenda, a Jacksonville. Ells s'han convertit en una llegenda també, una banda que sempre jo crec que moltes vegades, no diré sempre, però moltes vegades la situes allò, quan parles de rock sureny, allò, oh, Lynyrd Skynyrd, no sé què... I també tienes a Molly Hatchet, saps?
2: Sí, sí,
1: allò...
2: la que s'afegeix, no?
1: Sí.
2: Al pelotón de cabeza.
1: Sí, sí, banda formada directament amb tres guitarristes, el senyor Dave Hubeck, el senyor Steve Holland i Dwayne Roland. Dwayne, sempre hi ha un Dwayne en el tema sureño. Més, el cantant Danny Joe Brown, el baixista Benner Thomas i el bateria Bruce Cramp. Això era l'any 1971, quan es van formar, i l'àlbum de debut va ser el 78.
2: Imagina't.
1: Ja ha plogut. Bueno, i dins d'un àlbum que van titular Southern Rock Masters, recordeu, a més, que tenen unes portades així, amb uns dibuixos de caballeros i de
2: sí,
1: tal,
2: sí,
1: molt,
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: bèsties.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs des d'aquest àlbum hi havia inclosa aquesta versió de The Boys Are Back in Town, que ens ha ajudat, doncs, a iniciar aquest repàs per versions que ens han semblat interessants, divertides, curioses, però sempre amb la qualitat mínima que podem exigir per poder compartir amb l'exquisit paladar de les persones que escolteu Hotel Blues, persones i animals, animals no racionals també.
2: O sigui, la música i els animals també,
1: oi,
2: està
1: tant,
2: científicament demostrat.
1: Oi tant, oi tant, sí, sí, ballen, escolta, quan escolten Hotel Blues.
2: I mouen el cap així, seguint el ritme.
1: Sí, sí, totalment.
2: Una cosa tremenda.
1: Totalment.
2: Eh?
1: Doncs ara podran continuar movent el cap i, a més, d'una manera contundent
2: sí.
1: Tots els animalons que escoltin Hotel Blues, incloïm les persones també en els animalons, òbviament, perquè ens anirem amb la banda mítica ja també, Rage Against the Machine.
2: Zac de la Rocha, Tom Morello and Company.
1: Sí, senyor, Zac de la Rocha, Tom Morello a la guitarra, Tim Comenford al baix i el bateria Brad Wilk, que van signar i van construir una de les pàgines més interessants dels darrers 30 anys.
2: Recordo, jo ho he dit més una vegada d'antena, el concert
1: del rock and roll
2: a l'antic Palau d'Esports del carrer Lleida de Barcelona.
1: Sí, senyor.
2: No, que encara hi és, però ara no sé què és exactament. Crec
1: no
2: que és
1: sé.
2: Una sala multiusos, que es diu ara. No sé què hi fan.
1: Concretament, em sembla que és un niu de merda, però li posen el nom que vulgui
2: posar-li. Recordo.
1: Jo he vist concerts meravellosos.
2: Tremendo.
1: El mismísimo Bob Dylan, sin ir más lejos, acompañado por un calamaro totalmente... estava allí, però no estava. Su cabeza no sé dónde estaba.
2: Tothom votant aquell concert de Rage Against the Machine, inclús el públic estava a les graderies pujat a sobre els seients, una cosa
1: sí, sí.
2: Tremenda.
1: Jo vaig veure jo vaig viure en allà una festa de comuna hippie amb el concert de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?
2: Sí.
1: Un Lenny Kravitz també, que també hi era en cos, però crec que amb esprit estava en un altre lloc.
2: Probablement.
1: Molt probablement. Però i que, a més, el taloner va ser, amigos, Robert Plant, amb una banda que portava Salvatge.
2: Jo hi era, aquell concert.
1: Brutal.
2: Sí, sí. Bueno, a mi em va agradar més Robert Plant.
1: Mira, és que anava a dir, dic, brutal.
2: Perquè portava una banda... ell encara, per dir d'alguna manera, es movia amb l'herència del sol. Led Zeppelin no havia entrat en aquests experiments que ha dut a terme aquests darrers anys, amb tots els meus respectes, a mi no m'interessen gens, però és que després del concert de Robert Plant és allò que deies, bueno... Em quedo o no em quedo? Què faig? Perquè després d'això, el Kravitz... Què?
1: Bueno, déu-n'hi-do, eh? Jo me'n recordo el final del concert del Kravitz. Kravitz és lo que tiene, eh? Però en aquella època encara tenia aquell punt de mucho más cercano al rock and roll i mucho más lógica l'associació con Robert Plant i todo el sonido zeppeliano, però me'n recordo la gent, sobretot el públic. Allò era... Ja tenia una noia molt a prop que estava pujada amb un de les boques d'accés. Eren de ciment, no? I estava pujada en allà i anava tirant petardos.
2: T'imagina't.
1: Dins de la bogeria total i anava... I que dius, hòstia, això avui dia impossible de veure aquella imatge.
2: Clar, altres èpoques.
1: Ple de fum allò i de fums diversos, però una cosa brutal.
2: Recordo que la bateria Cindy Blackman, no? Era
1: sí,
2: l'època que encara
1: sí,
2: Cindy Blackman, l'actual
1: dona de Carlos Santana
2: estava amb Lenny Kravitz com a, diguem, bateria titular de la banda.
1: Sí, i Craig Rose a la guitarra, exacte. Meravellosos. Molt bé, doncs això, anem amb Rage Against the Machine.
2: Rage Against the Machine.
1: Que ens portaran a sobre una versió mítica, també. Hem començat versionant Thin Lizzy i ara començarem, o continuarem, amb Rage Against the Machine versionant-nos... Bueno, us ho deixem a vosaltres, a veure què us sembla. Banda mítica de Detroit. Senyores, senyors, Rage Against the Machine i aquest... Kick Out the Jams.

0: Kick Out the Jams, el mític tema de la mítica banda MC5, grandíssims, diguem-ne, revolucionaris en tots els sentits, en el sentit més ampli de la paraula, tant a nivell musical com a nivell activisme polític, i més a Estats Units. Tenir la cuerda que tenia en MC5 sempre era un riesgo. Tius molt comunistes dins de l'estat, per antonomàcia, més capitalista del món. Aquí hem tingut a Rage Against the Machine.
1: I Kick Out the Jams, que és el tema que a la darrera gira Samantha Fish obria els seus concerts.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Una versió també molt potent.
0: Moltes referències hi ha hagut darrerament a MC5, perquè són una banda de rock and roll, pues eso, con una tendència al desorden, al follón i a la reivindicació.
1: Referent.
0: Totalment referencial. Molt bé. I ara anem amb una banda curiosa, perquè és una banda que es va crear en un principi com una cosa fictícia pel director de cinema finlandès Aki Kaurismäki.
1: M'agrada el nom.
0: Sí, aquest és el típic que has de dir. A tu t'agrada el cinema? Sí, però a mi m'agrada el cinema d'Aki Kaurismäki. Saps aquells planos, aquella cosa?
1: Hòstia,
0: com ho controles del cine.
1: Que bèstia.
0: I després no has vist, després t'agrada veure Nobody 2. I ja està, però tu dices Aki Kaurismäki,
1: sí.
0: I escolta, portes obertes.
1: O Torrente Presidente.
0: Ara, mare de Déu. Va inventar aquesta banda per aparèixer en una pel·lícula de l'any 89 que es deia Leningrad Cowboys Go to America. Aquesta banda estava formada també per exmembres d'una banda finlandesa real, The Sleepy Sleepers, junt a membres addicionals. I aquesta banda després va derivar amb la banda ja oficial Leningrad Cowboys.
1: Sí, sí, que va inclús donar concerts amb el cor de l'exèrcit rus.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Doncs mireu, ja fa uns anys d'això, a més tenien un aspecte molt curiós.
1: I tenen. La banda està encara a la carretera, eh?
0: Jo crec que són una miqueta la inspiració a nivell estètic d'una banda que actualment ja són veterans també, sí, però The Hives.
1: Sí, sí,
0: els seus trajos a escena i
1: exacte,
0: tal.
1: Exacte.
0: Leningrad Cowboys, a part d'unos tupers impressionantes. Però bueno, una banda magnífica visualment i auditivament, amb diferents membres que han anat passant per la mateixa, com Tip Johnson, Seik Jarvenpa, Besa Kappa, Teijo Twist Ekinharju, Pemo Ojala, Ja Putkinen, Silu Sepala, Antti Snellman i Mauri Sumen. Cuidado, eh?
1: També, per tenir-los com amics.
0: Aquí està, o com a copilots en el Mundial de Ral·lis, també. Sí, senyor.
1: Hola, qui t'acompanya? M'acompanya Pemo.
0: Teijo. M'acompanya Teijo.
1: Allò que et miren allà, diu, però bueno.
0: Què t'has tomado?
1: Sí, t'has tomado.
0: M'he tomado una buena de Leningrad Cowboys, que en aquesta ocasió venen a fer-nos una versió d'una banda anglesa, que a l'hotel no hi tenim gaires referències. Una banda, sembla ser de Liverpool, si no m'erro.
1: No sé de quin parles.
0: Però que del passat, de molt del passat, i que, bueno, de tenir un èxit, bueno, d'allò circumstancial, suposo, per d'allò, que eren, si no m'erro, si no dic malament, diria que de Beatles, o alguna cosa així. Bueno, quatre noiets que ja no en queda cap de viu, i n'hi ha un que diuen que sí, però que és evident que és una senyora que fa fotos i tal, i ja està. Bueno.
1: No, dos se'n queden de vius.
0: Ah, sí, l'altre ara va disfressat de vaquero. Sí, és veritat, és veritat.
1: L'altre tocava la bateria.
0: Bueno, això deien. Ahí lo dejo, eh?
1: Ahí lo dejo, eh?
0: Se le llamaba el bateria, bueno. Molt bé, doncs, senyores, senyors...
1: I canta, també.
0: Sí, com una almeja, like an oyster. Anava a dir, els Leningrad Cowboys venen avui a millorar l'original. Senyores, senyors, venen aquí Leningrad Cowboys a dir-nos que tornen back in the USSR.

0: clar, clar, els Beatles feien allò amb el so d'un avió, perquè ells, clar, per anar a la URSS, com es deia abans, a la USSR, havien d'anar amb avió. Aquests no, aquests havien d'anar en cotxe, però sembla que no sé si van arribar-hi, no sé si van arribar-hi, tal i com sonava aquest motor. Molt bé.
1: Leningrad Cowboys.
0: Leningrad Cowboys.
1: Un projecte vigent, encara.
0: Sí, sí.
1: Tenen concerts programats per aquest estiu.
0: Visualment espectacular, sí, sí, i sí. Musicalment molt catxondos, també, però amb un so espectacular, també. Una vessant molt més rockabilly, però amb banda. Un espectacle de veure. Leningrad Cowboys. I ara anem amb una banda que, si us la diem així, direu, hòstia, ara anem amb els DJs.
1: Dius DJs, em sona a DJ, a DJ.
0: Sí, o que estàs diciendo la banda de los hermanos Gibb, però mal, perquè eren BGs.
1: Ara t'escolto.
0: I dius, no, dale, sí, va una miqueta del tema BGs, bueno, una miqueta no, escoltarem un tema de BGs, a Hotel Blues, sí, que diria que no serà la primera vegada, que alguna cosa ja vam posar en un moment quan es va publicar, perquè els DJs no són ni més ni menys que els Foo Fighters, de Dave Grohl, que, bueno, van tenir la idea de fer un disc fent versions dels Bee Gees, que dius, hòstia, Foo Fighters, Bee Gees? Doncs, amigos...
1: ¿Por qué no?
0: Una autèntica meravella.
1: ¿Por qué no?
0: Jo crec que Bee Gees és una d'aquelles bandes que, en el moment en el que sorgeixen, i sobretot pels temes que els van fer famosos, es relaciona molt més amb una part discotequera i la fiebre del sábado noche i el tal i el qual, però que tenen uns temes que, ben vistos, poden ser molt, molt de rock and roll. Lo que pasa que, bueno, en esa época todas las bandas, Stones, Rod Stewart, van anar cap a aquell estil discotequero, perquè era el que hi havia en aquella època.
1: Era lo que venia.
0: Pero detrás, pues, el que lo ha sabido ver fue Dave Grohl i la seva banda, els Foo Fighters, i es van ficar a l'estudi, van fer unes versions dels Bee Gees i ho van publicar en un àlbum que es deia així, Hail Satin, era una espècie d'EP on hi havia aquestes versions dels temes de Bee Gees, i després van afegir uns temes en directe de la banda i tal. Però bueno, y avui anem con uno de los temas que ya de entrada en los Bee Gees tenía un punto rockero, y pasat por el tamiz de los Foo Fighters, pues tampoco lo variaron mucho, pero le dieron su personalidad y va a quedar tan potent com és aquesta versió dels Bee Gees de Tragedy, Bee Gees, o sigui, Foo Fighters.

0: Doncs aquí els hem tingut.
1: Sí, sí. Escolteu, això és Hotel Blues, eh? No,
0: sí, sí, sí, sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: No us heu equivocat. El que passa que avui, bueno, ja ho hem explicat al començament, fruit d'unes reflexions de matinada, teníem ganes de fer uno o dos programas de versiones, de covers, y avui estamos en ello.
0: Estamos disfrutando del primero.
1: Sí, sí.
0: Y sí, si os heu incorporat ara, no era Robin Gibb, no era Barry Gibb.
1: Foo Fighters.
0: Aquesta veu, encara que no us ho sembli, era la del senyor Dave Grohl. Que jo al principi, quan vaig escoltar això, vaig pensar, dic, perquè això és de l'any 2021, hey. Taylor Hawkins, el bateria, encara estava en plena forma, i jo havia vist Taylor Hawkins fent de vocalista, fent un tema de Led Zeppelin, i tenia un falset impressionant, vaig dir, ah, mira, deu estar cantant el Taylor... I no, quan vaig veure les imatges era Dave Grohl fent aquest falset, i que per mi clavava la tonalitat i tot dels Bee Gees, i li daven su punto más marroquero, más personal. Fighters
1: transformats en DJs,
0: sí senyor. I ara anem amb una banda que sí. Molt abans d'això, a l'any 2001, van fer una versió que, ja que estem amb la línia discotequera hortera, doncs també van dir la seva fent una versió d'un d'aquests temes.
1: Banda que hem vist en directe, molt divertida, un dels seus membres, el senyor Dan Bert.
0: Sí senyor.
1: Ha tingut i té, em sembla, projectes paral·lels en marxa. La banda, jo no sé si està en actiu, és a dir, no consta com a desapareguda, el que passa que no té programats...
0: Bueno, el darrer àlbum no fa pas tant, un parell d'anys o alguna cosa així.
1: Però és una banda que a l'Hotel Blues s'ha programat, que la trobem rockera, molt divertida, i que també en els seus moments doncs fa versions.
0: Sí senyor, formada a l'any 95 pel senyor Eric Roscoe Wamble, que era un membre guitarrista de la banda de Joan Jett, i el senyor Dan Baird, amb la companyia de Terry Anderson i Keith Christopher, en aquella formació original, i que és una banda que se situa sempre en la vessant alternativa del country rock, jo crec que amb molt de pes del rock and roll també, i que sempre, bueno, ha tingut, i aquí a la ciutat de Barcelona ha tingut també una bona llista de seguidors i adeptes,
1: sempre
0: que ve algun dels seus membres, o ells, sota la formació de Yeehus, omplen allà on vagin, una banda molt mítica. En aquest àlbum de l'any 2001, Fear Not the Obvious, podies trobar una versió que deies, hòstia, això és realment el que és? I ho posaves i dius, pues sí, però a la manera de Yeehus, a la manera de Dan Baird i el senyor Eric Roscoe. Aquí ho tenim, sin más dilació. Jo ho haig de dir, a mi em fot una mandra terrible quan algú diu, ai, ostres, mamma mia, ai, no sé què, els ABBA. Menudo truño, perdoneu, ara que tinc l'oportunitat, un truño com una casa que la gent ho compra. I tota la... Ara un musical, ara una pel·lícula. Vaya puta mierda.
1: Bueno, és un producte que ven.
0: Una puta merda.
1: Ven.
0: No, és que a mi em posa nerviosa. A mi em posa nerviosa.
1: Un producte destinat al gran públic,
0: sí.
1: que continua tenint acollida.
0: Sí, sí, sí, sí, és igual. És aquest gran públic que dius, menja't un tros de merda, i dius, sí, tant que sí, vamos a comillo.
1: ¿Cómo eres?
0: Molt bé, és així. Però bueno, per això m'agrada que The Yeehus diguin, bueno, pues vamos a hacer nuestra visión de ese mítico Dancing Queen, The Yeehus.

0: Aquí hem tingut The Yeehaws fent aquesta seva visió d'aquest Dancing Queen. Jo és que ara anava pensant, segurament que la gent que va veure les pel·lícules i les coses d'ABBA i tal, són d'aquelles persones, els homes, sobretot, que s'arremanguen les caçadores. Saps que portar una caçadora d'entretemps i hi ha gent que se la remanga? A mi em fot molta mania, això. No? Álvaro Arbeloa, per exemple, l'altre dia anava a un partit amb una jaqueta d'aquestes molt boniques, de tal, no sé què, arremangada. I és el prototip de gent que li agradava.
1: Ah, mira,
0: ahí lo dejo.
1: Mira tu.
0: He fet un estudi jo sol, de matinada, amb bones condicions.
1: Escolta, igual en els entrenaments per motivar-se...
0: S'arremanga...
1: Posen temes d'ABBA.
0: Pues, no, sí, sí, veient els espècimens segurament que...
1: No t'estranyi.
0: Se n'hi deuen posar. Molt bé, i ara anem...
1: Atenció.
0: Ojut.
1: Atenció.
0: Ojut, perquè ara anem amb un senyor del qual parlem molt sovint...
1: Constantment.
0: En el programa, en el dia a dia del programa, versionant una banda que també és una banda curiosa. És una banda d'aquelles que... darrerament he llegit més d'una opinió en la línia que jo tenia al cap. És a dir, és una banda que molts de la nostra generació durant una època van girar la cara i era, ui, no, esta gente no... Esta... I, però que en el fons deies, que cojones, son buenísimos.
1: A mi me gustan.
0: A mi personalment... Però,
1: claro, decir, però el que diran, no?
0: Claro, he de quedar rockero, he de quedar
1: sí,
0: tal,
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: Dire Straits, sí. No, son muy comerciales, son muy sí, no sé sí. Qué, Mark Knopfler es muy pesado y muy tal, però en el fons, quan passa el temps i tal, has de dir, tios, cuidado con esta banda.
1: Eran buenos. Hizo,
0: eran muy buenos, pero muy buenos. Estem parlant de que Shooter Jennings, el actualment productor amb qui tothom vol treballar,
1: sí, sí.
0: És ni més ni menys que el que està acompanyant a Charlie Crockett en els seus mínim 3 àlbums, 4 àlbums, i hi ha 2 més, em sembla, o alguna així, fent trilogies, fent coses, i a part de continuar la seva carrera, és òbviament, és el fill de Waylon Jennings, una llegenda del country, i ell és un dels que, bueno, ha renovat l'estil, l'ha modernitzat, l'ha fet encara potser més aspre, i és això, un tio referencial dins del món de l'americana, que tant ens agrada a nosaltres. Doncs Shooter Jennings, en el seu àlbum The Wolf, un àlbum del 2007, o sigui, també ja ha plogut una miqueta, dins d'aquest àlbum va fer una versió de Dire Straits, que era un tema famosíssim també dels Dire Straits, que estava inclòs en aquell Brothers in Arms, bueno, que se gastó hasta la saciedad a nivell mainstream i que continua sent un tema que jo crec que li faltava al que escoltareu ara.
1: Es posava a les discoteques, Dire Straits.
0: Imagina't.
1: Sí, sí.
0: Però, i el Shooter Jennings jo crec que col·loca el tema on l'ha de col·locar, i és en el punto más americano que podia tenir la interpretació d'aquest tema. Senyores, senyors, el grandíssim Shooter Jennings, des del seu àlbum Wolf, i aquesta versió del Walk of Life, Dire Straits.

0: Doncs aquí hem tingut una versió molt ajustada a l'original, però que con un par de instrumentos i una producció un poco más austera la ponen en el sitio que se tiene que poner este, aquest meravellós Walk of Life dels Dire Straits.
1: Shooter Jennings.
0: Sí, senyor. I ara anem amb una banda que no ha sonat mai al programa. I que és difícil que torni a sonar...
1: Efímera carrera.
0: Clar, per això, perquè porten molts anys que ja no existeixen. De fet, van tenir una existència, com molt bé assenyalaves tu, efímera, que van tenir una carrera...
1: Un parell d'anys. Sí, va arribar.
0: Sí, senyor. Ens anem a North Carolina, als Estats Units. North Carolina.
1: Com m'agrada, això.
0: Sí. I a l'any 73. A l'any 73... Que va ser quan es va publicar el segon àlbum d'aquesta banda, aquesta banda que es diu Maxine. Maxine, banda de Los Angeles, i que, com dèiem, va estar en actiu del 72 al 74. Estaven en Capricorn Records, o sigui, no era Moco de Pavo.
1: No, era molt bé. M'ho estret de la...
0: Del nas, sí. Del nas del pavo. Estava encapçalada per la senyora Maxine Lewis, i el grup es deia Maxine, o sigui, era una noia que ho compartia tot, gens ególatra. Andre Lewis, que va morir el 2012 al Celsia, un record aquí per la família.
1: I tant.
0: Marlo Henderson i Henry Thomas. O sigui, mira, millor que els Beatles, solo hay uno que has pitchado en todo este tiempo. También he hecho menos discos, bueno, però bueno. La qüestió és que ells van publicar un àlbum que es deia Reloaded. I vete tu a saber si era una publicació directa. Ara t'ho diré. O que fos una un apanyo. Però no. És el seu... De fet, mira, ara t'ho vaig a confirmar.
1: Confirma-m'ho.
0: T'ho confirmaré. Graven... El primer que van publicar va ser el single que escoltarem ara, que és una versió d'una banda també bueno, sí. Una banda...
1: Més o menys. Sí, algo coneguda, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, senyor. Doncs a l'any 72 van publicar aquest àlbum Reloaded. I en aquest àlbum van incloure el que va ser el seu primer single, que va ser una versió de Rolling Stones. De The Rolling Stones. A més, un dels temes mítics de The Rolling Stones. Uno de los temas más peligrosos. Uno de los temas que es van composar després dels incidents i la tragèdia d'Altamont. Que Jagger, Richards i companyia se'n van anar d'aquell concert corpressos per l'assassinat davant d'ells d'un espectador de raça negra apunyalat per un Hell Angel de los que en teoria tenien que fer la seguretat. Bueno, aquella història tan... I d'aquell desencís, d'aquella situació de por o de tal, va sortir aquest mític Gimme Shelter, que aquesta banda, encapçalada per la Maxine, i que es deia Maxine Lewis, va agafar aquest tema i el va portar al seu estil, que era una banda bàsicament de soul, però recargado, i va fer aquesta versió, que ens ha semblat, pues, escolta, collonuda, per estar aquí amb un peu sobre l'altre i poder escoltar els Stones, hecha per una banda de soul de duració efímera. Maxine fent aquest tros de Gimme Shelter.

0: Maxine Lewis.
1: Maxine Lewis, que bueno, va fer una carrera en solitari que crec que encara dura.
0: Ah,
1: vull dir, ja té uns anys aquesta senyora,
0: home,
1: però bueno, vull dir, està activa des dels la dècada dels 60.
0: Sí, sí.
1: Exacte. No,
0: gran veu de soul de l'època, sí, sí. Típica també.
1: I estava casada amb un dels altres membres de la banda. On estava o està, no ho sé, però no era la dona, sí, sí.
0: Fixa't.
1: Mira tu.
0: Molt bé, todo quedava en casa. Hem escoltat una versió dels Rolling Stones, i la banda que escoltarem a continuació ha arribat a obrir concerts pels Rolling Stones, ha fet de,
1: sí,
0: de taloners de Their Satanic Majesties, i és una banda escocesa, concretament de Bishopbriggs.
1: Sí, sí, i que va formar part, ara no sé exactament de quina edició, però d'un dels cartells de l'esquena rock.
0: Sí, sí, sí, una banda. De fet, aquest tema que escoltarem, aquesta versió que escoltarem, ha sonat en el programa, perquè ens va sorprendre molt, això era l'any 2022, si no m'erro, quan van publicar el seu àlbum, al setembre del 21. Una espècie d'àlbum recopilatori que es deia Cocked on Stage, Live in Acoustic, i no, per cert, no, es va publicar realment el 14 de gener del 22. No ho estava dient pas malament. Bueno, vam veure la publicació d'aquest àlbum, i que dins d'aquest àlbum hi havia una part acústica i una part elèctrica de temes enregistrats en viu, i vam dir, ostres, i fan aquest tema, a veure com el fan aquest tema, i el feien molt bé, i per això hem decidit avui de portar-los aquí, una banda que ha obert pels Stones, una banda formada originalment per Phil Campbell a la veu, per Luke Potachnik a la guitarra, Paul Sayer a la guitarra, Nick Five al baix, Fife i Simon Lee a la bateria. Doncs aquesta banda feien una versió d'un amigo de los Stones, també, del senyor Rod Stewart i els seus Faces. O sea, que també havia un Stone, que era el senyor Ron Wood. Molt bé, doncs... Si parlem de Faces, una de las primeras cosas que le puede venir a la cabeza a uno cuando le preguntan dime un tema de los Faces, pues seguramente...
1: Ahí está.
0: ...sería el maravilloso y histórico Stay With Me. Doncs aquest maravilloso y histórico Stay With Me, la banda The Temperance Movement, els escocesos The Temperance Movement, la feien en directe tant i tan bé com el que escoltareu a continuació, fidels a l'original, aportant lo seu, però fent un grandíssim cover... del meravellós Stay With Me, The Temperance Movement.

0: way the people do. Well, I'm in a dying on the bloody battlefield.
1: Doncs aquí els hem tingut de Temperance Movement, una molt, molt correcta
2: una versió. Una respectuosa versió, diria
1: sí, senyor.
2: Jo, no? del clàssic de
1: totalment,
2: The Faces.
1: Totalment.
2: Sí, sí, aquesta banda escocesa.
1: Sí.
2: Que està en actiu encara.
1: Sí, sí, sí, sí, són jovens.
2: Sí, sí, crec que ho has dit abans, no? El projecte va néixer el 2011, no, crec?
1: Pot ser. Jo és que
2: si no ho has dit,
1: jo dic les coses i les deixo, ja me n'oblido.
2: Jo tampoc me'n recordo del que sento moltes vegades.
1: És el que vaig dir un dia, que jo tinc la memòria RAM plena i llavors, pues, escolta, les coses entren... Adiós, hasta luego.
2: Si se queden o no.
1: Clar. Té una majoria de no, eh? Té una majoria de lliscar.
2: Sí, sí.
1: Vaig dir aquell efecte trampolín del cervell, surt la idea, la cosa,
2: observes
1: i surt per les oïdes, la boca, no sé, el cul, no ho sé.
2: Un salt important, per això, doble tirabuzón.
1: Sí, jo poso la llengua així i llavors sí, surt com
2: exacte.
1: Fa la tombarella, la idea.
2: Ara.
1: I així saludant, com dient adiós.
2: Sí.
1: Adiós. Molt bé. Doncs res, ara continuem i ara continuem amb versions de bandes mítiques i, de fet, amb una banda que també està en actiu. Però ara ja agafem una senyora que ja no és amb nosaltres i una senyora del blues. Una de les senyores del blues, nascuda com a Jamisita Hawkins, més coneguda com Etta James.
2: Toma ja.
1: Etta James, sí senyor. La grandíssima cantant de blues, de soul, que va néixer a Los Angeles a l'any 38, 1938, i que va morir doncs ara fa 14 anys, el 2012, ens va deixar la senyora Etta James, i que va ser, bueno, una de les protagonistes del boom del blues, una de les veus més destacades femenines del blues i una de les veus femenines d'aquelles que te ponien en tu sitio, además, i ponien en su sitio a muchos de los señoros del blues. Bueno, ya sabeu allò que sempre hem dit, no? El blues, el tipo que canta blues, ella me dejó y tal, total, porque le pegué dos o tres veces, ¿no? ¿Saps? Y total, porque me follaba todo lo que me llegaba por delante y qué desgraciado que soy, ¿no? Y bueno, pues ella venía una miqueta y dice, pues sí, eres un desgraciado.
2: El contrapunt, ¿no?
1: Sí. Y ella, junto a Big Mama Thornton, junto a Coco Taylor, claro. D'altres van dir, cuidadito con nosotras.
2: Reivindicant aquella,
1: sí,
2: aquella condició de
1: jefes.
2: Ara has dit...
1: Jefazes, autèntiques
2: jefazes.
1: Doncs la Etta James, amb un dels àlbums, aquest àlbum es va publicar un any abans de la seva mort, el 2011, i en el qual va incloure una versió que deies, quan ho miraves deies, hòsties, i a veure, un salto mortal també, com les idees en el cerebro de la directora. Doncs feia una versió de Guns N' Roses, el mític Welcome to the Jungle, però Etta James, des de su experiencia y desde su trono, dijo... Welcome to the jungle, pero te lo voy a decir a mi manera.
2: Claro.
1: Y con toda esa calma y pachorra que tengo.
2: La voy a deglutir como a mí me gusta.
1: Y te la voy a escupir en la cara. Señores, señores, Etta James, desde The Dreamer, l'àlbum, i aquest, Welcome to the Jungle.

0: Doncs aquí hem tingut a la grandíssima Etta James.
1: Etta James.
0: I aquest Welcome to the Jungle with the Calm, també, sí, sí, eh? Sí, sí. Tranquilitos,
1: chatos. Al ralentí.
0: Sí, sí, bienvenidos a la jungla. Tu quieres ver una jungla, li deia, saps, en aquell? Molt bé. I ara anem a una altra banda mítica del hard rock, del speed metal, de todo esto, que diríem que són un poco los jefes i que siguen en activo també, que són Metallica. Perquè ara escoltarem un tema, ara fa un parell d'anys, em sembla que deu fer, que es va fer l'aniversari d'aquell mític Black Album de Metallica, un àlbum que els va llançar, o sigui, ja eren la banda que dominava a l'aparell del hard rock, del heavy metal, del, com dèiem, el speed metal, però en aquell àlbum es van guanyar uns quants, diguem-ne, que els hi van girar l'esquena una miqueta.
1: Sí, perquè, sí, totalment, totalment.
0: Perquè ja van passar a formar part del mainstream, tot i seguir fidels, sí, als seus, sí, inicis. Sí.
1: A veure, la banda mai ha renunciat als seus orígens. De fet, després d'aquell àlbum, les produccions posteriors s'han anat acostant progressivament a lo que era el seu so original, no?
0: Sí, i de fet encara havien de fer una vuelta de tuerca amb la gent que els va començar a criticar dels seus adeptes, sí, del principi, sí, perquè després van venir Load i Reload, que allò sí que els va... va haver-hi molta gent que els va denostar directament,
1: totalment,
0: de dir, estos s'han vendido i tal i qual, i a nosaltres són dos àlbums que ens encanten,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, a veure, escolta'm, jo vaig estar veient un parell de concerts de la gira australiana de fa uns mesos de la banda. Ostres, jo em trec el barret, eh?
0: No, no.
1: És a dir, tu
0: dentro de su estilo,
1: tu
0: claro,
1: podràs entrar o no entrar amb el plantejament musical que de la banda i els seus clàssics i tal, però, ostres, pedazo de grupo tremendo,
0: sí,
1: i impressionant, eh?
0: Muy jefes, muy jefes, també.
1: Sí, sí, sí, les coses
0: s'han de dir.
1: Un respecte. Deixant de banda els episodis vitals que han tingut cadascun d'ells, especialment Hetfield, en problemes, sí, crec, d'alcoholisme, tal i qual,
0: sí,
1: jo crec que es mantenen al cim de lo que seria el sonido duro, no?
0: Una banda que al poc de debutar ja va patir un fet luctuós que els ha acompanyat i els va marcar moltíssim. Van tenir, sí, un accident amb l'autocar en el que viatjaven, i el baixista original, quan eren tots molt joves, tenien 20 anys o 20 i pocs, l'única víctima va ser el baixista, sí, per el lloc on anava situat.
1: Exacte.
0: I tal, i la mala sort, i va morir en aquell accident, i allò ha marcat molt. Hi ha un documental meravellós que el podeu veure en moltes plataformes, que té molts anys ja, en el qual fa un seguiment del procés de gravació de l'àlbum de l'època en què estava enregistrat aquell documental, en el qual combinaven la gravació de l'àlbum amb tots els seus dimonis i estaven acompanyats a l'estudi per un psicòleg,
1: sí, sí,
0: que els hi feia teràpia, i es veuen moltes coses en allà de realitat, de dir, bona manera, estava bastant fets caldo, tios, del cap. Però bueno, han continuat ja actualment.
1: Sí, sí, bueno, i els vas a veure en directe i disfrutes, eh?
0: Doncs en l'aniversari del llançament d'aquest mític Black Album van fer una espècie de convocatòria de que la gent, diferents músics, professionals o no professionals, tal, els hi anés enviant versions dels temes inclosos en aquest àlbum. Es va fer una llista, es va publicar xarxes i tal, no sé si amb material real es va arribar a publicar alguna cosa o no, però sí que es van fer llistes en els quals molts músics van aportar la seva visió d'alguns dels temes, o dels temes de l'àlbum. I dins de hi havia músics, muy respetables i muy grandes, fent versions dels seus temes, i et sorprenia veure alguns noms en aquella llista, no?
1: Com pot ser que aquest...
0: Hòstia, hace un tema de...
1: Sí, sí.
0: T'haig de dir que fins i tot el cantant aquest de cúmbia i tal, Juanes, també feia una versió, i estava, la pots trobar, t'agradarà més o menys, però d'un dels temes em va fer una versió que vam escoltar en el seu moment, uno de los jefes de l'americana, por antonomasia, el senyor que va passar per Drive-By Truckers i que després va haver de sortir de la banda per, bueno, una miqueta també salvar la seva vida, i l'ha salvat, i és realment un dels homes que marca molt la dinàmica de l'americana actual. Estem parlant del senyor Jason Isbell i la seva banda The 400 Unit. I Jason Isbell and The 400 Unit vam veure el seu nom en aquesta llista i, a més, fent un dels temes, hòstia, més contundentes, quizá, de l'àlbum, Set But True. I vam dir, coño, ¿y esto cómo suena? Pues, amigos, cuando al volante tienes a un experto, ya puede conducir una carraca...
1: Déjate llevar.
0: Déjate llevar, això mateix. Senyores, senyors, Jason Isbell and The 400 Unit i aquesta seva versió de Set But True.

0: Amigos, a Jason Isbell no le tienes que enseñar nada.
1: No,
0: claro. Coge un tema de metal y te lo lleva a su terreno y suena como si fuera con si l'hagués fet ell, aquest. Jason Newsted es deia el baixista.
1: Ho estàvem parlant
0: una miqueta de la trajectòria de
1: Metallica.
0: De Metallica. Sí. I Dave Mustaine.
1: També el guitarrista, diguem. El
0: guitarrista.
1: Anterior a...
0: I el que va morir va ser Cliff Burton.
1: Sí, senyor.
0: Cliff Burton va ser el que va morir en aquell accident. El van substituir per Jason Newsted. I Newsted va sortir de la banda i va dir, venga, aquí us quedais. I deia que en aquell documental que us feia referència... hi ha un moment en el que és precisament l'etapa en la que fitxen a Robert Trujillo,
1: que venia d'una banda coneguda, també d'una banda,
0: potser, sí.
1: Ara
0: t'ho diré, perquè sí, això sí, ho fa ràpid.
1: Robert venia d'una banda,
0: un tio d'origen hispà. Un chicano de la hòstia. Havia estat amb la banda d'Ozzy Osbourne.
1: Exacte.
0: Cuidado. I quan fitxa, estem parlant de quin any seria allò, quan fitxa en Robert Trujillo. Robert Trujillo... pues el 2001. El fitxa en el 2001, i aquest documental, Inside of the Monster, em sembla que diu alguna cosa així, agafa el moment en què el fitxen, i en el 2001 li donen per fitxar-lo directament un milió de dòlars. I el tio surt dient, un milió de dòlars, tios, esto es una locura, ¿cómo no voy a firmar por vosotros? I hi ha un moment molt curiós, que és que el senyor Jason Newsted se'n va de Metallica molt emprenyat amb la resta de la banda, molt enfrontat per, bueno, les dinàmiques que hi havia a la banda, i forma la seva pròpia banda, i en un moment del procés de gravació de l'àlbum i del que reflexa aquest documental i tal, Lars Ulrich, el bateria, diu, hòstia, el Jason toca aquí a Los Angeles, em sembla que era, on estaven, diu, aniré a veure'l, a veure què tal. I suposo que anava a veure'l com, a veres, que mal està fora de Metallica, lo mal que lo va passar. I torna emprenyadíssim, perquè acaba de veure un show d'una banda que funciona de l'hòstia. I estan emprenyats per això, saps? De dir, que cabron, l'està yendo bien. Lars Ulrich, un bateria que també, com Ringo Starr, hi ha alguns que diuen que, bueno, que vale, que tocó alguna vez. Però, bueno, un tio que més surt en aquest documental és el que està més aliè a tota la problemàtica de la resta.
1: Sí, esclar, és el bateria de Metallica.
0: Sí, perquè ell està molt, ja en aquella època, amb el tema d'obres d'art, de comprar i vendre obres d'art, però per milionades, eh?
1: Sí,
0: el tio vive en a otro nivell. Bueno, és igual. Molt interessant. Ja, si no l'heu vist, ja la majoria ja sabeu de què va, però bueno. Molt bé, i ara anem amb una altra versió d'un altre senyor que estem en aquest terreny de l'americana.
1: I que ha sonat a l'hotel.
0: Sí, perquè vam estar molt atents, també, a part de sonar amb la seva pròpia trajectòria, però també ha sonat, jo crec, amb alguna versió, el senyor que escoltarem actualment.
1: Perquè músic jove, 36 anys, crec que té.
0: Sí, senyor, i perquè també fa un parell o tres d'anys va fer una versió d'un tema mític de Tracy Chapman, Fast Car, que li va fer una versió que ha sigut un èxit. Estem parlant del senyor Luke Combs. Aquest senyor és un de les cares visibles de l'americana, i a més també amb certa tendència a la música urbana barrejada amb l'americana i tal, és un dels nous valors, però avui l'escoltarem fent una versió d'uno de esos nombres que suenan en el hotel i passa esto. Se hace el silencio. Perquè encara ens dol la fugida del senyor Tom Petty. El grandíssim i l'inigualable Tom Petty. Ara, l'any passat, vam estar molt atents a la publicació d'un àlbum d'homenatge de la gent del country, i vam anar estrenant temes, i jo diria que aquest en algun moment pot ser que sonés ja, però l'hem volgut recuperar, ja que estem en un programa de covers, de versions, perquè el senyor Luke Combs va participar en aquest àlbum que es deia Petty Country, a Country Music Celebration of Tom Petty and the Heartbreakers, hi ha els que hi havia Lainey Wilson, els que hi havia Steve Earle, molts dels músics que sonen habitualment en la part americana del programa, doncs posaven la seva visió dels temes de més famosos del grandíssim i inigualable Tom Petty i els seus Heartbreakers. Doncs avui escoltarem un altre cop uno de los temes, també, míticos del senyor Tom Petty, fets per aquest jove valor de la música americana que es diu Luke Combs i que feia la seva pròpia visió del mític Running Down a Dream, Luke Combs.

0: Mira, aplausos también, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Coincidiendo.
1: Fidel al seu esperit original, aquesta versió.
0: Totalment, totalment.
1: Esperit original del tema.
0: Totalment, respectuós amb l'obra original i, bueno, retén homenatge. Mira, jo haig de dir, l'estiu passat la directora va dir, me voy de crucero, com una boja, i se'n va anar de creuer. I, bueno, turisme molt bé, tal i qual, i el funcionament de dins del barco aquell meravellós, i hi havia músics disseminats per diferents punts d'escenaris d'aquella ciutat flotant, i n'hi havia un, que una nit allò que et quedes escoltant, un tio així com d'origen oriental o alguna cosa, però que anava incluint algun tema de Faces, algun tema de tal, i dius, bueno, aquí me voy a quedar i sí. Voy a volver en otros momentos i tal. I va haver-hi el moment més emocionant d'aquell viatge va ser quan una família extensa, canadenca, perquè així ens ho van comunicar, i alegres per l'hora que era
1: sí.
0: I el tema aquell de tenir les consumicions il·limitades, van començar a fer peticions en aquest músic tal, no sé què, van anar fent... I el moment en el que ell, per la seva iniciativa, va tocar els primers acords que ràpidament van reconèixer tots, i aquesta família es va tornar boja també, de Free Falling, del senyor Tom Petty. Bueno, allò va ser molt emocionant, és a dir, de veritat, de dir, hòstia, com connecta Tom Petty amb Canadà, que és un país que respectem moltíssim des d'aquí, i l'Hotel Blues, perquè ja no representa cap país, sinó la nació d'Hotel Blues.
1: Bueno, clar, la música d'Tom Petty arribava amb molt públic, amb moltíssim públic, i sobretot amb tota aquella àrea geogràfica, era un dels, vamos, dels dueños del lugar, no?
0: Sí, senyor,
1: m'imagino.
0: Sí, senyor, grandíssimo Tom Petty. I això... Dos temes després, la directora va fer la petició, perquè l'havia escoltat un dels dies que va enganxar aquell cantant, va dir, hòstia, aquest fot una versió del Tennessee Whiskey de Chris Stapleton, que mola. I quan després del Free Falling, i el tio, què, ara què fem? I jo vaig dir, una miqueta de Chris Stapleton, una miqueta de Tennessee Whiskey, i aquella família un altre cop... i cantando voz en grito. Impressionant moment. Molt bé, i ara anem amb una banda que està en actiu, una
1: banda... Sí, de Long Beach, Califòrnia.
0: De

0: rol molt clàssic i amb això han construït una carrera molt, molt, molt sòlida que ja porten en actiu, com deien, des del 2009. O sigui, ja porten un temps i ara fa un temps, ara farà... Doncs mira, d'això quan en deu fer? Ara t'ho diré. Això... Doncs mira, 11 anys. 11 anys que van fer la celebració del que seria, jo crec, que el seu primer àlbum, el Great Western Valkyria, perquè llavors van fer l'edició del desè aniversari, si estem parlant del 2015, 2005, sí, ja seria això, una de les primeres obres d'aquesta banda, i van fer una edició de lujo en el qual hi havia alguna cosa afegida. I dins d'aquest afegit hi havia uns temes en directe gravats a l'estudi, i en aquests temes en directe feien una versió d'una de les bandes més grans de la història del rock americà, com era la Creedence Clearwater Revival. Se atrevien nada más y nada menos con un gran clásico, que és aquell Long as I can see the light, de la Creedence Clearwater Revival. I els hi va quedar, pues como les va quedar, a una gente que son unos de los casi jefecillos del rock and roll, del panorama del rock and roll clásico actual, fent una cosa, tomar un tomo de la enciclopèdia del rock americano, pues les quedó, com escoltareu a continuació, la gent de Rival Sons, amb aquesta versió de Long as I can see the light, de Creedence Clearwater Revival.
1: Okay, let's go.

0: As Long As I Can See The Light, aquest tema original de la Creedence Clearwater Revival i que versionaven els Rival Sons.
1: En aquesta versió acústica.
0: Sí, senyor. I ara anem amb un tema amb dues senyores de protagonistes, la que l'interpreta i la que va compartir els crèdits de composició original.
1: Un clàssic del blues.
0: Sí, senyor. I precisament és la senyora que hem escoltat abans, que l'any 67, la senyora Etta James, amb un lletrista van fer a mitges el gran clàssic I'd Rather Go Blind, que és aquell cant trist, desesperat de la dona que visualitza la traïció del seu home i que li diu hauria d'haver estat cega i així no m'hagués enterat del que realment estava passant a la meva vida. I van composar un dels temes més mítics del món del blues, la grandíssima Etta James. I ara, al cap d'uns anys, concretament el 2018, es va publicar un àlbum que feia un recull de versions dels temes enregistrats als mítics estudis de Muscle Shoals. Allà, bueno...
1: Els venerats estudis.
0: Sí, senyor.
1: Hi ha passat tothom.
0: Sí, senyor. I tota una sort d'artistes que a l'actualitat estan en actiu i tal, com Ken Moe, Steven Tyler, Eli Paperboy Reed, Aloe Black, el senyor Kid Rock... bueno, mogollón, Alison Krauss, moltíssima gent, i també la senyora Gracie Potter, la nostra admirada Gracie Potter, que la vam descobrir ja fa una pila d'anys amb la seva banda Gracie Potter and the Nocturnals, The Lion, The Beast and the no sé què, era un tema que vam gastar, una tia rockera con una flying bee en el escenario, espectacular.
1: Sí, sí,
0: i que ja fa
1: un artistassa
0: que ja fa uns anys que circula sense aquells Nocturnals, sinó com a Gracie Potter, i és també otra de les jefes del panorama americano actual, doncs també estava en aquesta llista i va ser l'encarregada d'agafar i versionar músics de sessió del propi estudi Muscle Shoals, aquest clàssic I'd Rather Go Blind de la Etta James. I escolteu, és que la Gracie Potter manca no és, tampoc. Com dèiem, és una de les jefes actuals del panorama de rock americano, i va agafar aquest tema i el va tornar a enregistrar per la gravació d'aquest àlbum i va quedar tan i tan bé com el que escoltareu a continuació. Gracie Potter i el classiquíssim I'd Rather Go Blind.

0: Doncs aquí hem tingut aquesta grandíssima versió, perquè és una grandíssima cantant també, Gracie Potter, d'aquest I'd Rather Go Blind. I ara ens estem apropant al final, però estem aquí pràcticament decidint que nosaltres continuarem una estona aquí i creiem que tenim material per construir una altra...
1: La llista és llarga.
0: Unos cuantos más, però com a mínim...
1: És que en podríem fer una darrere els altres, que
0: sí,
1: diuen a Mallorca.
0: Sí, senyor, sempre que tinguem aquesta qualitat, i la tenim... La tenim segur. Ara ens anirem amb una banda que ha sonat aquí al programa més d'una vegada. Una banda...
1: Dins l'àrea d'americana, no?
0: Sí, senyor, totalment.
1: Són tejanos, creo.
0: Format el 2014, el trio original.
1: Nosaltres som de trio, sempre ho diem.
0: Sempre ho hem dit, sí, senyor. Els senyors Mark Wistrach, Jess Carson i el tercer en discòrdia, el senyor Cameron Daddy.
1: Es van fundar... Venen d'una ciutat... No sé què, Springs, crec.
0: Dripping Springs.
1: Imagina't.
0: De Texas.
1: Això dels Springs està molt de moda.
0: Sí,
1: allà.
0: Com o no. I aquest va ser allò, ja ho vam explicar en el seu moment, i així per sobre, dos d'ells, ara no em posaré a recordar ben bé quin dels dos, es van conèixer en el casament d'un cosí o no sé què, i van com improvisar un tema i van dir, hòstia, esto...
1: Els casaments fan molt de bé i molt de malament, també.
0: Això, molt bé. Sí, és la principal causa de divorcis, el casament.
1: Sí. No, i que, clar... Casament es concentra gent i públic.
0: Això sí, l'acte, dius, la cerimònia.
1: No, però clar, a partir d'allà pot sortir de tot.
0: Sí, bueno.
1: Grans històries, desgràcies.
0: Hombre, aquells lavabos, amigo.
1: Grups de rap, grups
0: ara.
1: De trap, grups de...
0: N'hi havia una del meu barri que es dedicava a anar a casaments.
1: Als casaments,
0: sí, clar. Sí, que no. Ella veia a l'església allà del barri Sant Paulino, que veia una boda, que enviava los novios, i ella se'n anava, es ficava en un cotxe. I venga, i tu, jo de la nòvia, i tu, i ja estava.
1: Que com la figura mítica de l'especialista en colar-se als casaments.
0: Sí, senyor, pues aquesta del meu barri era, i amb un objectiu únic, ja pots imaginar quin és. Molt bé. Doncs ara Midland és la banda que formaven aquests tres senyors i que han anat sonant aquí al programa, que tenen aquesta combinació que és fer una música d'americana de molta qualitat per nosaltres, o que a nosaltres ens agrada molt, combinar amb un punt de sentit de l'humor molt d'agrair, també, molt d'automofar-se de les situacions i d'ells mismos. Són uns grandes i en aquesta ocasió els escoltarem versionant a uno de los grandes, más concretamente al jefe, al boss, a Bruce Springsteen, amb un dels temes que per mi, segurament de la carrera de Springsteen, ja en el seu moment vaig dir esto es lo más americana que puede tener, i en la línia del que escoltàvem, però és d'aquelles boniques, aquelles d'allò que Springsteen anava a l'escenari, ho cantava mirant directament els ulls de Patti Smith, i la Patti Smith també, i li tornava, bueno, una cosa meravellosa del tema que es deia Tougher Than The Rest, i que sonava des de Midland, sonava encara més americana d'aquesta manera. Midland i Tougher Than The Rest.

0: Tougher Than the Rest, grandíssim i emotiu tema de l'Springsteen, versionat per estos grandes, este gran trio que són Midland. Això se'ns està començant a acabar. Sí, aquesta primera entrega que us farem.
1: Primer lliurament.
0: I el segon...
1: D'aquest especial, covers.
0: Sin fecha.
1: Ja veurem
0: quan ho compartim amb vosaltres.
1: Tela n'hi ha.
0: Però habrà més. Però abans d'acabar, ja que estem parlant de clàssics i de coses així, hi ha un tema clàssic dins de la música americana d'arrel, que és aquell famós Jolene, que va fer, entre d'altres, va fer famós Dolly Parton, sense anar més lluny. Y nuestra admirada Miley Cyrus también hace versiones maravillosas de este tema, admirada que aún no ha sonado en el programa nunca, porque bueno...
1: Pero bueno, es claro, pero lo bueno se hace esperar.
0: Això mateix. Però sí que han sonat en alguna ocasió tant en solitari un dels seus membres, que és el senyor Jack White, com amb la seva parella inicial musical, que eren The White Stripes.
1: Sí, senyor.
0: Aquella bocanada d'aire fresco al panorama del rock and roll áspero, salvaje.
1: Una autèntica patada al rock and roll.
0: Sí, senyor. Amb una tia a la bateria, bateria austera també i potent, i un tio a la guitarra que le daban a todo y a todo lo que nos gusta. Estem parlant de White Stripes, i que dins de la seva discografia hi han coses borrades autèntiques, com ha continuat fent el senyor Jack White. I dins d'aquesta discografia, una vegada va fer un EP amb uns temes en directe al Blackpool Lights, i els van publicar, i dins d'aquesta publicació hi havia una versió d'aquest clàssic de la música americana, que és aquest clàssic Jolene, a la manera de White Stripes. Senyors, senyors, The White Stripes i Jolene.

0: amb la companyia de White Stripes, aquest Jolene, us deixem ja, que acabeu de gaudir d'això, i fins a la propera cita de versions.
1: Sí, senyor. Continuarem versionant. Bona nit.
0: Hotel Blues.

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: I aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, la veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Batiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Batiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Batiato, de Franco Batiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fix a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuïno sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonía Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, pel que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè a més Vangelis també era molt gran.

corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Dennis Russell fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure

L'Ondel Sally, un dels clàssics del rock, que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments,

0: against the wind.
1: Against the wind.
0: Bob Seger against the wind. Contra el vent.
1: Against the wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com.

0: algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, el servicio social, no ho sé. Aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antic de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu dius Gras de primer cognom. Diu La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi, i moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Guai. Una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i vent. Com vent i barca nova, no? Que va i torna, vull dir, va i vent, sí. Ai.
1: We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a Dolce Vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques, en fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, Diu, jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per al dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
3: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes els ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar a YouTube, hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere. Sí, sí, representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que hem escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa, tradicional i històricament, els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial. Perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup després que els seus membres s'haguessin dispersat van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Ridge Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: como es su corazón.
1: Sí, como la piedra. Y es su corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Adolf Stoner. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence... Us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar? Mm?

no, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Sweatshoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Sweatshoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club. Oh.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

tendra, senzilla, molt curta, 1:47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply. This

Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions.

dels primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'On està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe, que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
0: que malament t'ho devies passar, no?
1: No, són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment, i sí, aquestes coses esclar passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctics pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens el cap al guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant, i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus, i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això és un informatiu normal, seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, és
0: no?
1: Que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical Revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apolo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en Capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? Ah. Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa arriba.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: it comes.
1: Són les dues.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.